A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Tenen que la caldana i tenen els al·locs i cal l'encaldaré. Però sembla que no tenen prou i ara volen territori i jornem. Para no,
1: para no,
0: para no,
1: para no,
0: Trabaluja queda a mitjorn. Para no,
1: para no,
0: para no,
1: para no,
0: Trabaluja queda a mitjorn. De la mosca Trabaluja m'avisa que la fustam i quan hi vaig a Cristo, creu-me que mai té fam. Però, amics, han d'estar tranquils, que Trabaluja no m'ho la fotran. Para no,
1: para no,
0: para no,
1: para no,
0: Trabaluja queda a mitjorn. Para no,
1: para no,
0: para no,
1: para no,
0: Trabaluja queda a mitjorn. Para no, para no.

0: Els al·locs i calen calderer. Però sembla, sembla que no en tenen prou. I ara volen territori, mitjornet. Però no,
1: però no,
0: però no,
1: però no.
0: Trabaluja queda a mitjorn. Però no,
1: però no,
0: però no,
1: però no.
0: Trabaluja queda a mitjorn.

0: llegeix Llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari, la seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: Avui en Sonora, en aquesta temporada de Ferreries, mos han trobat a Cana Magdalena Allés Capó, nascuda l'any 1948. Hola Magdalena, com estàs?
2: Bé.
1: Que m'expliques de la teva infància? On vivies?
2: Nosaltres vivíem dalt la carretera, de vora el cementeri allà dalt. I vam viure, vist que jo vaig tenir 16 anys, però jo sense petita, de quatre germans. Quatre germanes i un germà. I hi vaig fer jo fins allà dalt, fins als 16 anys. Llavors es van venir a les Ferreries. La infància nostra i tota la d'allà dalt va ser una infància molt polida. Perquè totes les que vivíem allà dalt, les famílies i això, es que eren famílies. No mos dèiem mai una cosa ni l'altra. Van ser una família tan unida i per pagar cada casa hi havia una persona que era amiga de tu. Jo tenia tres amigues, les germanes també tenien amigues, el germà també tenia amics, i allà dalt mos ho vam passar del tot molt bo. I teníem un conco, que era un abut de mon pare, però com que estaven al costat de ca nostra, li dèiem el conco i el conco de mon pare conco. I després de badinar els diumenges, ell li agradava molt la música i tenia un acordeon. I allà dalt, els diumenges de migdia, quan havien dinat i ho tenien tot aclarit, el conco sortia damunt la cera a tocar l'acordeon. I tothom cantava i tothom ballava. I van ser molt feliços allà dalt. I sempre que records hi han estat sempre. I a vegades encara mos trobam, que encara som tis Ferreries, que bé que mos ho vam passar allà dalt. I sempre tenim molt bons records. No jo, no, tots. Perquè van ser una família tan unida, que mos ho vam passar molt bé. I a més, nosaltres, com que en aquell temps no hi havia cotxos, jugàvem a la carretera. Quan veníem un cotxo, mos llevàvem. Jugàvem a corda, jugàvem a xaranga, i anàvem pel camp a cercar coses, i moltes vegades agafàvem una síndria dins l'estiu i un tros de pa, i mos anàvem a fer la bereneta fora, que dèiem nosaltres. I la bereneta fora era anar a Viniatrum, dins una tanca, i amb tots els amics mos anàvem allà a menjar la bereneta, i mos enduem una síndria o un meló dins l'estiu, i també anàvem molt a Sant Em. Agafàvem la carretera de Sant Emi i anàvem a fer la bereneta. Perquè hi havia edat de quasi totes les germanes i ca nostra, però les altres cases també n'hi havia. I diria que ens ho vam passar molt bé, molt bé, molt bons records.
1: Quina música recordes que cantar?
2: Bueno, allà dalt, com que allà dalt cantàvem les cançons dels anys. Diríem, jo ara en aquest moment no ho sé, però Las Mañanitas... Llavors també cantàvem la cançó de que tocaven els parranderos, totes aquest tipus de cançons, i cantàvem, i estàvem bé, molt bé, mos ho passàvem, però beníssim, beníssim. I nosaltres de dins el pati, els darreres del pati, mos anàvem tots d'una banda a l'altra, i nosaltres votàvem al costat, i les del costat votàvem a ca nostra. És a dir, que tant era a ca nostra hi havia quatre lots com quatre lots a casa tia, que dèiem nosaltres. I mos passàvem d'un pati a l'altre.
1: I el joc que més t'agradava ajudar a jugar, a tu, quin era?
2: A corda i a xaranga. Me va agradar molt sempre. A corda i a xaranga, mos passava la mar de bé.
1: I anàveu a escola?
2: Sí, vam anar a escola. Jo vaig anar a escola fins als 12 anys. En els 12 anys, llavors, ja no hi vaig anar més.
1: Què fèieu a escola?
2: Escola com que s'escola. No era com ara que tothom tenia la mateixa edat. Jo quan vaig anar a escola hi havia lotes que tenien, perquè només hi havia lotes, lots no estàvem escalant, no? Hi havia lotes que tenien 3 anys, més que nosaltres. I clar, i primer donaven prioritat a les grosses, però llavors quan les grosses sortien d'escola donaven prioritat a les segones. Però si bé tu ja havies fet 2 o 3 anys, o jo i moltes, que només mos deien escriu i copia, escriu i copia. I nosaltres, clar, de llegir i escriure en sabíem, però moltes vegades quan va ser a l'hora d'haver de fer problemes i fer comptes i això, mos van trobar un poc aturades perquè no vam a temps de fer molta cosa. I els capvespres teníem el costum dels capvespres fer labor. I clar, només anaves a l'escola les 3 hores des de matí, de les 9 a les 12. I els capvespres feien bolillo, Jo vaig fer un tapeti, brodàvem, cada un fa el seu.
1: A què es dedicaven ton pare i ta mare?
2: Mon pare va ser pedrer, pica pedrer. Mon pare va ser pica pedrer, sí, sí.
1: A quina pedrera?
2: Des Barrancó. Jo moltes vegades hi anava.
1: I què feies?
2: Fos dia amb ell. Jo m'estimava molt mon pare. Era una persona molt dolça. I moltes vegades hi anàvem el darrer dia. Teníem el costum d'anar a torrar sobrassada i anàvem a la pedrera de mon pare a torrar sobrassada, tota la família. I jo moltes vegades hi anava amb ell. A fer un dia. I llavors es venia a peu, a vegades ell i tu amb esquina dormia dins una barraca. No sé com és que no tenien els costums de venir. També va anar a coure calç, i aquells dies que cuia calç, llavors a casa nostra no venia, no? Feia dos o tres dies sense venir. Però quan venia era una alegria molt grossa, a veure mon pare. I mon pare tenia un canet que era de nom turca. I quan era un tros abans d'arribar, el canet mos venia a visitar i ja mos de que mon pare venia. I nosaltres ja sortíem. Però ja, en si vaig tenir una infància bastant polida, el que passa és que prest vam haver de fer feina per guanyar-nos el pa.
1: I recordes la pedrera? Amb qui feia feina ton pare?
2: No tot sol. Mon pare feia feina tot sol. Ell entrava i feia això. Ja se va fer un molí a la seva manera perquè era molt manyós mon pare. Ja es va fer un molí a la seva manera que agafava la pedra de baix i ell tot sol, manual, alçava la pedra.
1: I com anava i venia, com anava i venia de la pedrera?
2: En bicicleta.
1: I ta mare què feia?
2: Ma mare sempre va ser una dona molt feinera que sempre anava a llocs a fer feina, a emblancar, a matar porcs, de tot feia. Ma mare sempre era una dona que tampoc no tenia estudis i se guanyava la vida d'aquesta manera. I va anar molt d'anys a fer feina a Santa Teresa. Molt d'anys, però llavors hi havia tota la temporada d'hivern que la cercaven dos o tres dies en la setmana per anar a matar porcs. I el dia que anava a matar porcs, per nosaltres era una alegria, perquè duia sobrassada, un trosset de carn, un botifarronet, i quan eren al lloc sempre duia aquell botiolet de llet i un trosset de formatge. I els dies que anava a Santa Teresa, ma mare venia i ma dona feia pa fresc a posta, i per dur-nos un trosset de pa i formatge. I nosaltres aquell dia, o almenys jo, ja tenia la bereneta, perquè les dues germanes majors ens van posar a fer feina molt joves. En els 14 anys ja ens van posar a un lloc i a la major la van posar a l'O, a fer feina a l'O, a cap uns senyors, qui per cert va estar molt bé allà, perquè se la van agafar com una fia i ella només guardava els fiets. Aquesta botiga tenien una botiga de vi, i ells, clar, estaven a la botiga i no es podien cuidar dels fiets, i van allà, i la van cuidar molt bé, i ella va estar molt contenta, i sempre amb aquesta família han fet bon altres, sempre, amb aquesta família que va estar. I ella llavors es va casar a l'O i va quedar a l'O.
1: I quan ta mare anava a Porquetjades, la vas acompanyar qualque vegada?
2: Sí, sí.
1: Com eren?
2: Ah, jo m'agradava molt. Sí, sí, sí, sí.
1: Què fèieu?
2: Bo, jo encara, com que quan m'anava era fieta, ma mare solia dir que puc anar a la fieta, perquè sempre... Ma mare me deia, nena, i nena, perquè sempre jo no he estat Magdalena mai, sempre he estat nena. I jo anava porquetjades amb ella. I insistiu també que anava molt a emblancar i es anar a fer coses, també t'insistiu, jo hi anava. I la germana segona va estar a la foradada, llogada a la foradada, i solia anar jo també a fer dies a la foradada amb sa germana. I mon mare hi anava a emblancar, i no, jo aquell dia també sortia amb mon mare.
1: Ses porquetjades cantàveu o glosàveu?
2: Al vespre sí. Quan jo tenia una tia que estava a un lloc, estava a Sant Pere, i anàvem a porquetjades, sí, i anàvem i cantàvem i mos posàvem es falderet, ses castanyoles, maneguitos que dèiem. Tot mos ho posàvem i llavors al vespre tenien una gramola i fèiem ball. Tens una sala molt gran, fèiem ball allà nosaltres tots. I això fèiem.
1: Això a Sant Pere?
2: A Sant Pere.
1: I les cançons, quines eren les que cantàveu? Te'n recordes de qualcuna?
2: No, perquè era petita jo. Bueno, això sí, ha mort el porc i no sé a on, Can Antònia Nostra i Can Rafel del Forn, això eren les cançons que nosaltres cantàvem.
1: A veure, qualcuna més?
2: Vaig a dir a ma mare que l'àvia m'ha pigat, ha mort la porcelleta i no m'han convidat. El dia que jo el mati tampoc no la convidaré, perquè ella ha quedat malament i jo amb ella també hi quedaré. Llavors n'hi havia un altre, Antoni Serra, diu que ha de venir amb 50 mules demà de matí. Digueu-li que vengui, que l'amo l'esperarà amb 50 mules a la porta i serà. Això eren aquestes cançons que nosaltres cantàvem en aquell temps.
1: I com anava i veníeu dels llocs?
2: A peu. A peu, a vegades mos duen. A vegades d'en bona venganina i la fieta és molt tard ja i mos hi durem amb el carretó. Però bueno, també a Santa Teresa no era que fos molt tan fora.
1: I què era de nom, ta mare?
2: Catalina, Capó Martí.
1: I els avis teus els vas conèixer?
2: No, no en vaig conèixer cap.
1: Què t'explicaven dels avis?
2: Ah, ses germanes major. A un, l'avi, ma mare diu que el va tenir malalt, diríem, que no podia caminar, 10 anys dins el llit. El va cuidar. I ses germanes meves, que eren major, se'n recorden de l'avi. I a vegades ma mare si s'havia d'anar a un lloc a l'altre de les al·lotes. Al·lotes jo me'n vaig cuidar vos de l'avi. I ells diu que sí, que se'n recorden de l'avi i les àvies. Jo no n'he coneguda cap.
1: I ton pare, que era de nom?
2: Perico, Alès Martí.
1: I què li agradava fer?
2: Mon pare va ser humanitas, perquè no sabia llegir i ell feia el que podia, va fer codolades, va escriure una comèdia que no l'he pogut fer mai perquè mai he trobat un companyero, perquè només són dos, que es declaren l'amor i és preciós aquest tros de comèdia, i codolades em va deixar de fetes. I mon pare era molt manitas. Ell es va fer els mobles de quan es van casar. Ell se va fer els mobles. I ell un dia sempre deia, un dia mos faré un patín a vosaltres, un patín. I les germanes no li van fer mai. I jo el vaig punxir prou, que me va arribar a fer un patín. Li va sortir preciós, encara el veuria verd i groc, me'l va pintar. Va fer un darrere ben gros, que nosaltres, quan estàvem dalt la carretera, com que en aquell temps hi havia caixetes de figues seques i coses d'aquestes, jo el posava darrere i m'on anava amb les barreres de vinia trum, a peu, i llavors es davallàvem que allò semblava que era un mosquito d'aquells antics. Mutxàvem totes dues allà i davallàvem a tope. I allò era la festa nostra, i mon pare me va fer un patín. I dic, verd, i davant m'hi va fer un triangles grocs. Encara me'n recorda que patín.
1: Quina codolada recordes que hagi fet ton pare? Quina codolada la tens? Com la més important o la que més t'agrada de les que va fer?
2: Les de les puces, les de les puces. Jo no sé com se comença. Això que en sé un tros, la trobaria perquè la tinc estujada. El que passa és que no tinc les meves amb les seves mesclades, perquè jo vull que les seves siguin d'ell i les meves siguin meves.
1: És a dir, ton pare va fer codolades, però tu també n'has fet.
2: Sí.
1: I també d'ell, l'afició?
2: Sí. Jo també tenia un germà que també em feia. I mon pare el que també sabia fer molt bé era jocs antics. El capellet, no hi havia ningú quasi bé que li pogués fer caure el capell a dalt el cap. Era molt bo ell per fer aquestes coses. I dalt la carretera, nosaltres, a casa nostra, tenien la cuina molt gran. I mos ajuntàvem dues famílies i anàvem a casa nostra a jugar cartes. I mos ajuntàvem tots.
1: Com era el joc del capellet?
2: Són tres persones, que una està enmig i d'un capell. I n'hi ha una a cada banda que ha de veure de fer-li caure. Li ha de donar la bufetada aixines i li ha de fer caure el capell. I clar, i mon pare era un poc gros, quan li anaven a pegar el capell, ell s'alçava molt per amunt o molt per avall. I no, era un artista, n'hi havia pocs que li poguessin fer treure el capell a dalt del cap.
1: I a cartes a quin joc jugàveu?
2: A brisca. Teníem una tia que li agradava molt. I quan venia el diumenge i per dia se n'anaven tota la setmana, no saludava ma mare, perquè se n'anava maleïta, perquè havia perdut de cartes. I nosaltres només vam la tia, perquè érem tres famílies allà dalt. I dèiem, la tia Antònia devia perdre diumenge perquè mos veu i no mos diu res. I nosaltres fèiem la xalada, ja la van arribar a agafar i tot. Però bueno, llavors, nina, vindré a jugar cartes, eh? Diumenge. I de, oh, ja vindràs. I mos ajuntàvem i fèiem això. Vam ser tot una família molt, molt grossa, de família, però també és perquè també hi havíem molta amistat de fora.
1: Viure allà dalt era com viure un poc en fora, no?, de Ferreries?
2: Sí, perquè no hi havia llum. Clar, nosaltres sortíem i quasi bé el llum estava de vora l'Ajuntament i havies de pujar tota la costa a les fosques. I qualque vegada n'hi havia una, les delícies d'aquí dalt que hi ha aquestes cases, allà també a vegades n'hi havia un, però si s'afonia, tal vegada estaves dos mesos sense tenir llum i a les fosques anàvem allà dalt i a vegades costava. Això sí que em va quedar, que em feia com a cosa a vegades, anar allà dalt a les fosques. Però també érem tres de la meva edat que m'ho cercàvem una en l'altra per pujar juntes. Una feia de peluquera, jo feia de cosidora i una altra anava a fer feina. I un ens altre m'ho cercàvem i m'ho anàvem allà dalt totes tres.
1: Com eren les botigues a Ferreries en aquella època?
2: Ah, en aquell temps molt agradable. Jo m'encantaven les botigues. Ara jo tinc que dir la veritat, els súpers m'encanten. Però jo allò que passes i recordes que de no res fes una botiga i et podies comprar el que tu volies, jo sí.
1: Te'n recordes els noms de les botigues?
2: Sí.
1: Me'ls diries?
2: Can Àngeles. Àngeles Morlà, la d'una, en Josep Martí i en Agadita Martí, també en Pesquera de nom.
1: Però el nom que li deien a la botiga?
2: La botiga es tenien aquest nom, no li van posar un sobrenom, no. En Josep Caragol li deien de mal nom i era Josep Martí en Pesquera de nom.
1: De Cas Caragols.
2: Cas Caragols, li deien. I llavors li deien d'Àngeles, que estava a la plaça i era la dona des qui manava els correus d'aquell temps. La dona d'aquest home, i ella tenia una botigueta també. I anàvem a comprar oli amb bòtils. Anaves a comprar mig quilo de lo que fos, i el bòtil d'oli, allò l'havies de tenir tota la vida, perquè no és com ara qui se beu vi. I tens molt de bòtils de vidre, però en aquell temps no, jo encara coneixeria el nostre. Era un bòtil verd, i allò hi anava tres quarts d'oli. I jo anava a comprar tres quarts d'oli. Sí, això me'n record. I anaves a comprar la calònia i aquestes coses amb un botilet. Tu deies, ui, dues pessetes de calònia. I te donaven dues pessetes de calònia.
1: Tot era a pes, no?
2: A pes. Sí,
1: en no? En les bàscules.
2: En les bàscules, i llavors havies de fer nombre amb els bolis.
1: I com pagàveu?
2: En pessetes. I no teníem... Bueno, vull dir...
1: Pagàveu sempre?
2: Sí, nosaltres sí. Ma mare va ser una dona que sense pagar no va anar a comprar res mai. Mai. Que me'n recordi jo, no va anar a comprar res mai. Mai. Sempre deia, tinc que tenir els doblers per anar a comprar. I sempre va tenir els doblers. No me va dir, bé, es compri mig quilo de sucre i ja li pagaré. No, mai.
1: Bueno, però era habitual apuntar, no?
2: Sí, en aquell temps, sí. No, jo no ho critic, no, però en aquell temps moltes vegades mos enviàvem i érem petits i mos deien, vés a Can Àngeles i compri mig quilo de sucre i jo n'aniré i ja li pagaré. I com que allà hi havia el nom de les persones, quan hi anava ta mare pagava. Sí, no, això sí que me'n record. Sí.
1: I a ton pare com el coneixien de nom? Com a codoler o codolaire?
2: No, Pericoparara és qui feia gloses.
1: A veure què se sap de Pericoparara.
2: Li deien Pericoparara perquè quan va ser petit li van demanar i què és de nom el lot i ell va contestar Pericoparara i Pericoparara va quedar per tothom. Ell mateix es va posar aquest sobrenom i tothom el coneixia per Pericoparara. I jo, els nets i els fills també ho saben, que sabíem que era en Pericoparara.
1: I com descobreixes les gloses o les codolades de ton pare?
2: Nosaltres érem petits i ja en fem. Jo amb el meu germà ja en fem qualque vegada. I sempre hem anat fent, però poca cosa. Però jo ara m'hi he dedicat més d'ancià que ja som més major, diríem, m'hi he dedicat més. En José també, el germà, també em va fer codolades i nosaltres dos vegades, els vespres, ens discutíem i discutíem fent codolades. Sí, això sí que ho fem.
1: I tu tens escrites?
2: Sí.
1: Me'n diries qualcuna?
2: Som un ranxo de companys que ja tenim una edat i ha vingut a l'OAR per fer un dinar d'amistat per celebrar que van néixer l'any 1948. Ja som de la tercera edat i a tothom saludaré. Una glosa m'ho faré perquè sempre m'ha agradat. Espero que me perdoneu si no me surt del tot bé. Us saluto a tot arreu perquè sou persones de bé. L'amistat és el primer perquè tots mos ho mereixem, tant els que venen de fora com els que som d'aquí. Estar jubilats té avantatge perquè tenir llibertat. No mos han de mirar rellotge per sa feina arribar tard. No perquè estiguem jubilats mai han de perdre l'humor, perquè en aquest món fa falta tot tipus d'edat. Els petits han d'anar a escola, els joves a la universitat i nosaltres, qui són l'avis, dels nens mos han d'en cuidar. Quan nosaltres érem petits, els carrers solien jugar, els al·lots en sa pilota a futbol solien jugar i ses fietes a corda, a xaranga o a amagar. Si nosaltres tinguéssim 20 anys, tot seria diferent. Molt de nosaltres seríem a fora per una carrera a estudiar, on seríem mestres d'escola i uns altres serien abogats i qualcú faria polític per anar sempre ben mudat i cobrar ses dietes quan se'n van d'aquí d'allà. Nosaltres ja no corren gaire, començam a anar a poc, de joves van córrer prou i mos va tocar fer molta feina i ara ha arribat una edat que feina en volen poca. Quan nosaltres eren joves anàvem a cercar esclata-sangs, menjàvem hortons i aglans, figues seques i codons i per fer sa bereneta no teníem molt per triar, no teníem ni nocilla, ni danones ni jamón. Segur que vos recordareu d'Antoni Pruna i en Bet Daló i d'en Pepín en Bolín, que eren baixers tots dos, que si els avés d'en fora semblaven dos joveners i quan els avés de prop, de joves no en tenien res. D'en Joan el Lloro jo vos puc dir que a ell li agradava molt el vi i agafava qualque borratxera que se n'havien d'anar al llit i es posava damunt la cera a roncar i a dormir i en Tomeu Pellicer unes quantes vegades amb el Lloro es van vestir. D'en Toni Gris i sa dona feia molt bé per cosir. Tenien els calçons a mida i qualque traje de noví i tenien una botiga de roba, de corbates, botons i calcetins. I si un dia t'insistiu, voleu venir a berenar a ca nostra, amb molt de gust vos obriré la porta i aquí vos dono la direcció, Villa Pepe, nombre 19. Jo fareu-li aigua, que a tothom agradarà, i no mos ha de faltar ni la sobrassada ni el cuixot, i no mos heu d'olvidar de dues cerveses i vi bo. Neulària de Can Marc, que dugui pa per tothom, i si no és molt de demanar, que dugui un pastel ben gros, i que sigui de congret, que necessita el fa molt bo. Ara baix per acabar d'aquesta petita poesia. Us desitjo salut i alegria i espero que un altre dia mos puguem tornar a trobar, però no mos han d'olvidar des que en nosaltres ja no hi som i en aquest mateix moment un aplauso li han de donar.
1: Aquesta és recent, aquesta.
2: Sí, fa 3 mesos. La van fer pel novembre. Van fer la quinta de 75 i jo en el dinar vaig fer aquesta glosa.
1: A veure, una, la més antiga que tinguis, a veure.
2: Enamorada de la vida, amb Maria ten felicitat, superant la tristesa, amb Maria ten amistat. Caminant amb Maria, sempre farem bon camí i en la seva alegria sempre trobarem bons amics. Amb Maria ten esperança, amb Maria trobarem consol, amb Maria al costat nostre mai mos trobarem tots sols. És el mes de ses Maries i és el mes de ses flors i totes són polides com tu tens Maria el teu nom. Veuràs que sa vida és polida quan d'ella t'has d'enamorat. Esperam que en tu Maria amb el teu manto mos donis un abraç i que s'acabi sa guerra i que puguem viure tots en pau.
1: I ta mare te contava rondalles?
2: Sí, ma mare sí. Ma mare sí que en sabia de rondalles.
1: Quines te contava?
2: Bueno, les típiques seves, les típiques de la caputxeta i d'aquestes coses que contaven ell. Ell molt no era, però sí que mos entretenia contant les rondades.
1: I refranys o...
2: Ah, a ma mare li agradava molt el fanat de refranys.
1: Què te deia?
2: No ho sé, quan havies perdut una cosa, te deia. Dimoni, posa això, que no és teu ni meu, és del bon Jesús i de la Mare de Déu.
1: Quan perdies una cosa.
2: I les tres vegades la trobaves d'ella. Vegades sis fies, nes, nes també ho diuen.
1: I ho has de dir tres vegades.
2: Sí, tres vegades. I llavors també tenia aquesta que deia, jo els dic als nets, sàvia nena ha fet bunyols perquè té l'àvia petit, l'ha perdut per dins el llit en les rues de llençols. Això deia ella. Bueno, ella me contava aquestes coses.
1: I en els 12 anys vas deixar l'escola. I què vas fer?
2: Vaig anar a cosir.
1: On?
2: A Cana Margarita Vidal.
1: Què feies?
2: Feia, cosia, perfilava i feia tots els patges que anava a comprar a Cana Ginera, jo anava a comprar a Cana Ginera, i mai, mai, mai vaig dur un arreu. Tot ho vaig saber aclarir. Dua botons per aquella dona que era de l'Antònia. Havia de dur fil per aquella, havia de dur, i com que en aquell temps això eren més per les madones que deien, vés de cà a la Ginera que m'ho apuntin i jo ja ho aniré a comprar, jo ja ho aniré a pagar el diumenge. I jo anava a comprar els fils, els cierres, els botons, les espatletes, elàstic, i no me vaig errar mai, mai.
1: Qui era la Ginera?
2: Sí, que encara hi és, encara a Ferreries. Encara hi és, a Ferreries, de vora el carrer Nou, allà, a Cana Ginera, allà era.
1: Però que és una botiga de...
2: Una botiga de roba, una botiga de roba. I jo, com que en aquell temps posaves, bueno, que fèiem vestits i posava xerra i havies d'anar a botons i jo anava a Cana Ginera i dues uns trobaris de botons que era com a so de grossos i llavors es me deia, mira, de què n'has de dur quatre, de què n'has de dur sis, aquests has d'apuntar per Madonna de Vinicanó o Madonna del Barrancó i jo tot ho sabia aclarir. No me vaig errar mai, no ben en record.
1: I quant d'anys hi vas fer feina allà?
2: Fins que me vaig casar. Me vaig fer el vestit de novia i tot allà.
1: Te'l vas fer tu?
2: Sí. Sí, el vestit de novia m'hi vaig fer jo. Allà me vaig fer el vestit de novia.
1: I amb qui te vas casar?
2: Amb el Llorenç Pons Cardona. Que ell, per conèixer-lo, li diuen el Llorenç de Vinicanó, però ell a Vinicanó hi va fer poc temps, perquè en els 16 anys ja se'n va anar de casa seva, va voler fer de barber, i va fer de barber, va anar a Mó, a prendre de barber, i llavors se va instal·lar a Ferreries. I bueno, li poden dir tres noms, el Llorenç de Vinicanó, el Llorenç és barber i el Llorenç de les escoles, que també, si dius el Llorenç de les escoles, saben qui és, perquè jo mateix hi van fer 30 anys.
1: Tots dos?
2: Tots dos, nosaltres teníem una caseta i vivíem allà, a les escoles, a les escoles.
1: I què fèieu?
2: Bueno, ell feia de tot, ell manava el pati net i tothom la lavava, remells que no podia fer més, i jo feia... Feia una estona de feina dins la cuina i llavors al capvespre, quan havien acabat l'escola, anava a fregar les escoles. Assegurada no hi he estat mai, però feina n'he feta sempre.
1: Què feies es menjar a l'escola?
2: Es menjar i anava després de vedinat i es curava. Es curava una hora i mitja. I llavors me n'anava, quan acabaven l'escola, damunt les 4:30, jo ja hi havia escoles que ja estaven buides i me n'anava a fregar. Fins a les 7 o les 8 del vespre.
1: Però no vas fer de cuinera?
2: De cuinera no, de cuinera no.
1: I que éreu com els conserges, no? De l'escola.
2: Ell t'ho podria explicar més que jo. Ell a les 8 havia de tenir obert i el pati net i la calefacció dins l'hivern oberta per tota l'escola i després d'haver sortit d'escola anava i carnava totes les pistes, tot el pati i regava i feia tot el que havia de fer.
1: I com era la barberia?
2: Una barberia petitona. Era un quartet de sa mare, de sa casa de sa mare. I llavors es va juntar amb un altre. Amb un altre barber van fer les dues barberies juntes i van fer feina uns quants anys, vist que nosaltres no vam anar a les escoles. Però van fer feina molt bé, li diuen Antoni el barber també, i van fer feina sempre, sempre, sempre junts i sempre han fet de bo. Mai hem estat aquells enemics, tot, no. Sempre han fet molt bo amb aquest Toni.
1: I a l'escola, que estàveu fent feina junts, com eren els al·lots aquella època?
2: Aquella època els al·lots eren trapassers, però no eren com ara. Allà baix hi havia quatre, no sé si eren 300 i pico d'al·lots, i n'hi havia molts que menjaven en el menjador. I duia, feia molta feina, però també es menjava molt bé. Es feia molta xalada, moltes vegades les mares me deien jo no l'enviaria a la lota en el menjador, però no sé com és que li agrada tant venir. I eren molts, van arribar a ser, en aquell temps també hi havia molt de pagesos, I eren dos bussos quasi bé que anaven del camp. I clar, i a les de ferreries i a les del camp li van arribar a ser 210. Llavors es van començar ja, que en els que només van acabar fins als 12 anys, perquè llavors ja van agafar l'institut, clar, llavors es va a l'escola ja va ser més poca.
1: I després te vas casar i vas deixar de fer feina?
2: No, jo vaig fer feina de sabates. No, jo feia feina de tisca nostra, I encara anava a cosir moltes estones, perquè m'agradava, i anava moltes vegades, li deia, vindré a cosir, i anava a cosir, i feia una estona a cosir, i llavors vaig dir, bueno, ara vaig tenir un fill, i llavors ja vaig agafar feina per tisca nostra. Feia feina de sabates, engomava i feia sabates.
1: Juntaves?
2: Sí. De màquina també en vaig fer. Però també una fàbrica vaig, que engomava talons.
1: Com el vas conèixer, a la teva pare?
2: La meva pare, ell, feia de sabater una casa.
1: I abans jo, de fer de barber?
2: Sí. Jo anava a casa nostra. Jo anava a casa nostra i passava cada vegada davant aquesta botiga, o aquesta botiga no, aquesta casa, i ell diu que me va conèixer jo, però jo passava d'ell i més coses, i m'ho van arribar a trobar per el carrer. Però vull dir jo, a ell, de dir, ai, aquest jove m'agrada, no, així com ell diu que quan jo passava ja me veia, jo no, jo passava d'ell, m'ho van trobar per el carrer, amb amics, ell era amic també de germà meu. Era molt amics, i clar, i allà també l'amistat, veníem per casa nostra, i mos trobàvem amb el germà, i mos trobàvem, i d'aquí mos van conèixer.
1: Com us entreteníeu en aquella època?
2: Jo en aquella època, tenc que dir la veritat, jo, com que ell em vas fer de barber, jo festejava molt poc en tota la setmana, perquè en aquell temps no tenien horari de tancar. Era a les 11 del vespre a vegades, i encara... Els dissabtes fèiem feina tot el dia i tampoc no ens veiem. Quasi bé només ens veiem els diumenges de cap vespre. Els diumenges de matí també teníem barberia, perquè els pagesos venien a tots els cabells. I els diumenges de cap vespre sí, que ens veiem.
1: Però avui dia... I què fèieu?
2: Anàvem al cine, era l'únic que podíem fer. Anar al cine.
1: I llavors... Quines pel·lícules feien?
2: Vam veure Los Diez Mandamientos i vam veure... No sé, ara jo ja no me'n record, però moltes de... De tiroteo, aquell tipus de pel·lícules.
1: Com era el cine?
2: El cine era bé, estava molt bé el cine. Sí, sí, era molt acollidor, era petitó, però era molt acollidor. Sí, sí, estava molt bé.
1: Què feia la gent dins el cine?
2: Menjava caramelos, perquè davant allà on feien el cine hi havia cap sucre i anàvem a comprar una bosseta de caramelos i menjaven caramelos al cine. Això era. I ben qualque dia... A casa nostra, mon pare i mon mare van ser molt balladors. Van ser molt balladors. I a casa nostra, qui tenien la cuina gran, els darrers dies venien a ballar a casa nostra. Per això hi ha moltes al·lotes de la meva edat que diu que sa mare els arranyava que no anessin al ball. Jo no m'ho va prohibir mai, perquè nosaltres no ho van tenir per res mai. Mon pare i mon mare eren molt balladors i ballàvem. I nosaltres per els darrers dies anàvem dins la cuina de casa nostra i ballàvem.
1: I que ballàveu?
2: Pas doble, i tangos, i però en sabíem a la nostra manera. Sí, sí, però nosaltres ho vam aprendre, així. I nosaltres, que llavors quan vam fer la casa de Tis Ferreries, nosaltres vam comprar un tocadiscos, a ell li agradava la música i va comprar un tocadiscos. I els diumenges de cap vespre, molt de diumenges, també anàvem a ballar dins el menjador de casa nostra, quan eren fadrins, i ma mare allò ho comportava. Ma mare el ball sempre ho va tenir molt aclarit. I me'n record que els darrers dies feien ball a l'Oar i ma mare va venir amb jo en el ball, perquè en aquell temps tot sols no hi podies anar, ni al cine ni al ball, sols no hi podies anar mai. Havies de demanar sempre companyia. Però nosaltres, llavors, com que estàvem encara dalt la carretera, moltes vegades nosaltres veníem amb el ball, ma mare m'acompanyava en el ball. M'hi va acompanyar a vegades.
1: I en el cine hi anaves amb qui? Amb un germà? O...
2: No, si hi anaves de dia hi podies anar tots sols, però com que nosaltres al vespre no hi van anar mai, perquè els dissabtes al vespre ell feia feina i no hi van anar mai, i els diumenges al vespre no hi anàvem mai, els diumenges de cap vespre sí. Els diumenges de vespre sempre anàvem amb els amics, eh? Tots sols, tampoc no hi anàvem mai, sempre eren tres o quatre parelles. Que anàreu al cine, sí, i allà mos trobarem.
1: A que vostre éreu d'anar d'excursió?
2: No, molt d'excursió no. Però nosaltres quan érem petits sí que hi anàvem. Ja t'he dit, quan estàvem dalt la carretera, érem, anàvem a cercar llenya i tot. On anàvem per la marina, de la torre, i anàvem a cercar llenya. Mira, en aquell temps, en 10 o 12 anys, o 15, no, que va, 10 o 12 anys, mos deien, podíeu anar a cercar llenya. I nosaltres mos anàvem amb una corda i mos anàvem a cercar llenya. I fèiem el cap vespre, partint la marina i duen el que trobàvem.
1: I Cala Caldana, la vas veure de petita? I sí. I anar qualque vegada?
2: Sí, sí.
1: Com hi anàveu?
2: En carretó. Els diumenges anàvem a missa primera, sols si primer havies d'anar a missa, i llogàvem un cabiolet, el llogàvem, els homes venien en sa velo, i les dones agafaven el cabiol i anàvem a missa, anàvem a Cala Caldana. Després de missa anàvem a Cala Caldana per el diumenge. I moltes vegades, després de Sant Bartomeu, anàvem a Trabaluja. A Trabaluja hi vam anar amb una altra família que estàvem dalt la carretera i m'ho vam anar allà a fer-hi tres dies, fins a cova a Trabaluja. Les al·lotes ja m'anaven animorats, eren tres i m'anaven animorats, i sé que el vespre els homes van venir a fer pop a les al·lotes i crits i piulos. Jo tota aquella nit no vaig dormir, me ben en record, perquè jo tenia més por que ningú, i les al·lotes com que ho ven, que eren els animorats, i feien crits i piulos, i ara per què has vingut, i feien una xalada. Van fer tres dies, moltes vegades.
1: I a Cala Caldana, quan hi anàveu amb el cabriol?
2: Els diumenges.
1: Què hi fèieu allà?
2: Allà t'endues un poc de menjar i poca cosa més. Poca cosa més. I llavors van començar, que hi va haver un mestre de cases que va comprar un camió. Va comprar un camió. I el dia que tu el volies llogar, els diumenges, podia llogar el camió i ell t'hi duia. Amb el camió també hi vaig anar, a Cala Caldana. Sí, sí.
1: Que us n'hi posàveu molts.
2: Sí, i tots els que hi cabíem. Tots els que hi cabíem. I on anàvem fins a Cala Caldana. Sí, sí. I llavors hi va sortir un home que li deien en Tins i aquell home va comprar un trole. I llavors on anàvem ja era més bo ja el trole. Ja tenia unes altres rodes i no passava la pena. El camió era molt dur. Que penses, crits i píbolos, perquè mos feia mal a l'esquena. Clar, la carretera no estava asfaltada com ara. I llavors, quan van poder agafar el correuet aquest, llavors ja va ser glòria. Llavors ja sortia cada diumenge.
1: I vas començar a nedar?
2: Que va, no vaig abre mai. Em vaig abre, però hi tenies por de l'aigua. No havies anat mai i tu tenies por. Te banyaves el peu i tot d'un allò. Sí, sí. Jo de nedar n'he sabut d'ensenyar que són grossa.
1: I les festes de Sant Bartomeu com ets vivies?
2: Bé, les festes com que no eren com les que són ara, eren també més familiars. Jo sempre he tingut molta por dels cavalls, sempre, i no m'han agradat mai. De la carretera, quan jo era petita, no volia saber res dels cavalls. I passava una panada, jo com va un cavall que fa un bot, fa un desastre. M'agafava, però, tenia molta por, i no hi anava. Ma mare a mi m'anava a vegades, però jo no. Jo no hi vaig anar amb ella, però no vaig anar a veure els cavalls mai. Mai de por que tenia. I el fill petit me surt cavaller. I jo dic, me fa un pas de fora i ara no entenc que tenia des d'aquí. I a edat de 16 anys, el fill, a edat de 16 anys ha sortit cada any. I el tenim dins la cotxeria aquí dintre, en el cavall, tenim les barreres posades per cada any. I ara ja no em fan tanta por.
1: I anaves a qualque acte de les festes, encara que no fosses jaleu?
2: Sí, sí que hi anàvem, i en aquell temps venien les torroneres. I les torroneres te compraves el que fos, o compraves una piruleta, o un ventall, i coses d'aquestes. Xufletes, me'n venen record que compraven xufletes i coco. Sí, sí, sí. I les festes d'aquell temps no eren com ara, perquè te trobaves tots junts i ara no te trobes amb ningú. No te trobes amb ningú per dinar. En aquell temps, sí, en aquell temps a les dues havies d'anar a dinar. I te trobaves amb tota la família.
1: Què menjàveu un dia de festa?
2: Dia de festes, dia de Sant Bartomeu, era arròs i conim un pare sempre cada any el dissabte de Sant Bartomeu se n'anava a caçar. I dinaven de lo que duia mon pare. De lo que duia mon pare. Si tenia dos conills, dos conills. En feia un, en feia un. I això menjàvem. Això. Mon mare sempre ha estat molt bona també de fer menjar. Feia les enciamades ella, ho feia tot ella. Sí, no, les enciamades, sí. Enciamades i pastissets, tot això ho feia ella.
1: Que tenia un forn a casa?
2: Una cuina de ferro. Cuina de ferro, que no sé si t'has vist mai, però les cuines de ferro duen un fornet a la banda. I d'allà dintre mon mare ho cuia tot. Bé, les coques les duem al forn, Can Marc.
1: Com ho fèieu?
2: I mon mare era molt dimoni, xicava de matí per posar-les. Tenia molta manya de fer-les, li sortien precioses i jo no m'hi surten tant. I els agafava i quan era, ja tenia toves, els agafava i els duia un forn a cuir-les. Els pastissets i sou solia coure a casa nostra. I llavors fèiem un pudí, una tortada o el que fos, i allò era el dinar de Sant Bartomeu.
1: I per Nadal què menjàveu?
2: Per Nadal fèiem més un caldo, amb la carn bullida, i ma mare en aquesta carn bullida l'agafava i la posava dins el forn amb patates i li sortia tan bona, que jo me'n recordo aquesta carn, encara que feia ella, molt bona. Sí, sí, això feia. Ella feia cuscussó, feia pastissets, ho feia tot.
1: Com el feies, cuscussó?
2: Ai, feia el pa ella. No és com ara que el van narrat. Ella no. Ella feia el pa 4 o 5 dies antes i llavors es agafaven la màquina de capolar de porc, la màquina de capolar carn, i d'oll, i mon pare i en José, al vespre, rodàvem i em feia el cuscussó d'aquell pa que li sortia. I llavors es feia el cuscussó.
1: I què hi posava més?
2: Posava sucre, i hi posava pinyonets i panses. I panses. El que ara en el dia s'hi posa mala dins el cuscussó, i jo també n'hi poso, però ella cada any, en tot de posar-hi mala dins el cuscussó, agafava males, els atorrava i traia a la taula el plat amb les males.
1: A part.
2: A part, no ho mesclava, ho feia a part. Agafaves el cuscussó i 3 o 4 males, 3 o 4 males.
1: I també feia formatjades?
2: Sí, sí, ma mare ha estat molt tradicional. Jo també ho he estat, eh?
1: Com ets a fas, a formatjades?
2: Jo ets a fas de porc. I ma mare ets a fer de bé, perquè en aquell temps, com que tenies els fills, jo era ell, el germà meu, estava llogat a un lloc, ja posaven de condicions que per a Pasco li havies de donar un benet. I duia un benet, i llavors mon pare i un altre li ajudava, matàvem el benet, i d'aquella carfa en les formatjades. I llavors de les cuixes fes el forn o fes aquestes coses. Però les formatjades d'aquell temps eren de bé.
1: Te'n recordes de la recepta de les formatjades?
2: Si no vaig errada, agafes 1 quilo de farina, 400 grams de sou, de porc, una curadeta de sucre i una curadeta de sal. I l'aigua que se beu i un poquet de llevat. Això fa, eh? Sí, sí.
1: I la mescla?
2: La mescla, tot ho havies de posar junt, tot ho havies d'esperar que tu vas, i quan t'es tou, llavors es fas les formatjades. I de la mateixa pasta pots fer coques amb formatge i coques amb marmelada. Mon mare ens feia un suquet, a mon pare li agradava molt el suquet. No sé si saps què és el suquet. És sucre amb blanc d'ou. Ho ben muntes, ben muntes, ben muntes, i allò es queda com una merenga cuita. I a mon pare m'esqueixalava molt i a mon mare sempre n'hi feia. Jo no m'ha agradat gaire mai, però a mon pare sí que li agradava molt el suquet.
1: Quan eren de bé, què hi posàveu més, a part de la carn de bé?
2: Hi posàvem un poquet de colorant i un poquet de sal. I res més. No hi posàvem res més, no, les formatjades.
1: No, ni sobrassada, ni...
2: Bé, sí, sobrassada sí. Sí, sobrassada sí. No podia faltar, no hi pensava, la sobrassada. Això no m'hi ha agradat gaire mai, en Llorenç, sí. Jo no, jo me fa nosa. Jo me'n faig, si em faig, me'n faig de part, sense la sobrassada. Posava sobrassada i te pinxava.
1: Fassols, també, o no?
2: No. Sos molt típic de Ciutadella i de la part de Mallorca.
1: I te'n recordes de qualque anècdota de l'escola, de quan feies feina a l'escola?
2: L'escola, sí, anècdotes molt, molt bones, perquè tothom me venia darrere, eh? I nosaltres vam tenir un canet, a les escoles, que era petitó, per als fiets i feia il·lusió tenir un canet, i nosaltres vam dir, d'on agafarem un canet? I vam agafar un canet petitó. Tota l'escola tothom el coneixia, i m'ho havien demanat per vendre, perquè el ven de casa. I nosaltres vam dir que per vendre res, que va, el director i tot estava content del canet. I un dia ens va fugir, i els de l'altre el van conèixer, i el van dur en braços perquè ens havia fugit el canet. I és que no solia sortir gaire, no, perquè ell sempre anava dins el rodol de dins el pati i això, i tots els fiets el coneixien. I li va, i ens deia que és de nom, no en té. I era de nom, no en té. Clar, tothom diu, oh, no n'hi has posat de nom? Sí, és de nom.

0: era una monada. Els fills sortien d'escola i el cridaven i a vegades eren davant ca nostra i corrien amb el canet, això si el tornaven, eh? No se'l van endur ningú mai, però això jo no sospeix de ningú, de cap fiat, perquè tothom se l'estimava molt en aquest canet. I nosaltres pensàvem que me'l van prendre, perquè aquest canet no havia sortit mai i el canet, si te'l prenen, no torna, però si fuig, torna.
1: Sí.
0: I no, no, no va tornar mai més.
1: I el nom és un poc com, com el de ton pare,
0: sí.
1: No?
0: Sí.
1: Emparar.
0: Sí, sí.
1: I de moltes gràcies, Magdalena, per totes aquestes històries.
0: Mira.
1: I espero que hagis fet recordar a molta gent moltes coses.
0: Moltes coses.
1: I segurament tu ara te'n recordaràs de moltes.
0: De moltes,
1: altres.
0: Que sí, que no te'ls diré. Eh?
1: Però...
0: com l'anècdota també que deien, es qui perd, cerca, i es qui troba, estoja.
1: Es qui perd cerca i es qui troba estoja.
0: Clar.
1: I de, mos quedàvem amb aquesta anècdota per acabar.
0: Molt bé.
1: I tot el que hagis dit, ben dit està. I fins una altra. Molta
0: fins
1: salut.
0: Una altra.
1: Gràcies.
0: A tu també.
2: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
3: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

dia, jo ja ho sé, en el 409 i en el 2000 també, que sempre hi ha hagut lladres maquiavèlics i amargats, desastres i estafats, i algun home de bé. Però que el segle XX és la disbauxa, ja no cal negar-ho, doncs no fa cap falta. Vivim tots barrejats com una sopa i com una tropa, tots uniformats. Avui ja no és cap problema ser recto o ser traïdor. Ignorant, savi, lladre, generós o estafador,

pilot, que sigui metge, pixarreixa, rei de bastos, cara d'ora o polissó. És falta de respecte, és un insult a la raó. Qualsevol és un mec.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.
1: Bon dia, migdia, tarda, vespre o nit, companys, companyes i oients del Ressona. Aquí Lula, integrant de l'equip del Principat Català en aquest bonic projecte d'intercanvi cultural. Avui parlem de tradicions. Com deia Sant Agustí, examineu-ho tot i conserveu allò que és bo. Deixem de banda la connotació eclesiàstica, crec que el meu posicionament actual envers les tradicions es podria sintetitzar en aquesta sentència, i és que penso que ha quedat demostrat que hi ha coses que no es poden sostenir només amb el pretext de «això s'ha fet tota la vida». Quan estava a la universitat, crec que era l'assignatura d'antropologia, ens vam parlar del sati, una pràctica duta a terme per determinats cercles socials a l'Índia, originalment, pel que sembla, als guerrers. Aquesta consistia en la immolació, en principi voluntària, de les viudes hindús, que es llançaven vives a la foguera on es consumiria també el cos del seu marit, mort recentment. En alguns casos, es tractava de dones molt joves, fins al punt que l'any 1853, sota el govern de Jung Bahadur Rana, es va prohibir la pràctica en els casos en què la viuda fos menor de 16 anys o bé els seus fills menors de 9. Aquesta tradició va ser abolida del tot l'any 1920, tot i que aparentment continua practicant-se en algunes de les regions més allunyades del país.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: Això va ser una cosa que feia molta estona que és millor tenia ganes de so. Però són coses molt males de fer i molt, molt difícils. Ja veus fornells fa anys que van darrere a separar-se i no poden. Allà hi va haver un grup de persones també hem de dir que jo so ho tinc molt a la baró i és que se van juntar esquerres i dretes i van fer junts tots la força per separar-nos de Mercadal. Allò va ser una festa grossíssima. Jo en aquest moment de la vida feia feina a Sant Tomàs i no vaig assistir a les coses, però sé que un vespre van fer una ballada de fora a la plaça de l'església, que van venir autoritats de pertot, i després, aquell dia que van venir ja, que venien amb el fet de que quedàvem ja separats de Mercadal, la gent va venir de Mercadal a peu fent grupos de gentada que va anar a Mercadal a rebre aquests papers, suposo que eren uns papers que duen, que jo no te puc dir perquè t'he dit que no ho vaig veure. I a la plaça, al carrer Major nostre, hi havia una taula posada de menjar quasi tan llarga com el carrer, saps? Es va fer molta festa.

Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

so de sirenes negra ni tot el carrer s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fiedes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya, però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a mostrar

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: veurem...
1: Sí, sí.
2: Com va això?
1: Molt bé.
0: Va bé, sí? va bé. Aquí seguim, encara aguantam.
2: Exacte, resistim.
0: Resistim.
2: Jo avui venc de resistència, venc batallador avui, ja que estem en el darrer episodi de la temporada. Anem a donar una mica de guerra.
0: Tot el bo acaba.
2: I...
1: Com els roscones de...
3: Si avui... no n'hi ha més, no.
2: I avui arrencarem amb un breu recull de paraules per poder ser cambrer a Menorca, perquè com sabeu...
0: Andrea, apunta.
2: Ve molta gent i després vas a Nesbar a demanar i no t'entenen. I no t'entenen. I clar, com han de gestionar aquestes situacions? Molt fàcil. De moment facilitarem aquesta feina en el cambrer. Començarem per aquí. Per començar, un bon cambrer ha de ser que quan dèiem cafè, en castellà volem dir cafè. D'acord?
1: Vale.
2: I...
1: Un cafè.
0: Xec, un cafè.
2: Això quiere decir un cafè.
3: Un cafè.
2: D'acord?
1: Vale, gràcies.
0: Dir això...
3: Espera que pego a punt.
0: Mira, dir això m'assembla tan agressiu. O sigui, haver de dir que cafè és cafè...
2: Sí, no, però...
0: m'assembla una agressió verbal, saps?
2: No, a veure...
0: Jo no vull ser així.
2: Jo crec que si mantenim el català, tots ens hem trobat en que no t'entiendo. Com que no m'entiendes, un cafè i una canya.
0: Ara sí que crec que se li hauria d'argumentar. Tu lo que tienes és un bloqueo mental. Senyor.
2: Ara, senyora, saps? Amb gent, quines solucions tenim en un cas així? Anem a posar les quatre paraules de vocabulari i les quatre solucions possibles que ens podríem trobar en un cas així. Això, quan dèiem, un cafè és un cafè. I un cafè amb llet és un cafè con leche. Alerta, no ens confonguem amb un cafè en gel. Un cafè en gel és cafè con hielo. No ens confonguem. Però bé, un altre molt fàcil és cervesa. Una cervesa, quan demanem una cervesa, cerveza. D'acord? Sona diferent, però manco. Jo crec que si posen un pot d'esforç ho entenen, igual que canya, saps? Que canya ho escrivim diferent, però ho dèiem molt semblant, eh? Una canya i dues pomades. Pomada, això si és amor, la Ciutadella es complica en sa vida,
0: m'estic deprimint, la veritat.
2: No, jo volia acabar aquest glosari de paraules per fer de cambrer amb una que és més complicada. Vi és vino.

0: Ja pots anar a fer de cambrer a qualsevol banda, no? De Països Catalans, no? És a dir,
1: corràpid.
0: Paraules ja ho tenim aclarit, eh? Hola, vull un cafè i dues pomades. Ja està, i en dos minuts ho hem de tenir taula, en principi.
2: Quina taula més rara.
0: Sí, sí.
2: Allà cada un el que fa.
0: I... Però bé, si després d'això no us entenen, clar, que ho recomano? Jo us recomano que canvieu de bar, perquè no és que no us entenguin, és que no us volen entendre.
2: Vale.
0: I això,
1: però si tu vas arribar antes en aquell bar que aquella persona, saps? Si tu eres client d'aquell bar i aquella persona just no te fotrà assistir a l'aire?
0: Hi ha diferents opcions, és a dir... Després hi ha maneres i maneres de com t'ho diuen. És a dir, també m'ho han trobat tots que m'ho han dit a vegades. Disculpa, hace tres setmanes que estoy en la isla i aún no te entiendo. Cap pega.
2: Cap pega.
0: I t'ho explico, i t'explica aquest glosari i t'ho puc dir amb molta calma i tal com vulguis. I ses vegades que facin falta. Si d'aquí un any me continues mirant malament cada vegada que t'ho intentin català...
1: No, te fan ghosting, no venen a servir-te. Si li demanes un cafè, no venen. Si demà, o sigui, et diuen aquest no perquè no l'entendré, saps? O sigui, o una camiseta que dugui totes les traduccions.
2: També.
0: Això podria ser pràctic.
1: Vi no, no? Cafè?
0: Clar, després, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Mira, la carta del bar, la carta del bar.
0: Sí, no? I després, a l'hora de pagar, tothom t'entén, eh? I després,
1: sí, a l'hora de pagar, quan te diuen els euros, no hi ha dubte.
0: Però bé, si no te volen entendre, això, no gràcies, sempre gràcies, eh? Perquè l'educació nosaltres no l'hem de perdre. Si
1: bon dia,
0: no
1: bon dia i gràcies.
0: Però nosaltres, això, mal educats mai, eh?
1: I
0: per tant, no, gràcies i adéu, és a dir, després això, és a dir, també un mètode que funciona bastant, si quan te diuen en castellano, així una mica de mala manera, també pots dir, no vull. Ho he provat mai, de dir no vull.
3: No lo hablo.
0: No, jo sí que el xerc, però no el vull xerrar aquí ara, és a dir, he vingut a relaxar-me, no el vull xerrar. I dius no vull i normalment resulta que t'entenen. Simplement és que els complicaves massa sa vida.
1: I si li dius no puedo?
0: No puedo.
1: No puedo. Clar, sí, en castellà, per favor, no puedo.
0: Estic visualitzant massa Chiquito de la Calzada.
2: No puedo.
1: Li fas un Chiquito.
0: Quan te diuen en castellano és un moment de tensió. Ara mateix no me veig aquí fent un... No puedo.
1: Mira. Esto no me lo esperaba. Te sirvo igual, venga.
0: Un altre mètode, així, una mica més agressiu, això quan se te posen xungos, em van dir, a mi pueblo se habla español, tu a mi me hablas de español. Un cas així, jo no l'he practicat mai aquest cas, però el que sí que m'han contat gent del País Valencià o del País Basc és que ningú problema, i comença a demanar quatre tapes, quatre més, unes quantes més, i tot el que faci falta, en castellano. I quan sigui damunt la taula, te'n vas corrents, i ja està. No ho toques, no te menges les tapes? No.
2: Ah, putes.
3: No, un calamar.
1: Això ho fan a València.
2: Un
1: calamar al manco, cony.
0: I bé,
1: si l'agafes i fuges.
0: Si comencen a tirar...
1: Un calamar, una patata... Te'ls apones així, fas tots els anells i dius, hasta luego, una piloteta...
2: És un simbòlic, un sansapà...
0: No el consumeixes, tampoc.
1: Això...
0: Poseu-vos les piles,
1: això ha passat,
0: que volen entesos.
1: Això ha passat, no en quatre etapes, però ha passat amb un cafè a un poble de Menorca i resulta que va anar la persona en el cambrer que semblava com el propietari i li va dir, escolta, tenc una queixa perquè és que li he demanat un cafè i no m'ha volgut servir. Diu, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. I què va fer?
2: Se'n va
1: anar a casa seva. Diu, vale, pues, gràcies, me'n vaig. Sense pagar el cafè, però dic, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. Bueno, no sé.
0: No, aquí estem a això, si comencen a veure que hi perden taules, tal vegada qualcú s'ho pensa de fer-se entendre, de fer-nos entendre.
1: Molt
0: al final
1: difícil.
0: El que veiem, que fàcil ho és fer-nos entendre. Això, clar, qui s'apega amb això d'anar tan corrents és que aquí ens coneixem tots massa per fer aquestes coses.
1: O que les camisetes en vez de sou duguin els cambrers.
3: Sí.
2: I tu li apuntes.
1: I dius, mira, este.
2: Dos d'aquí, tres.
3: I si ets fumador, no pots sortir corrents.
2: O menjador de polvorons, com jo.
4: Jo faig 2 metres i no puc més.
0: Clar, això és un tema que no
2: volíem...

0: Totes aquestes possibilitats.
1: Que tu fas maratons, clar, tu, sí, si arranca a córrer
2: i avui sobreviure. I
1: tu, estiu, clar.
3: Tu hauràs de practicar, mira, tranquilo, jo t'explico, eh? I t'has de presentar tàctica més d'acord. És a dir, clar, això hi ha diferents tàctiques. Tot depèn molt de com te reben, no? Però clar, és a dir, tu has d'optar més per un acord que no per sortir corrents, si no hi ha opció de sortir corrents, clar.
0: Però... No crec que cap de nosaltres et surti corrents d'un bar.
3: No, jo no ho he fet mai, això, però...
1: N'has fet mai un simpa, sí, els austes, on jo n'has fet.
3: No és bé, eh? Això no me sona, eh?
1: No te'n recordes, normal que no te'n recordis, també.
3: Ah, això també pot ser.
1: Perquè anaves inspirat.
0: Ah!
1: I jo també.
0: Tenia una inspiració.
1: I jo també.
0: Que us corria.
1: No era per motius lingüístics, però simpa
2: s'han fet.
1: No? Un simpa, com es diu? Sense pa.
3: Un sense pa.
1: Un sense pa. Sense pa. Ah,
3: i pensant per la propera temporada, pensant el nom més adequat per un sense.
1: Fem un sense.
3: Però bé, res,
1: tu, després no sé què.
3: Que a vegades això, que la llei en principi mos dona uns drets, però l'estat no mos els garanteix, no? com el tema de l'habitatge digne, no? Però bé, que clar, si no mos els garanteixen, els hem de reclamar i agafar, i si com sigui, no canviem de llengua anar a un bar, encara que no mos diguin que no mos entenen, que hi ha maneres de fer mos entendre, que si no mos entenen, la majoria de vegades, és perquè no mos volen entendre. Així que fins aquí per avui.
0: Un tema molt complicat per acabar la temporada.
1: Sí, sí. Agita consciència, sí. Sí.
0: Agita consciència. Has vingut aquí amb el bastó màgic d'en Son Goku i mos has fotut una...
1: Fasca.
3: No, perquè clar, és a dir, aquí intentant fomentar la llengua catalana, però és que la llengua catalana se fomenta practicant-la, que és anant en els puestos i xerrant en català i demanant que t'entenguin en català. O sigui, és més important, més que no dir un barbarisme, és més important mantenir xerrant en català a tots els llocs on neguem i que no mos tirin enrere per si mos entenen o no mos entenen. Si mos volen entendre, mos entendran i estic segur que mos farem entendre. El tema és quan no mos volen entendre. Que podem
0: està.
3: Fer quan no mos volen entendre.
0: Bueno, és una ofensa.
3: Mos hem de fer respectar.
0: És directament una ofensa. I mos hem de fer entendre i cada un ha de xerrar la llengua que vulgui, a casa seva, més que mai, poder xerrar en la llengua, en la nostra.
3: Clar, no, i ja tenim la llei que mos respecta, però la pràctica no.
0: Bueno, no sé, això no sé si ho aixicarem, ara.
3: Sí.
0: Perquè lo de
2: així que ho és.
0: Lo del vi, no? Es publica qualque suggeriment?
1: Vivi. No. Allà que pagues les consumicions, sobretot...
0: Pagau. O sigui, ara...
1: Cabrons, hombre. I deixeu propina. En Andrea, que us dic que fos compte en quant.
2: 10%.
1: Com sou.
0: Bé, anem a escoltar una cançó que mos proposes tu, no?
3: Clar que sí.
0: Digues, que m'ho presentes?
3: La gran esperança roja, de Senyor i el cor brutal.
0: Del cor brutal? Ah, no del cor petit, no del cor brutal.
3: No, del cor brutal, brutal. És brutal, és una cançó brutal.
2: Tens malalts!

0: Porcatjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Mira Llentrisca.
1: Instruccions per caminar un camí, de la fotògrafa Maria Sainz, parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.
2: Pensament en blanc nuclear.

per la mà viva. Aitor Comelles, orgànic, doc i pioig, per un sistema de depòsit, d'evolució i retorn. Nasi.

0: amics, però som us morts a fauna. Només cercau els peix, vos és igual si es mor el peix. Però es puta munt de plàstic encara creix i creix. Es posen sa medalleta d'una terra superneta. Sa mossa vist es plomero des de ma carelleta. Més ego que eco, teniu de prototip i este tip de carric. Sempre compris polític i flic que facilitem i reciclem i els a felicitem. De xanxullos aquí ningú s'entem.
1: Aquí ningú s'entem. Aquí ningú s'entén. Es fan a sa cara, ho amaguen, veig s'explora.

0: individuo y la ambición. Queremos el retorno y la devolución. La paradoja del residuo y la ambición. Queremos el retorno y la devolución.
1: La música és eina per transmetre el missatge. Per la mà viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no quedi en el prestatge abandonat. La música és eina per transmetre el missatge. Per la mà viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra, per

Un buen compás, no perder compás. Se me va una fada.

viure amb història d'esperdadors. Mai d'aquells que van guanyar una guerra amb els focs.

0: Les pluges estan regant aquests dies una illa que es veia assedegada. L'aigua és ben arribada per moltes de les llavors que es trobaven latents, a l'espera de prou líquid miraculós. Ara esclataran els verds de les herbes i es podrà alimentar la fauna. La tardor incipient ens regala enguany cortines d'aigua combinades amb plena claror de l'astre. Dies on els colors de l'arc màgic ornamenten el cel i la combinació fa ben comprensible l'astorament dels pobles antics per trobar explicacions a tal sorprenent fenomen de bellesa.
1: Època de muda. Capítol 37. La natura amable.
0: Amb l'inici de la nova estació, arriben també els ocells que abandonen el fred del nord. Un dels més coneguts és un ocellet rodó, xafarder i preciós, que simbolitza amb molt d'encert l'amabilitat de la natura. Qui es trobi aquests dies amb un rupit i li mostri una actitud calmada, veurà un animalet que sembla voler establir una relació d'amistat. Han quedat enrere els anys en què les lloses els agafaven per milers. El parany metàl·lic se mitjanterrava i només hi quedava de fora el cuc, viu i atrapat entre uns diminuts ferros, que tot el temps es movia per intentar alliberar-se. Els rupits eren dels primers que hi arribaven i morien pel cop de la ballesta. Generalment es capturaven de manera molt més abundant que no els torcs. Ja fa temps que les lloses estan prohibides. Els boscos han recuperat extensió respecte de mitjan segle passat i els rupits tenen una vida manco arriscada. Sigui per ingenuïtat o per gratitud, són ocells que tendeixen a apropar-se als humans. Els boscos també són actualment més densos que abans. Els carboners ja no entreuen als arbusts per fer el foc ràpid que requerien els forns de calç ni els troncs que convertien en carbó sobre les sitges. La recuperació de bestiar més rústic, com la vaca vermella, progressivament abundant a l'illa, podria ser un bon recurs per tornar a brostejar algunes zones forestals i convertir la biomassa en carn. El temps que s'aprofita l'ombra es redueix el perill d'incendi i millora la composició dels sòls. Al rupit li va bé que hi hagi bestiar. Els excrements dels mamífers acaben generant cucs, escarabats i altres animalons que li aporten la proteïna necessària. Encara que també menja fruits silvestres com la llentrisca o l'olivó, que prest tindran el punt de maduresa per ser ingerits. L'actitud cordial del rupit, amb un aspecte grassonet perquè separa una mica les plomes amb l'objectiu d'augmentar l'aire calent que el rodeja, ens pot ajudar a mirar el món amb uns ulls més afables. Un ocell tan petit sembla poca cosa, però alguns han travessat tota Europa, des del Mar del Nord o des de l'est bel·licós. Han vist paisatges molt diferents, han sortejat depredadors i potser han vist refugiats i dolor. Ara són a Menorca i tenim l'oportunitat de tractar-los bé. Especialment cal evitar intoxicar el seu menjar amb insecticides. Tant de bo que s'abandoni la idea de fumigar els boscos els pròxims mesos, amb el cataclisme biològic que això implicaria. Donar la mà a la natura, prospectar i mirar d'entendre les relacions que s'hi donen i procurar afavorir-la en tos de depredar-la és una de les millors oportunitats per generar un món millor.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el terròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar en, mentre s'estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, fa esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Camp Barraca, que deia, anàvem a Camp Mesquita allà, i mos duia a calç i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, s'aigua, la calç s'anava fonguent de poc a poc i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bulligués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant a que llavors cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia per l'altre.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig a partir de les 6 del capvespre al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

A mi em passa com tu, m'enyor fora de casa. Una pena, un neguit, una crisi profunda d'identitat m'angoixa. Pens massa en els meus fills. Les ciutats són iguals, sols s'hi pot sobreviure. Jo el que vull és voltar amb el mar d'horitzó per l'univers de l'illa. Faig viatges mentals, exploro versos i llibres. Tenc un atles remput de quan era petit i una brúixola amb vent que assenyala Menorca. El millor de partir és poder regressar. Déu no baixa del cel, l'aventura és escriure.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Per això avui tenim com a convidat en Sergi Riudavets, jove pagès de Santo Domingo, entre Punta Prima i Sant Lluís, que ens explicarà el que fan i com, entre altres coses. Bona, Sergi.
1: Bona tarda, Carlos. Com va?
0: Bueno, la primera pregunta que faig de tots els convidats és: què és per tu la terra?
1: Bueno, jo crec que la terra és el pilar, diguem, no? de l'alimentació. És a dir, es destrueix la terra, mala alimentació o no alimentació, per tant, sense una terra ben cuidada i això, pues, no hi ha vida. La terra és de qui
2: la treballa. Ja pots escoltar els nous capítols de Ses Mesurades amb en Carles Mayans. Cada dimecres a les 10 del vespre a Radio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Estimat germà Quim, la nova és escueta. Condemnat a mort. Han portat a terme una venjança irracional. Seria molt difícil exposar els meus sentiments en aquests moments. Fàstic. Fàstic és el que sento. Accepta aquestes línies com a afirmació dels meus sentiments vers vosaltres. Jo he trencat amb tot i accepto les meves responsabilitats. Sang que es vessarà, però no inútilment. Bé, xiquet, tot el que possiblement podria dir-te va dins d'aquestes línies i en la tristesa del vent. T'estima, Salvador Puig Antic. Salut i anarquia.
2: Salvador Puig Antic va morir el 2 de març de 1974 a Garrotteville, sota la brutalitat del règim franquista. Va ser la darrera persona que va ser executada d'aquesta cruel forma dins l'estat espanyol. Avui coneixem un poc més qui era ell. Comencem Epistolari Express a Radio Far Menorca amb Andreu Llamburu i Txec Pons.

0: En Salvador va néixer a Barcelona el 1948. Va ser el tercer de sis germans. Va ser fill de Joaquim Puig, qui ja havia estat militant d'Acció Catalana i li va tocar patir l'exili a França. Després, quan va tornar a Espanya, va ser condemnat a mort i indultat en el darrer moment. Les primeres etapes de l'anarquista van ser el que podríem dir normals. Però els episodis del maig francès de 68 i la mort de l'estudiant Enrique Ruano, que va morir sota custòdia de la policia política franquista, van ser fets que van empujar en un Puig antic a implicar-se activament en la lluita contra la dictadura franquista. I ho faria unint-se al Movimiento Ibérico de Liberación, una organització anarquista que cercava reivindicar la lluita obrera i que estaven en contra de l'ordre capitalista.
1: Jo no tenia cap línia política, tenia moltes. Perquè es va barrejar, gent de procedència marxista, gent de procedència anarquista, i era un conglomerat de procedències. Però no hi havia una línia marcada. No, nosaltres érem un grup de suport a un sector del moviment obrer, antiautoritari, anticapitalista. Nosaltres fèiem el suport en aquest moviment. La idea era fer el suport en aquest moviment.
0: Aquesta organització aconseguia els seus objectius, en part, mitjançant atracaments a bancs. Et sap que Puig participava fent de xòfer.
2: Esto es un atraco, que no se mueva nadie.
0: Però tot això es va complicar el 2 de març de 1973, en un atracament al Banc Hispanoamericà, on un funcionari del banc va resultar ferit. A partir d'aquell moment, la policia es va organitzar i va articular un grup especial amb l'únic objectiu de fer desaparèixer l'organització militant. Aquest fet va generar dubtes i contradiccions entre els integrants del grup militant. Per això, a l'agost del mateix any, la majoria de membres es van dissoldre. Quedant en Puig Antic els germans Soler Sugranyes i José Luis Pons. Però res va millorar i tot es va tornar un mal somni.
3: El Mil va ser un grup heterodox, irreverent i amb sentit de l'humor. Coherent amb els seus plantejaments, es va autodissoldre el setembre del 73.
1: No volien ser un partit polític i al final van ser un partit polític, un grupúscul. I com ens vam adonar compte que, es havien convertit en un grupúscul amb sigles i tampons i tot, per això mateix es vam autodissoldre nosaltres mateixos.
0: El 15 de setembre van dur a terme un atracament on la Guàrdia Civil va aconseguir detenir a dos dels quatre membres. Dies després van aconseguir detindre Salota d'un dels germans i a un tercer a qui van torturar fins que finalment va confessar. S'ha de dir que la Guàrdia Civil seguia també la pista en Xavier Garriga i finalment van aconseguir de la confessió una trobada que es faria el 25 de setembre en el bar El Funicular. El que la brigada politico-social no esperava era que en aquella trobada també hi havia en Salvador Puig Antic. En el moment de la detenció, Garriga no va presentar oposició, però Puig Antic sí, i es va acabar barallant amb l'inspector Bocigas i el subinspector Santoro. Puig Antic va rebre diversos cops amb la culata de les pistoles i se li va requisar una pistola carregada i sense muntar. Tot i així, la baralla va continuar i entre cinc joves policies van ficant en Puig Antic i en Garriga dins un portal del carrer Girona. En aquell moment es va sentir un tret, fet que va aprofitar en Garriga per intentar escapar, però no va tenir èxit. Mentrestant, al portal es va produir un tiroteig que va acabar amb el Salvador Puig Antic ferit i el subinspector Angües Barragán mort, amb només 23 anys. Puig Antic va ser empresonat i condemnat a pena capital, per la mort d'un funcionari públic per raons polítiques. Aquesta notícia va generar tot tipus de moviments per part de partits polítics, col·lectius de drets humans, mandataris estrangers com la Santa Seu o el canciller alemany Willy Brandt, demanant l'indult del jove. Fins i tot, en Jesús Irurre, que era un funcionari de presons qui va establir amistat amb en Puig Antic, havia manifestat el següent.
4: Salvador em va confessar que duia dues pistoles, una a l'esquena i l'altra agafada al pantaló per davant. Quan el van ficar al portal, va caure d'esquena per les escales i els policies, que eren joves i inexperts, li van llevar l'arma de davant i el van colpejar amb ella. Ell, aleshores, va treure la pistola de l'esquena i va disparar tres trets. Tres.
0: Val a dir que les investigacions posteriors van determinar que el cos del subinspector tenia 5 impactes de bala i en Salvador en tenia 2. Feu comptes.
5: La veritat és que jo estava allà de guàrdia i jo no sabia ni qui era un ni qui era l'altre, i hi havia un mort i em deien que l'altre era el que l'havia matat i no sabia qui era, no? Bueno, vam anar dintre, el vam despullar i el vam veure, i això ha sigut una polèmica sempre, si hi havia 2, 3, 4 disparos. Esclar, fa 15 anys, jo això ho he repetit moltes vegades, però la meva impressió va ser de que no n'hi havia tres, n'hi havia més. Em donava la impressió, recordo, que en tenia una al plec inguinal i després anaven totes seguidetes cap amunt. Ara, no recordo si eren 5, 6, 7 o les que fossin.
6: El testimoni del metge de guàrdia, doctor Barjau, no es va tenir en compte ni es va contraposar mai amb els resultats de l'autòpsia.
0: En tot cas, res va valdre. Doncs el militant anarquista va passar sa darrera nit a la cel·la 443 de la presó Model a Barcelona. Com deien a l'inici, va morir mitjançant garroteville, que per qui no sabeu què és, era un mètode terrible i tortuós per matar a partir del trencament del coll. Un mecanisme que va ser legal i emprat a l'estat espanyol des de 1820 fins al 1978. Oblidar una injustícia ens condemna a repetir-la, va dir anys després una de ses germanes de l'anarquista.
7: Vas marxar no sé on, ni els cims ni les aus, no et saben les passes.
0: La figura de Salvador Puig Antic és un simbolisme, com d'altres que hi ha a la història del nostre estat espanyol, que ens recorda que encara tenim un llarg camí per recórrer en la construcció de la nostra memòria col·lectiva. Ens recorda que encara som un territori, o varis, que necessitem asseure'ns a recordar, a reescriure i construir des del perdó, la responsabilitat i el reconeixement. Que ja no es tracta de bàndols ni d'ideologies, que sa història la podem explicar entre tots, però per això cal escoltar, fer memòria i deixar l'odi. No pot ser que el 2022 encara tinguem milers de noms acumulats en fosses comuns que no poden descansar en pau, igual que no ho poden fer les seves famílies. És responsabilitat de totes seguir teixint aquest entramat que anomenem història.

0: per més que callen, per més voltes que el món, per més que neguin els esdeveniments, per més repressió que l'Estat instal·li, per més que rentin la cara amb democràcia burgesa, per més vagues de fam que callen, per més tinguin saturats les presons, per més pactes que desenvolupin amb els controladors de classe, per més guerres i repressió que imposin, per més que intentin negar la història i la memòria de la nostra classe, més els direm assassins de pobles, misèria de fam i llibertat, negociadors de vides més alt que mai, en crit o silenci. Recordarem vostres assassinats de gent, vides, pobles i natura. De llavi a llavi, pas a pas, a poc a poc.
1: Postdata. S'acomiaden de Voltros en Xec Pons i en Andrea Iamburu. Això és Epistolari Express a Radio Far, Menorca.

els senyors ministres de Madrid van decidir, per reial decret, que el tabac de pota quedava prohibit. L'amo en Bernat ben decidit. Ell, que gran fumador era, va trobar que de qual que manera açò havia de quedar escrit. I no feia gaire bona carota. Ell, que era dels bons fumadors. Senyores i senyors, el Lots i el Lota, tenim el plaer d'oferir-vos aquesta cançó, el tabac de pota.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Tot està escrit reuneix algunes de les lletres musicals més icòniques i d'altres que encara no s'han musicat del ciutadellenc Llorenç Marquès, conegut com León Manso. Un poemari que reivindica l'excepcionalitat d'una escriptura única que combina imprevisibilitat de tocs surrealistes, quotidianitat i humor.
0: Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Deixa'ns estiu i no deixa'ns amar la vida. Tocam ciutat per es moreno, no s'esborra. Cada dia més rebel·la, se sap m'apull i corre. Cantaria tot el dia mentre es balla cop de porra. Les teus poses cor me forren. Veiem pirra per l'eixample, que amb el fred encara aguanta. Sé que mirar-me t'encanta.

bosque ningú vol tornar a casa seva. Passen els dies i no s'apagues caliu. I mirant aquella foto amb els tres colors ben vius, m'imagino que dius de mallotets hereva. Dedicat totes aquelles guerreres

0: gosta de um catafiblô.
1: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: Hibridau la fotografia documental amb l'art. Volia saber també com aquesta visió més artística del documental i els límits del documental, com la concebeu vosaltres com a artistes personalment?
2: La pregunta
3: del millón. És una molt bona pregunta i és complexa de respondre així ràpid o breu. Per això també tot el diàleg, no? Vull dir, per això mos donem una hora, jo crec, per entrar dins tot aquest tema en profunditat, i una hora penso que se mos quedarà curta també. Però com ho fem? Hi ha diferents maneres, diferents estratègies, no? Però el que sí que t'adones és que el discurs canònic, històric o de on venim acaba sent limitat, no? I avui en dia, per posar-ho, contextualitzar-ho a nivell contemporani, no? Un món on tothom està fent imatges, tothom està produint fotografies, aquí ens dediquem a la fotografia, el que fem és cercar noves maneres, noves formes de desenvolupar el mitjà, no? I llavors aquí és on entrem amb aquestes hibridacions que parlem amb el món de l'art, no? Jo sempre faig a modo de broma, però no és cap broma, de que dintre del món de l'art s'entén que hi ha artistes que utilitzen la fotografia. Pues jo penso que nosaltres som fotografies que utilitzem a l'art, no? Sí. Som fotògrafs que utilitzem, fotògraf, que utilitzem l'art, no? Llavors és això, l'experiència creativa, dur-la més enllà, no quedar-nos amb un llenguatge o amb unes formes de fer fotografia que d'alguna manera, en el nostre parer, crec que per tots dos, han quedat d'alguna manera obsoletes, no? O sigui, el llenguatge evoluciona, la forma de parlar, per fer un símil, evoluciona, la forma de desenvolupar la fotografia també evoluciona, i això és aquí és on nosaltres investigam, on nosaltres anem cercant noves maneres d'estirar el mitjà o de portar noves maneres de fer.
2: Però potser la pregunta està una mica fora de lloc, però hi ha alguna red flag o alguna línia vermella que quan es creua ja la fotografia deixa de ser documental i passa a ser art? Així dir-ho.
4: És que potser tota fotografia és un constructe, llavors el documental és tan sols un estil, i això ja ho va dir Olivier Lugon en el seu dia, no? Però sembla que no ha arribat a segons quins, no?
2: A la consciència.
4: Quins cercles, sí.
2: Ja.
4: Llavors, si tot és un constructe, no hi ha red flags, no? I el que no és pertinent potser són aquestes categories estanques. Cada projecte vol ser explicat d'una determinada manera. Si tu no cedeixes per aquestes red flags, estàs castrant el projecte. Jo tinc, per exemple, projectes que són tan sols fotografies meves i altres que no hi ha una sola fotografia meva. Per què? Perquè jo ho he decidit, no, perquè la història ho vols explicar d'aquesta manera. Necessito una foto teva, Lourdes, no la necessito. Una mica així. I bueno, crec que amb el Toni coincidim amb això, de posar-nos al servei de les històries que volem explicar.
3: Sí, és interessant, i hauríem de definir què vol dir documental, què vol dir art, i llavors aquí entrem en un tema, perquè sobretot és un problema de la paraula, no? I aquí entrar a fer una...
2: La categorització de...
3: Clar, una relació entre el que expliques amb paraules i el que expliques amb imatges, no? O sigui, la paraula és limitada i les paraules per cadascú signifiquen una cosa, no? Igual les imatges també, però és el que deia la Lourdes, no? Quan generes compartiments estancs, quan poses una sèrie de normes que no se poden moure o trencar, llavors és aquí ja estàs constrenyint d'alguna manera i és difícil, no? El que passa és que a mi hi ha una definició que m'agrada molt, que documental és allò que s'aferra a la vida i que ens ajuda a entendre la vida, no? Llavors és a partir d'aquí qualsevol cosa se pot tratar documental, però a mi aquesta base o aquesta línia base me sembla interessant, no? Els projectes que jo me mouen, els projectes que m'agrada fer i m'agrada, bueno, pues estudiar i veure, són aquells que passen per aquí, no? Que t'expliquen alguna cosa, que te fan veure la vida, te fan veure el món d'una manera determinada. I llavors això per jo entra dintre el documental.
0: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Però quines han estat les majors complicacions que heu tingut ara de rodar?
1: Les he de pensar. Mem, hi ha una complicació que és més com a econòmica, saps? Trobar la finançació per fer la pel·lícula, que vam estar 2 anys per trobar-la, i no és una pel·lícula que se fes amb tot el finançament que s'havia previst, exacte. Després, també trobar un poc què podíem esperar dels personatges, però sobretot en Andrés. No? En Andrés també era un repte, és un senyor que ja està una part de la seva vida, bueno, està retirat com a artista. En Andrés Ferrer és el mític mestre de cerimònies de Café Teatro Salón, que en els 83 va... No sé si ara és els 80, crec que és els 80, va heredar el lloguer del bar de son pare tenia el Café Salón llogat, i allà va convertir en un bar de transformisme, un cafè-teatre. La particularitat que tenia aquest bar és que hi havia un teatre enterrat o amagat datat al 1875. Llavors estem parlant d'un teatre del segle XIX. Llavors, un edifici catalogat. Llavors, sí, jo crec que també un dels reptes va ser treballar amb Andrés Ferrer, veure fins a quina part se podia implicar, quina no. Vull dir, també és una persona bastant imprevisible, és part de la seva gràcia. I trobar el to, no? Com volíem explicar la història i amb quins elements podíem jugar, no? Perquè tu pots jugar tant amb com graves, en quina càmera decideixes per gravar, en quina textura, a què li dones veu, que hi entra de drama, que hi entra d'humor, vull dir, no? Com a moltes decisions. I també esto va ser una búsqueda interessant.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Després. Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps. Amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i és mes de febrer, espàrrecs. A Menorca tenim tres espècies d'esparregueres silvestres. La més coneguda i preuada és l'esparreguera de menjar. El nom ja ho diu tot. Es tracta d'un arbust d'un color gris blavós armat d'unes grans espines rígides. I els espàrrecs són, de fet, els brots tendres que surten d'una tija o tronxo subterrani que es diu rizoma. Els espàrrecs comencen a sortir a finals de gener, fins a finals de març, principis d'abril. No hi ha, però, cap any ben igual. El que he vist és que quan els mesos de desembre, i sobretot gener, les temperatures mínimes són molt baixes i seguides, que és quan fa gelades, llavors s'atura el creixement i retarda la seva sortida. Que hagi plogut molt o no, sembla que hi té poc a veure. Quan anem a cuir espàrrecs, és important no estirar-los des de baix. Hem d'agafar només la part que ens hem de menjar. El que queda acabarà fent mata i espigarà, donant lloc a unes floretes que després passaran a ser fruits, que són unes petites bolletes que segurament haureu vist qualque vegada. I que, per cert, són tòxiques, aquestes bolletes. Els espàrrecs, però, són comestibles i se solen fer en truita, per exemple, però la manera que jo m'agraden més és amb un bon oli aigu, amb ceba porrera, alls, un pot de jovent, un ou escaldat i quatre sopes, boníssim. Recordar, però, que si aneu a cuinar, heu de respectar l'entorn i cuir només per consum propi, que n'hi ha d'haver prou per tothom. Per acabar, m'agradaria fer una referència a la seva etimologia, és a dir, d'on ve la paraula espàrrec, i segons el diccionari del Covemoll, el seu nom ve de llatí asparagus, amb el mateix significat, i, de fet, la forma normal, original, catalana, és espàrrec, conservada a les Balears, o sigui, com ho dèiem nosaltres. La forma espàrrec, que presenta doble R, seria deguda probablement a la influència del castellà espàrrego. Auidò, ja ho sabeu, a menjar espàrrecs.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Esfar Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena Jornades de Performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struc impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerie. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

sóc real. Algú em tecleja des d'un lloc estrany. Les pàgines corren al tempo dels dits. Canvi de compàs.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

des Flusses. Del ferro i del roc, de la terra i del sol. Però la via del tren han crescut

propria via al tren. Han crescut unes flors

0: felicidades.
1: En aquesta entrevista ens endinsarem un poc més en la mirada que té sobre la fotografia, que és el llenguatge que empra en la seva pràctica artística. Per aquest motiu, m'agradaria començar amb una pregunta sobre aquest mateix projecte, de Jo també quise ser Robert Capa, i, evidentment, bueno, no sé, potser ja t'ho han fet altres vegades aquesta pregunta, però jo pensava en el títol, no? Que ja apunta una intenció molt clara, que és evitar reproduir les imatges periodístiques o dels fotògrafs de guerra en els que estem tan avançats a consumir en mitjans de comunicació. Què és el que vols explicar tu a través d'aquest projecte?
2: Aquest projecte és una autobiografia en el que investigo les meves contradiccions sobre la fotografia i sobretot em centro en les imatges de violència, de guerres. I una miqueta el que acabo fent és teixir imatges traspassant-les de la imatge al ganxet una miqueta per donar aquest sentit de que la fotografia és un teixit d'imatges, un teixit de moments, de sentiments, d'ordres visuals, perquè crec que la fotografia és poder i ara mateix s'ha de tenir molt en compte quin tipus de fotografies estem fent, estem consumint.
1: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.
3: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Avui a les mesurades ens adentrem en el barranc de Son Boter per visitar Sort de Son Trèmol a migjorn i en el seu pagès, en Pere Torres, que des de fa uns mesos han pres un projecte amb fruiters a la gestió d'aquesta finca. Bones, Pere.
1: Bones, com estem?
0: Bé, bé, benvingut a les mesurades i gràcies per voler compartir aquesta conversa amb nosaltres. Bé, primer de tot, què és per tu la terra?
1: Bueno, jo crec que la terra ho és tot, però al final sense terra no hi ha vida. I sense vida no hi seríem. Vull dir que és el punt aquest que, bueno, com has dit un poc en la introducció, hauríem d'estar més vinculats perquè sense ella no seríem un món, no serien res. No hi hauria vida. O vida així com el coneixem ara. A partir d'aquí, bueno, la meva vida s'envolta de terra. Vaig començar amb 16 anys fent feina al camp, i ja des de petit ja sempre m'ha agradat estar en contacte amb la natura, estar envoltat de terra, i a partir d'aquí m'he creat un poc la meva vida, anant un poc d'aquí d'allà, perquè el camp és complicat, i més complicat es fa trobar-te el teu punt, o trobar-te tu mateix dins, com has dit, un món que cada vegada està més industrialitzat, i pel caràcter que tenc o per les creences que tenc surt un poc de jo. I bueno, crec que ara, al cap de 20 anys, he aconseguit trobar el que me feia falta. Per no pescar d'allà en baixessin
2: tot, es van fer bromes fins caure redor. Ja pots escoltar els nous capítols de Ses Mesurades amb en Carles Mayans. Cada dimecres a les 10 del vespre a Ràdio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

My darling, jo no em puc dur més d'internet. Necessito tocar-te, sentir-te, olorar-te. Jo no aguantaré fins l'estiu que ve, eh? Ja venc, ara venc. Fem un forat que venc, venc cap a casa teva. Estarem very good.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Marines, marineres, seguim aquí, a la mà de contes, a Radio Far Menorca. Us posa la veu en Andreu Llamburu i gravem aquest capítol just passat el solstici de juny. Una tarda calorosa d'un divendres d'aquests que regalim en ses gotes de suor pel clotell. Però bueno, ses històries mos acompanyen i jo feliç de que estigueu aquí amb jo al voltant de les històries. Avui us duc una història bastant polida, que jo m'agrada molt. Mai us heu demanat o us heu preguntat què passa amb vosaltres, que us sentiu diferents a la resta, o que esteu en un moment on trieu fer coses diferents al que s'espera de vosaltres o al que fa el vostre entorn. Pues aquesta és la història d'en Calvin, que potser també es sentia un poc diferent. És la història d'un ocell lletraferit. Però va, primer, desconnectem-nos de l'entorn, estiguem on estiguem, faci fred, calor, plogui o un sol espaterrat, i posem el xip de la imaginació, obrim els cors i deixem que la història entri dins nostra.
1: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Bueno, és d'en Gómez Sindorriera i és Tu cantaves. Tu cantaves i jo que bé que t'entenia. Eren les teves cançons tan romàntiques, tan líriques. Aquest al·lot, la gent deia, sembla que sempre somia, és boig. Diu que entén la veu de les aigües menorquines. Ai, mar de la meva terra, que bé que jo t'entenia. Tu cantaves el llenguatge de l'illa. El mar cantava, cantava i segueix cantant. Però jo no l'entenc com abans. Abans podia comprendre'l, potser perquè era un infant. Abans creien les sirenes i ara tenc els cabells blancs.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

a caminar pel camp fins a Son Bou i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucalquelba. Sota un cel generós, perfumat de llentrisca, les figueres lliuraven en terra els seus fruits. Pel barranc verd d'Esbec entre ses canacies, Son Boter dava un mar d'un profund blau turquesa. Desterrades les aus, orfe d'antigues dunes, jo em pensava gelós que el paisatge era nostre. Dins les xíquies la gent llença llaunes i fems. Ara em tanc en la nit de sa rocassa i cant amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa explotada que estim amb dolor de fill pària. Ja no hi ha vell marins als penyals de Fornells. S'omplen totes les cales de bars i de murs. La llum grega estanyeix de renous asfaltats. L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts.

0: IB3, en col·laboració amb Soca de Mots, anuncien el nou programa La Glosa Kids. Un representant de l'associació declara la seva intenció d'arribar a ser els més joves de sa família, afirmant que obriran un compte de TikTok quan puguin pensar una contrasenya prou xistosa. Les càmeres de seguretat de la catedral de Burgos capten imatges de Íñigo Errejón pregant per una altra dana. Entre Nadal, Carnaval, final de la Lliga, Champions i una altra cosa d'aquestes, vos voltam estiu i la gent ja no se'n recorda més d'això. I avui, en una nova edició de Ni una setmana sense bromes de Sant Joan, proposen fer la vetlla d'esbé en el nou McDonald's del polígono.
1: Toma ja!
0: Un local amb molt d'espai, amb pàrquing, amb Mac cosa d'aquesta de petzalot i un sortidor de Mac Flurries per als adults també. És perfecte.
1: I una Mac caluda.
0: Una Mac...
2: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

Biblioteca Freak, capítol 70. Un altre capítol d'Otaku, amb un dels mangas més prestigiosos i que més debat ha generat. Rellam d'Akira, de Katsuhiro Otomo. Una història ciberpunk ambientada en una Tòquio post-Tercera Guerra Mundial, plena d'acció, superpoders mentals i molta filosofia, amb aquesta pregunta quasi existencial. Què cony és Akira? Descobreix com és i moltes coses més, escoltant el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: cal donar veu a gent i projectes que posen un poc de llum al món, perquè és molt necessari. I de què venim a xerrar avui?
1: Pues avui venim a parlar d'una de les coses que més ens agraden al món. Els llibres. Bueno, sí, parlarem de llibres, però parlarem de dones que fan llibres.
0: Exacte.
1: Que això ens agrada encara més. Venim a parlar d'editores amb accent local.
0: T'emociones, eh?
1: Molt.
0: Has fet tot un crit i tot.
1: Molt.
0: Doncs sí, avui venim a xerrar d'unes joveníssimes esses que ja venim seguint des de fa temps, emprenedores, que a banda de les seves respectives professions, fa un parell d'anys van decidir engegar un projecte editorial autofinançat aquí a Menorca. Moltes ganes de que ens expliquin moltes cosetes.
2: Gaby Missilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Bon dia a tothom, benvinguts a Arrelats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música d'arrel. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i s'escolta comentada de cançons que cadascuna pot representar un món, perquè totes les cançons, totes les músiques, tenen una història darrere. Volem expressar aquest respecte a aquesta música, que a vegades és vist per un cert públic amb la distància de quedar fora dels circuits que en podien dir comercials, i vist-se com un fòssil, no? Com una peça de museu. I és necessari que l'acostem en el poble, que és d'on surt, realment. Retornem en el poble i do allò que és del poble. Avui volem parlar d'un tema que ens uneix a tothom. La festa i la música. Una immensa majoria de gent participa d'una manera o d'una altra en la festa. Les festes patronals o festes majors tenen aquella cosa de participació que les fa especials. Hi ha una part que és més protocolària, que a casa nostra té molt a veure amb els cavalls, la colcada, els actes solemnes, però també altres elements afegits com els gegants o les activitats programades per al gaudi de tothom. Xerram de concerts, de revel·les, d'actuacions musicals i altres coses. Però totes aquestes activitats tenen darrere una part important de participació de veïns i veïnes, parlant dels preparatius de la festa, de celebració dels menjar i beure, dels sopars i dinars en família i amb amics. I tot això fa gran la festa. I tots aquests elements tenen com a nexe comú la presència de la música, perquè la música és present constantment en les activitats i a la vegada emmarca el ritme i el pas dels esdeveniments. I avui, per parlar de tot això, tenim amb nosaltres un altre amic nostre, en Jordi Orell. Bon dia i benvingut, i un honor que hagis accedit a estar aquí amb nosaltres avui.
1: Bon dia, com estem?
0: Bé, molt bé, molt bé. En Jordi és músic i també és musicòleg. Ell actualment està a la regidoria de Cultura, a l'Ajuntament de Mó, però té una llarga trajectòria darrere estudiant moltes coses, entre elles relacionades amb la música. Ell també és músic, intèrpret, té també una trajectòria vinculada específicament en el món de la música, però també és musicòleg. Tothom té una idea clara de què és la música i què és un músic, és aquell que interpreta la música, però també no tothom té clar què és la musicologia. No sé, Jordi, si vols obrir un poc el meló i explicar als nostres oients en què consisteix aquesta disciplina.
1: Ni els musicòlegs mateixos sabem a què ens dedicam. Bueno, això, bromes a part, la musicologia és, diguem, la disciplina humanística, sobretot, que se dedica a l'estudi de la música com una activitat humana, no? I trobam des de gent que pot estudiar la música no des d'un punt de vista interpretatiu, però sí des d'un punt de vista històric, a gent que l'estudia des d'una perspectiva antropològica, sociològica, a gent que l'estudia des d'un punt de vista d'estudis de gènere, amb relacionades amb altres arts. Vull dir, és aquest espai d'estudi acadèmic, diguem-ho així, en el qual la música s'estudia com un fenomen i totes les derivades que en pugui tenir, no?
0: Molt bé. Per tant, podríem dir que no és només la música específicament com a disciplina artística, sinó tot allò que comporta i que irradia fora d'ella.
1: Correcte, no? Vull dir, si tu dius, jo estudio música, tothom pensa que estudies música com a intèrpret, no? Uh-huh. O com a, en el millor dels casos, o com a, com més enfora, com a compositor, com a... tal vegada, o com a... Uh-huh. Com a... Però si tu dius que ets musicòleg, o el que s'entén, o el que es vol entendre és aquest espai de reflexió, d'estudi, de mirar la música des d'aquesta perspectiva.
0: Molt bé, gràcies per l'explicació. Ara ja sabem, estimats oients, una cosa més. En Jordi ha fet diversos estudis sobre la matèria i forma part també del grup de recerca musicològica de l'IME. Encara hi estàs, eh? Si mal no record. De fet, va ser editor d'un nombre ben interessant de la revista Papers, que reunia diferents articles que relacionava la música amb la societat. I un dels elements que he estudiat, i per això també avui el tenim aquí, és el paper de la música en la festa. Entenem la festa aquí en un sentit genèric i també específic. És genèric com un moment d'esbarjo, és a dir, la festa és allò que no és feina, per tant, les ganes de deixar la feina i les parts més rutinàries de la vida de banda i poder fer festa, pròpiament dita. I llavors també ho entenem la festa d'una part, d'una manera més específica, com a activitat protocolaritzada de celebració pública. Avui tractarem un poc de les dues coses. No sé si vols afegir qualque cosa més.
1: Bueno, la festa és un... és un espai de social que jo sempre m'ha agradat moltíssim. Sempre he tingut molt interès i bueno, jo hi he estat molt vinculat des de molts àmbits. I crec que sincerament que és un espai, igual que molts d'altres segurament de la cultura popular, en els quals l'academicisme l'ha desprestigiat un poc, no? I si mos hi fixam, i segurament en ratllarem al llarg d'aquesta conversa d'avui, la festa permet entendre'ns molt com a societat i ens permet entendre moltes coses de com ho relacionam, especialment aquí a Menorca, però en altres llocs també, però aquí a Menorca molt especialment, i moltes coses que passen a les festes, més enllà també inclús dels cavalls, que mostres que jo crec que són molt interessants.
0: I tindrem oportunitat de comprovar-ho, perquè de sobte avui aquest programa. Per exemple, xerrant de coses molt espontànies, eh? No estaves parlant de l'academització de certs sectors, però els càntics que es fan a les festes és una música que surt de forma espontània, no? I a més aquests càntics també ens poden ajudar a dir moltes coses, eh? A través de la música la gent s'identifica amb el conjunt, fa un acte d'identitat col·lectiva, amb aquests càntics i s'expressa i s'insereix en la festa. En certa manera, la música també fa aquest paper en els actes protocolaris.
1: La música és un facilitador de moltes coses i en el cas de la festa permet sincronitzar emocions, un concepte que no me'n recordo quin autor era, però que m'agradava molt, no? Sincronitzar emocions, i tu estàs cantant, posa-li un senyor damunt un ruc, amb tota una plaça plena de gent, amb gent que no coneixes, però tots esteis allà cantant la mateixa cançó a la vegada, sense que ningú us ho hagi demanat i sense que ningú us ho hagi dit, i quasi que ningú vos l'ha ensenyat en aquella cançó, perquè tu l'has apresa d'haver-la escoltat d'altres anys a la plaça. Fa relativament poc que van ser les festes de Gràcia, hi havia una persona que les xarxes socials posava, no?, que si es mouen el millor pitjor himne de que es podia tenir, no? I feia gràcia perquè molta gent és conscient de que és una lletra d'una qualitat, diguem-ne, un poc...
0: molt relativa.
1: Molt relativa, però és bé que jo... després, per exemple, després d'un darrer toc de festes de Gràcia, quan ja ha acabat les festes, que espontàniament tothom, com a catarsi col·lectiva, es posi a cantar una cançó... És que quasi ni es escoltes el que diuen, no? Però és aquest moment de catarsi col·lectiva que dius, ostres, cantam. I cantam com a poble, perquè no ho veiem tant que cantem com a poble, i les festes mos ho permeten molt. I crec que és molt interessant, això.
0: Molt bé. Avui veníem també amb la idea d'escoltar cançons específicament i que aquestes mos donin peu a xerrar de coses, i hi ha una melodia que també enganxa aquesta part protocolària, aquesta part de càntics, ho té un poc tot, que a més troc que tant en Jordi com jo mos fa moltes ganes xerrant-ne. Hi ha molt de suc per treure d'aquestes melodies. És una de les tonades de Fabiol que s'interpreta durant els actes propis de la comitiva de festes, però també la trobam cantada en segons quins casos, i que sembla que té un origen de melodia de base per sa dansa. Vull dir que aglutina moltes coses aquesta cançó. Xerranda es ball d'Escòcil, i també conegut a vegades com es ball d'Escòcia. Són dos noms diferents i veurem quina significació té el fet que tinguin dos noms, que tenen una similitud, eh? Ball d'Escòcil o ball d'Escòcia. Però per què tenen dos noms? En parlarem. Escoltem la versió que va fer Traginada, que la va anomenar, jo crec que mal assessorats, Vall d'Escòcia, i veurem com reuneix aquestes dues coses, eh? Una tonada de Fabiol i una incorporació, jo crec que hi ha uns arranjaments aquí molt ben aconseguits, en què es van incorporant unes veus a poc que donen aquest sentit de poble que canta. Anem a escoltar el Vall d'Escòcia de Traginada.

0: És polit l'arranjament, eh? Una cançó molt senzilleta. Tots hem escoltat aquesta melodia perquè és una de les tonades, no és la més habitual. És el primer toc de Fabiol, és diferent, però aquest en diferents moments d'exactes apareix també. I mescla aquesta tonada de Fabiol amb aquesta part cantada, amb aquesta cançó així tan antiga de Ses Figues. No? La melodia m'ho sona, pastot de Fabiol, i fins i tot, potser encara que sigui o soni molt així petxenguero, també m'ho sonarà allò de no volem cap que no estigui borratxo. Veig que tot es mescla, una melodia solemne, tocada en Fabiol, però a la vegada també que forma part dels càntics. Quanta història té aquesta tonada, per molt senzilla que sigui? I parlem del nom, eh? Ho hem comentat abans. Traginada va posar en el títol de la cançó aquesta, Vall d'Escòcia, però també se la coneix com Vall d'Escòcil, i la veritat és que xoca el perquè d'un i perquè d'un altre. Jordi, m'ho il·lumines un poc sobre aquest fet.
1: Abam, no diré res de nou, és un debat que ve d'en fora, i de fet ja en Deseado Mercadal, un gran estudiós que va fer molta feina per moltes coses en quant a cultura i història de Menorca, ja a finals dels anys 70, en el seu llibre Folklore Musical de Menorca, ell fa una referència, no? I diu que l'arxiduc, el famós arxiduc que fa totes di Balearen i descriu les Illes Balears i tot el que passa allà, i incorpora, de fet, diverses partitures, fa una referència a que el Vall d'Escòcia es tocava amb un fabiol i acompanyat de l'harmonia d'una gaita primerament, i després de primers i segons violins, violoncel, contrabaix, dos clarinets i dos fagots. Deseado Mercadal, en aquest moment, assimila la gaita a Escòcia. I Escòcia, com que nosaltres vam ser anglesos, pues ja
0: queda
1: està.
0: Queda prop, Escòcia, tot lo mateix. Anglaterra. Sí.
1: Tot el mateix. I clar, aquí ara antes d'entrar en ratllaven, no? El fet de que, bueno, potser m'ho sorprèn, però gaites, xirimies o sacs de gemecs, com li vulguem dir, són instruments que tenim molt propis, molt propers, no propis, però molt propers, a Mallorca, amb una gran tradició també revitalitzada a partir de la transició, però també a Catalunya, i no m'ho seria estrany que aquests instruments amb els quals es toquen no fossin importats d'Escòcia, sinó que fossin instruments propis de la tradició menorquina. Que m'ho passa, que a Menorca la mirada cap a la tradició, el que en el segle XIX s'inventa com a tradició, que ja tindríem un llarg debat sobre què s'inventa la tradició, però el que deien tradició eren instruments que eren vigents i sembla que així ho eren. Clar, ara ja com que no ho són, com que no, en cert moment van desaparèixer, ja fins i tot per deixar el Mercadal ja no ho semblaven. I ell va associar això. Què passa? Que començam a rascar un poc i veiem, bueno, ell diu que no, però a Mallorca tenim el Vall d'Escòcils. A Tarragona, les festes de Santa Tecla tenen el Vall d'Escòcils, que són uns personatges que van vestits fan un ball també, això. Començam a rascar i començam a veure fotos antigues en les quals els balladors, perquè eren balladors, no balladores com ara, anaven amb vestits amb unes faldes que poc tenien d'escocès. I clar, i fer l'associació entre el tema de l'instrument, entre el fet de que si és una importació des de l'època de la dominació anglesa, que era anglesa, no eren escocesos, ja ho fa un poc recercat, i jo crec que és més, vamos, no som l'únic, però crec que és bastant més probable que sigui un deix d'èpoques pretèrites que s'ha anat transformant i el vocable s'ha anat derivant, que no una importació d'Escòcia.
0: És que a vegades xerrar de l'època britànica també fa com si fossin més autèntics, no? No sé fins a quin punt podem xerrar d'una sobrepresència del mite britànic.
1: Home, jo crec que és molt, molt, molt rellevant, no? A més, quan hem tingut una activitat socioeconòmica tan dedicada a les públic britànic, no? Aquest punt d'exotisme que, bueno, inclús per propi turista, no? I me'n vaig faig un viatge llarg, diguem-ho així, en aquella època, en els anys 60 o 70, però me tropa
0: amb els vestigis, amb els no? vestigis d'una cultura antiga.
1: De les meves arrels, paper, no?
0: Lingüísticament també això hi ha un paper important, hi ha, sabeu que tenim molts anglicismes, però en canvi també tenim moltes paraules que al llarg de la història han passat per anglicismes i realment no ho són, eh? I és per aquesta... Per, no sé, aquest mecanisme sigui més o menys intencionat de fer la cosa més específica menorquina com més anglesa sigui, no?
1: Exactament. I això...
0: O en gin, gin, encara les etiquetes de gin apareix que és una cosa que van introduir els anglesos i sabem de sobres que és una introducció de principi del segle XX, no de l'època de la dominació britànica.
1: Exactament. Per tant, jugam un poc a les fosques. No tenim testimonis, no tenim suficients testimonis, no... La història de Menorca és realment fosca, i la història cultural de Menorca és un forat negre, perquè no tenim testimonis ni tenim fonts, gaires fonts, i les poques fonts que anem ja fem miracles, i aquest és un cas bastant clar. I clar, i hem passat de so d'una música que és d'un ball, que ara mateix només se representa, que jo tinc entès, una vegada en l'any, que és la mostra folclòrica que fa el grup folclòric Castell de Sant Felip, del Castell, poc antes de Sant Jaume, que la, com que la tocava es fa violer la incorporada com a repertori dins les festes, no? I fins i tot se li ha dotat una significació específica, perquè, que, per exemple, crec que a Ferreries la toquen quan van a peu, quan la comitiva va a peu, o el Castell i Mó se toca només en el moment d'anar a les corregudes. Vull dir que la cultura tota, la tradició, la cultura popular, com tota, se transforma.
0: Efectivament, molt interessant aquest tema, ja us ho explicàvem, estimats oients, que avui tindríem coses interessants. Queda prou clar, idò, la connexió entre música i festa i tot el que representa aquesta connexió, i això ens ho descobreix. És evident que aquest programa no mos dona per parlar totes les tonades i melodies associades a la festa, perquè no acabaríem mai, i perquè també hi ha un component que, tretes de context, aquestes tonades poden perdre part del seu interès. Podríem parlar de tonades de Fabiol, que n'hi ha unes quantes i que cadascuna té el seu moment, dels càntics, de les cançons específiques per actes concrets, com pot ser Volem Vi, Amor, quan tiren ses botes, però no pensem que Volem Vi va ser una cançó que es va fer aposta per ses botes, una cançó que existeix no només a Menorca, sinó que trobam en el País Valencià també. En lloc de dir Volem Vi, diuen Boca Vi, però sa melodia és exactament la mateixa. Si tinguessin temps, que no en tenim en aquest programa, escoltaríem un trosset d'una cançó valenciana que xerra de so, però mos dona compte de so, de com sa cultura evoluciona, i mos feim una cosa com a pròpia, sense tenir coneixement, que no és una cançó específicament ni de món ni tan sol de Menorca. Volem ara sí que escolteu la següent cançó, perquè recull un esperit típic de festa, les ganes de festa quan sentim que s'atraquen, l'emoció i els preparatius, ambientada a les festes de Sant Joan de Ciutadella, una cançó interpretada i popularitzada pel Sis de Ponent, però que ja ha travessat la frontera pròpia que la fa accedir a l'estatus de la música popular. Escoltem Sant Joan.

0: Bueno, si sentim la lletra de la cançó, xerra precisament d'aquestes coses que caracteritzen la festa, i surten les coques, surten les coquetes, surten el xocolat i les ganes, eh? És un cúmul de situacions molt propis de festa, eh? I per això té tots aquells ingredients propis que ha de tenir la festa. Però alguna cosa mos fa que potser sembla que no seria de repertori d'aquelles cançons que tradicionalment podríem dir que és música popular, tot i que jo crec que l'hem d'incorporar dins aquest corpus. Gairebé sembla que fos una cançó de temps ancestrals, però no ho és, eh? En la naturalesa de la música ho podem veure. No té aquella forma de música tradicional. No oblidem que el 6 de Ponent l'inclouen en el seu primer disc, que és de 1993, i és una cançó de Nova Fornada, per tant, cançó seva. Fa 30 anys, idò, diguem que no fa gaire. Curiosament, m'agradaria que escoltéssiu aquesta altra cançó. L'escoltarem just al principi, eh? Però em sembla molt interessant per poder comentar aquesta cançó de Sant Joan.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness.
0: És curiós, eh? M'ho sona bastant una cançó i una altra. Aquest és un fragment d'una cançó de l'artista Kenny Rogers, de Gambler, es diu. El jugador, eh? Narra la història d'un jugador d'apostes i de com de desgraciat pot arribar a ser i que perd tots els doblers. I Tis de Ponent la van emprar com a base musical per la seva cançó de Sant Joan. I d'aquí a la inclusió gairebé en el cançoner tradicional de festa, sense que aquesta connexió que explicam ara sigui gaire o pràcticament gens coneguda. Això és la genialitat de la música popular. De Jordi.
2: És que tenim molts exemples d'aquesta transformació, adaptació de cançons que cap a la festa i cap a poder fer... poder cercar un discurs propi, no? Al final, no m'ho inventant res de nou, vull dir, des de l'època medieval hi ha casos de melodies eclesiàstiques en les quals s'agafava la melodia i se transformava en un text profà, no? Però en el cas de les festes, és bé, i en trobem exemples. Rellaven d'un senyor de Montenruc, un senyor de Montenruc, a València la canten amb tramussos d'Àfrica.
0: Sí.

0: anys 80, en les quals es tocava la Ramona, bueno, 80-90, que es tocava la Ramona Pechugona en el moment
1: d'una... A l'època de les canyes.
0: A l'època de les canyes. I ara sembla indestriable. I el maniquí no té res de menorquí. És un pas doble que va fer un senyor, crec que de pel nord d'Espanya, i va incorporar, es va incorporar aquí, vés a saber com, i arrelat, igual que Escaldeo. Al final estem ratllant de què consideren popular, no? I és un debat molt interessant, de què és la música menorquina o de què consideren la música popular menorquina. I podem tenir una... I podríem tenir un gran debat sobre què és la música popular menorquina, perquè una persona podria dir no, la música popular menorquina són les jotes, els fandangos, i això que han ballat tota la vida des del segle XVIII. Una altra persona te podria dir, bueno, també les cançonetes i això... Una altra persona també te podria dir no, però és que les cançons de veneres que de música menorquina, encara que siguin des dels anys 60 cap aquí,
1: també forma part de repertori.
0: També forma part de repertori.
1: I si les coneix, i la majoria, o un esgruix important, no sap que tenen un autor concret, la majoria de les vegades encara es viu.
0: Exactament. I en aquest cas, la cançó de Sant Joan passa això, o en el cas d'Esvagros, que han transformat la cançó de Sabaters en la cançó d'Esvagros, no? I l'han repopularitzat d'una certa manera, no? Al final, en què ens quedem, no? En que la música popular, la música tradicional, no ho és tant per les característiques formals, creatives o l'essència, diguem, que inexistent essència de la cançó, sinó amb surs i la significació,
1: que
0: li donem, no?
1: M'ha semblat molt interessant aquesta paraula de ressignificació, perquè crec que dona molt de compte de quin és el mecanisme que opera en,
0: exactament,
1: en la música popular.
0: L'altre dia... i pensava en un tema, el darrer toc de Fabiol. El darrer toc de Fabiol és un invent moderníssim. Mm. Vull dir, no... Si pensam en Ciutadella, el darrer toc de Fabiol, que ara és un acte multitudinari en el qual tot s'acaba i plors, i jo mateix, no me n'amac, però el darrer toc és un descuit, neix d'un descuit, d'un fabioler que havia d'acabar de sonar des Fabiol dins cas que ja senyor, i segueix sonant fins que es queixi allà i ja ho han transformat en una tradició, no hi han ressignificat i a més li han donat un significat nou, el primer toc de Fabiol i B3, tota la comunitat autònoma mirant allà com si li anés l'orgull patri per mirar el primer toc de Fabiol i en Sebastià que tremol, masquí meu i hòstia, i són moments que han passat a ser d'una cosa, no vull dir banal però insignificant,
1: anecdòtica tal vegada,
0: anecdòtica i intranscendent a ser el moment d'un moment de comunió de tot un poble i de significació, no? Clar, totes aquestes coses són aquest fet de ressignificar. I és el que a vegades, des de sectors, diguem-ne, més conservadors i tal vegada més... no tan...
1: Essencialistes
0: de tot això, no entenen precisament, no? Aquesta necessitat de que si volem que hi hagi una cultura que mos unesqui, que mos traslladi, ha de ser significativa, i per això és la ressignificació, no? Necessitam que aquells productes, aquells artefactes culturals que emprem mos signifiquin qualque cosa, mos emocionin o mos suposin qualque cosa. I malauradament, en tot això, malauradament no, però sí o sí hi han entrat altres factors avui en dia, no? Com tot el món digital, tot el món de les xarxes socials i la necessitat de fer-ho públic. Mm. Però tot aquests elements mos donen a entendre això que ha passat. I em faig un petit excursus i torn, tot d'una, perquè ja fa una estona que xerro, però a passar, per exemple, amb el Ball de Bot. Uh-huh. El Ball de Bot a Mallorca. El Ball de Bot a Mallorca ha tingut un fenomen social i aquí a Menorca no hem estat capaços d'aquella recuperació, aquella empenta que va néixer en els anys 70-80.
1: Uh-huh. Sí, perquè el procés era el mateix, apareixien grups folclòrics o grups que es dedicaven a la recuperació de la música popular a la vegada, tant a Mallorca com a Menorca. I a Mallorca van tenir aquesta explosió de...
0: I aquesta capacitat de transformar una cosa que s'havia recuperat des del franquisme, que s'havia recuperat des del producte turístic, a ressignificar-la i tornar-la a dotar de significat, però no només significat identitari, que també en té, però també de significat de gaudi, de que podem xalar, podem passar-nos-ho bé ballant músiques que feim, que tenen unes arrels amb el nostre passat i això, i

0: tu ho sabràs millor que jo, que amb Salvaida també ho ha fet, no? D'agafar aquells ritmes, aquella de son, i transformar-los per donar-li una nova significació.
1: Molt bé. I parlant de significació i d'aquest fenomen de cançons que n'inspiren d'altres i passen a formar part del corpus popular, en volem escoltar una altra que no és a sa festa com a celebració protocolària, sinó festa per riure i xalar, l'absència de feina i els temps d'esbarjo. A Mo era molt habitual sortir del poble, i aquí tenim un fenomen que és molt de llevant, que és l'existència de petites urbanitzacions a sa costa, com són Esmortà, sa Mesquida, es Gra, també en el sud de Sant Lluís, a Punta Prima, vivien Colla, que eren petits cases d'estiueig en què la gent del poble sortia als estius, però també qualque cap de setmana a fer vegues i a xalar i a riure. I tot això, com no, sempre també anava acompanyats de música. I una d'aquestes poblacions és Esmortà. Esmortà és un petit un conjunt de cases, i hi ha una cançó que es diu A romandre Esmortà, i anem a escoltar-la. Se n'han fet moltes versions, efectivament, i m'ha costat triar quina, però penso que per parlar de música popular havíem de fer un homenatge a una de les nostres grans divas de la música popular, que és la Joana Pons, i aquí tenim la versió feta a romandre Esmortà.

0: Bé, un clàssic d'aquest tipus de música, música per anar de vega, música de festa així més extensiva, xerra de tots aquests elements que són propis de les sortides de la vega, estiar, es menjar, seguir terra, es pescar, tots els tòpics junts allà, i és interessant, no? com a fenomen. A més, tot i que ressalti molt aquests elements amb els instruments i ritme que consideram, perquè ja hem dit ara que és menorquí, que no és, però que s'ha consolidat, diguem, darrerament com a música menorquina, no som us fuig que és un deix molt de ranxera.
1: Bueno, jo vull dir, començar dient que en Joana Pons, si no ho tinguéssim, l'hauríem d'haver d'inventar, perquè és que ha fet una feina espectacular per Menorca, no? I com a referent de tantíssimes coses, no? I la cançó d'Esmortà és una cançó d'aquelles que segurament no deu tenir més de 100 anys, no? No crec que en
0: tingui, sí, no crec que tant, no
1: crec que no en tingui tants.
0: De fet, Esmortà no sé si els ha tret 100. Sí que els ha tret, perquè hi ha la primera casa, que hi ha una inscripció que la posa 1900 i cosa. Vull dir...
1: Però com aquesta cançó ja és com... Segurament deu tenir el fi de l'autor, deu ser viu o això... I mos ha quedat com una cançó popular, d'origen dubtós i totes aquestes coses, no? Però mos ratlla d'aquest tipus de festa, no? I crec que a vegades l'oblidam. Es navega, es fet aquest de tracatxer la mà, per, no nedant, però no tracatxer la mà.
0: Interessant, això, perquè nedar és una cosa que també va molt lligada amb el turisme.
1: Amb el turisme, no?
0: Es gaudir la platja és una cosa que sembla molt menorquina i no ho és.
1: I es fet aquest desgaudi amb espais fora de la ciutat i també m'ho relaciona molt amb això, quan deien, no és món obrer i tot això. I totes aquestes cançons, no, que configuren aquest corpus que mos du a una festa dins el que dèiem de festes patronals o festes majors, que jo crec que són més festes majors que patronals. A Sant Joan no ho és, patró de Ciutadella, i que mos duen a un moment de festa que jo crec que és tant o més important que els cavalls, i jo és que tal vegades per de formació professional, però el fet de que obriguem les cases, que entrin dins que nostra 50, 60, 100 persones, menjar, beure, cantar, cantar fins a esclatar, mai millor dit, que després hi entrin els cavalls, però o sigui que la festa s'entri tant dins les cases, amb aquest repertori que mos hem anat creant a partir de ressignificacions, a partir de cançons relativament noves, jo no és que sigui un gran viatger, però bueno, sí que he visitat altres festes i no ho veus al món, ni en festes d'aquelles que dius, d'aquelles que són de la UNESCO, d'aquelles que són festes que mostren reconegudíssimes. Jo no conec cap altra festa que el factor ciutadà sigui tan important com Sant Marc, i no per fer votar els cavalls en mig de la plaça, no? Per aquest fet de dir, obrim que nostra,
0: tothom és benvingut.
1: Tothom és benvingut. Passau, mengeu, bebeu, és igual.
0: Cantau. Traieu les guitarres. A tota cotxeria oberta hi ha una guitarra a punt per sonar.
1: I és això. I jo me sembla espectacular. I aquestes cançons de Roman d'Esmortà, les cançons d'en Tòfol Mus, d'en Ortega Monasterio, de tant d'altres.
0: A romandre, les gavines, tot això parla de...
1: Tot aquesta mos creen aquesta festa, aquest gaudi, aquesta diversió que és importantíssima, no? I és això, i la música i la festa, tu ratllaves abans de les dues festes, no? De la festa protocolar i de la festa com més fora
0: de gaudi.
1: I per jo... és bé, jo he dit tantes, la cultura popular està poc estudiada, i la cultura popular que hem estudiat molt a Menorca de la festa ha estat aquesta, no? Dels protocols, del primer toc, del caixer senyor, del caixer bala, dels orígens dels cavalls, vale. Però qui ha capturat a estudiar, a entendre aquest espai que la música propicia, entre altres coses, que és aquest espai social que es produeix a dins que teva mateix, però bueno, que teva...
0: Sí, que meva, jo et som descobre portes també, ve, arriba, canta, menja, veu,
1: i que nostra, i vull dir, nosaltres també ho hem seguit, no? Bueno, és la música com a facilitador d'aquest intercanvi social, d'aquesta comunió que se produeix durant les festes, no? A Romandre Esmortar, i tornant un poc darrere, morralla d'aquest obrerisme, no? Mm-hmm. I també n'havien ratllat antes d'entrar, i precisament enguany de Sant Josep Anselm Clavé, una persona que va impulsar el moviment obrer des d'una perspectiva cultural, des d'una perspectiva
0: de comunió
1: okay. Precisament, i va impulsar precisament els famosos cors Clavé com una eina de comunitat obrera, no? Uh-huh. I els cors Clavé, que potser m'ho sonaran raros, però no deixen de ser l'Estudiantina de Ciutadella i Sorfeón.
0: I Sorfeón Maonès, quan va néixer l'any 90. 90.
1: Són els deixos d'aquesta cosa. I aquesta propensió a cantar, aquests deixem-lo dolç, aquests vagrossos, totes aquestes coses, per jo, tracen una línia a partir d'aquest moviment obrer, no? I aquestes cançons que ratllen de sa festa, de s'espai en el qual mos trobam fora de sa feina i gaudim, pues són producte, entre altres, de tot aquest moviment.
0: Mm. Molt bé. Has parlat de Deixem-lo dalt, també com a mostra, perquè de festivitats ens hem centrat en les festes majors, però de festes n'hi ha al llarg de tot l'any. Deixem-lo dalt va lligat a Pasqua, a la festa de Pasqua. Té un origen religiós, però és una música que ultrapassa, diguem, tota la significació religiosa i fa aquesta feina de comunió, perquè Deixem-lo dalt, si algú no sap què és, ara tampoc no reproduirem cap cançó de Deixem-lo dalt, però es basa en cançons cantades a partir d'un cor, un cor que canta dins l'església primer i després que surt en el poble a oferir-se com a tal. Són músiques també lligades en aquestes festivitats, i al llarg de l'any deim que en xerram, impliquen comunió, festa i música, tot va com un pack. També una altra de les festivitats és Sant Antoni. Sant Antoni és una festa que és la diada del poble de Menorca, va ser declarada en el seu moment com a tal, rememora un esdeveniment històric, conquesta de les tropes catalanes l'any 1287, però representa això, també és una època de comunió. Això a Mallorca, tot i que sigui la diada de Menorca, Mallorca és encara molt més visible, les grans festes d'hivern a Mallorca, el Sant Antoni. És probable que aquest Sant Antoni com el viu a Mallorca, de comunió en els voltants del foc i les torrades, que ara s'estan com a recuperant al llarg dels darrers anys a Menorca, però segurament eren més presents en l'antiguitat de fa més anys. No sé si en tens coneixement, Jordi, d'aquest fet.
1: La veritat és que no, però sí que, aprofitant, ja que l'he dit, hi ha un llibre del segle XVIII, de final del segle XVIII, del Lindemann, que és un senyor que va aparèixer per aquí, per Menorca, un viatger, que ratlla un poc de les diversions de Menorca durant l'hivern, durant tot l'any, no? Uh-huh. I fa una reflexió, fa un comentari que, ratllen de com la gent se diverteix, no? És a dir, després de treballar durant tot el dia, tota la seva diversió a la nit es redueix a tocar la guitarra i un parell de castanyoles. Les dates durant les quals s'ofereixen són de l'època de Carnaval, no ben bé Sant Antoni, però sí que en aquesta època més d'hivern,
0: no?
1: I els dies de Sant Joan, Sant Pere i tot això. Vull dir que trobam que la música i la festa ha estat un punt lligat. Sant Antoni ha estat una festa molt ciutadellenca, jo crec, fins als anys 80, en la qual la declaració de Sant Antoni com a diada del poble de Menorca, que crec que tothom Bé, d'acord, de moment encara no hi ha ningú hi tornat a debatre sobre el tema.
0: Com ha passat a Mallorca, per exemple.
1: Com ha passat a Mallorca. S'ha transformat i s'ha creat aquest punt. És curiós, Bep Portella, un tècnic de cultura d'on ha molts anys
0: i estudiós de la cultura.
1: Feia un comentari, no me'n recordo quin llibre, de que la festa de Sant Antoni s'ha mallorquinitzat. La festa de Sant Antoni Menorca s'ha mallorquinitzat, no? Amb aquesta idea de les torrades. Sí. Inclús trobam a Sant Climent, que van crear una colla de dimonis, dos cagrossos de dimonis que surten només per Sant Antoni, molta de la mallorquina, no? Uh-huh. La música és per tot, i Sant Antoni és una festa en la qual s'ha tractat de concentrar l'essència d'allò que és menorquí, no? Els instituts hi van esglosadors, la mostra es dia que hi ha tallers de llata, se fan balls de fandango, bueno, totes aquestes coses, no? I veiem també com aquesta part de la música ens uneix. Mm-hmm. Què mos passa a Menorca? Jo aquí volia introduir una cosa, que és el tema que no tenim himne. I és un debat...
0: És un debat llarg. De fet, segurament és un debat que no ha transcendit públicament, però no. Que en les esferes institucionals, d'una manera o d'una altra, sempre hi ha estat. I és cert que no és un... No crec que sigui un debat fàcil. Bueno, un debat és molt fàcil. El que no és fàcil és triar quina cançó podria ser l'himne de Menorca.
1: Jo crec que no l'hem de tenir. I som, tal vegada som un poc radical amb aquest tema, però... Els himnes que mos trobam són himnes del nostre entorn més proper, són himnes sobretot nascuts d'una època de romanticisme, de finals des de 19, principis dels 20, i això que me perdonin, però al costat de la Balanguera o en Pons s'hi posa molt, molt seriosament, o serà complicat trobar una lletra
0: i un himne que representi tantes coses com la Balanguera.
1: Clar, què mos passa, però també si fem una reflexió en quant a això, què podríem dir? Tenim referents en pretèrits de que puguin construir aquest imaginari de Menorca, tenim Pàtria d'Àngel Ruiz i Pablo, però poca cosa més. I com l'han creat aquest imaginari de Menorca, no? d'aquesta identitat menorquina, sobretot l'han creat a partir de les cançons dels festivals de la cançó de Bo. Això és la meva teoria, home. La idea de Menorca com a ens en el qual lluam i cream una cançó és molt recent. Jo, bueno, de fet, un dels treballs meus versa sobre això, sobre que has fet de que cream la imatge de Menorca pels turistes amb els festivals de la cançó dels anys 60, però els primers que molt la creem som els menorquins. I Menorca, Silla dels Vents, Menorca blanca i blava, la Menorca
0: que veu el turisme que arriba i t'arrabassa, la caseta, sí. Jardí, la barqueta,
1: I
0: com ets a parlar del Lucas, no?
1: Tot aquest imaginari de Menorca, tot aquest imaginari de menorquinitat que s'ha estès, i jo crec que pràcticament per tot, musicalment neix per això. I clar, tornant a Sant Antoni, la diada del poble de Menorca, quin imaginari hem de reflexionar, hauríem de posar amb aquest himne, no? Aquest imaginari creat a partir de la mirada turística, de la mirada, diguem-ho així, colonial, de voler colonitzar Menorca, no? I Pau Obrador, sociòleg àmpliament conegut en aquesta taula, ratllava, no? També de com Menorca se converteix en es feminitza i es converteix en una dona objecte de desig, i si ella se converteix. Això d'hem de fer himne de Menorca, aquest imaginari diguem-ho així, sexualitzat o feminitzat de Menorca, o hem de cercar un imaginari...
0: Allò de Menorca és un jardí florit, Menorca és un jardí florit, les menorquines són roses.
1: No? És un tema ampli, però bueno.
0: Tornem a Sant Antoni. I escoltem una versió, de fet, que va recuperar Subaida, grup que molts coneixereu, en el qual vaig tenir el gust de participar, que en el primer disc recuíem una de les tantes melodies que hi ha recuïdes de Sant Antoni, perquè no només n'hi ha una, perquè també tenen gràcia i enllacen un poc amb això que dèiem. Les melodies són diferents, però totes acaben parlant de la festa de Sant Antoni, del dimoni, de com juguen a 31 i de coses que inciten a la festa. Aquesta melodia recuperada, que només apareix a Menorca, la trobam aquí. Tot i que escoltareu a l'àudio un inici que també vol fer l'uet en aquesta tradició mallorquina de les xeremies, com hem dit anteriorment, no són un instrument específicament mallorquí, sinó que a Menorca també en teníem existència.

0: Vam sentit aquest inici de aquest estoquet de participació ciutadana, et sentien escrits, aquest de fons, que és allò que representa la festa i allò que Sant Antoni també, no sabem si ha estat, volem que sigui, a Mallorca sabem que és així exactament, i les festes, en el fons, tenen aquest component, no? No sé si vols comentar qualque cosa de més sobre la cançó aquesta que hem sentit de Sant Antoni.
1: Bueno, no, jo crec que m'ho fan falta molta gent que faci música i repensi la música des d'una mirada tradicional i d'arrel. Tenim casos, bueno, tenim Salvaida, que va existir en el seu moment, però avui en dia tenim Figues d'un altre paner, tenim Anna Ferrer, que també fa coses, tenim el Bastió de Silla, tenim gent...
0: Tenim les Galles de Pastera, no te n'amaguis,
1: no,
0: en Jordi també té un grup, tot i que és molt modest, fa una gran aportació amb el seu grup a la música també d'arrel.
1: Bueno, i crec que com comentaven abans, no, la música d'arrel no ha de ser només tocar els fandangos que han tocat tota la vida, sinó a partir dels fandangos que han tocat tota la vida poder fer altres coses, no? I poder donar altres significats i poder donar noves perspectives en el futur. La música tradicional és una música que mos connecta amb moltes coses i jo crec que no mos connecta tant amb el passat, sinó amb la comunitat. Hi ha gent que vol o entén que la música tradicional mos ha de connectar amb el passat, també, no ho negarem, però jo crec que mos ha de connectar més amb el sentit aquest
0: de pertinença.
1: I això, que no me vengui ningú a dir que som un nacionalista, un separatista o aquestes coses, la comunitat es pot fer de moltes maneres que no necessàriament vulguin dir això. La comunitat es crea amb la festa, es crea amb la cultura, es crea amb soci, es crea en molts àmbits, i és una manera que tenim els humans de que la nostra vida sigui molt millor, i la música, tot això, la festa, ho encamina.
0: Molt bé. I Arrelats té també aquesta funció, el programa nostre, que us pot descobrir aquestes petites joies i fer aquests plantejaments que són tan necessaris per la cohesió de la nostra, del nostre poble, de la comunitat allà on vivim. Per tant, bé, i arribam cap al final del programa, en la darrera cançó, la cinquena d'avui. I si hem passat per les diferents festivitats, arribarem a Nadal, falten 3 mesos encara, però Nadal és un moment de canvi de cicle, ho ha estat sempre, és d'aquelles festes cristianes que en el fons no deixen de ser una reinterpretació de festes paganes, perquè totes les cultures tenen un canvi de cicle i aquella època és el solstici d'hivern. I bé, però Nadal és cert que per una banda de part pagana ha passat a part religiosa, però de part religiosa ha passat a part comercial. La societat capitalista també ha donat una visió molt clara de Nadal, enfocada com a grans festes de consum. I això ha fet que associem en aquestes festes cançons de Nadal superinternacionals, com Feliz Navidad o Blanca Nit o I Wanna Wish You a Merry Christmas, que són les cançons, el fil musical que sentim constantment a qualsevol centre comercial o cançó que anem quan arriba Nadal. Però també tenim cançons nostrades, perquè el Nadal l'hem viscut tothom. I bé, n'hi ha que són d'un entorn més proper, aquestes cançons catalanes, com el 25 de desembre, o el desembre congelat, o d'altres que tenim, o les 12 van tocant, lo noi de la mar, etc. Però n'hi ha que algunes poques que hem conservat, però n'hi ha que són específicament menorquines i m'agradaria que n'escoltem una. I em permetreu un poc sa llicència d'avui posar una cançó que s'ha convertit en cançó coneguda fora de Mallorca, pel fet que bueno, és una cançó guapa, és pròpia, aquí es coneix com la cançó del Pastor Gran, però fora de Mallorca la coneixen com a Nadal a menorquina, aquelles coses de l'imaginari. No sé si tens, vols fer qualque comentari d'aquesta cançó que sentirem ara.
1: Aquesta cançó, bueno, és un exemple de com tu institucional o tu formal sempre necessita la necessitat d'anar acompanyat d'aquesta part més informal, no? Tenim molts d'exemples, inclús encara en la societat d'avui en dia menorquina, que ha passat tot un procés d'industrialització, de turistificació durant molts anys, d'aquests exemples de músiques, de cançons que han sobreviscut i no sabem gaire ben bé com tot aquest procés i segueixen vigents, no? És en aquest cas de la Nadala menorquina, en què la versió que posarem de música nostra, sí. uns grans referents a la música de les Illes Balears, però també trobam exemples, altres exemples com recuperats, no? Trobam en el Nadal mateix la Sibil·la, que no havíem, que s'havia deixat d'interpretar i que havia tingut so, i des del boom de la declaració de Patrimoni Mundial de la Humanitat, tothom tenia Sibil·les i tothom ens recuperava. I, molt bé, mira, música que afegim a la nostra. O d'altres molt poc conegudes, com el cant de la sentència, la Setmana Santa de Migjorn, i no sé si Mercadal també la fan en els divendres sant, que es canta el cant de la sentència, que és un cant molt específic
0: d'aquell dia
1: amb un català antic i que se fa, no? I que se produeix. És una cosa molt excepcional, no? I tots aquests elements que acompanyen la religiositat, tot allò més formal, aquell intent de diguem-ho així, controlar un poc la societat, perquè la festa Nadal, no sé on és que llegia, que no deixava de ser la festa que des de sobretot el protestantisme i després per extensió nosaltres en quant comercialment havien intentat controlar una mica tota la disbauxa que es produïa durant el Nadal, no?
0: Sí, perquè ara nosaltres tenim imatge d'unes festes molt pausades, molt de cara endintre.
1: Sí, no? I no deixen de ser festes hi ha testimonis de festes més explosives, que vindrien a ser un poc els Sant Antoni en mallorquins, no? Però això, i aquesta cançó que no és, té un punt religiós, evidentíssimament, però que no deixa de ser una cançó jocosa, una cançó alegre i una cançó jo diria és que ni litúrgica, és una cançó que sí, ja és moment d'això, però que ens permet veure això, no? com al final la cultura és tot un continu. I ja és darrer punt teòric de tot això, moltes vegades intentam encapsular les manifestacions culturals amb alta cultura i cultura popular i tot això, no? I no fer res més que ratllar, però al final tot és un contínuum, i allà on posant la divisió és un punt complicat. Aquesta cançó evidentment és una cançó popular, però està inserida en un moment seriós, no? Bueno, em donaria per un llarg debat.
0: Escoltem la cançó del Pastor Gros.

0: Si hem sentit, és una cançó més arranjada d'una forma increïble per aquests referents de la música, que són música nostra, són mallorquins i adapten aquesta cançó menorquina. I si ho he escoltat bé les estrofes, hi ha una tornada i després n'hi ha dues, eh? Jo som el pastor més gros i llavors la següent que diu jo som el quart pastor. La pregunta és, i el segon i el tercer on són?
1: Eh? No sé. Devien ser de festa, segurament.
0: Segurament devien ser de festa aprenent alguna cosa. Bé, fins aquí el nostre programa ha estat, esperem que hàgiu passat una bona estona parlant de la nostra música i en aquest cas també de la festa que sonava el programa. Volem donar les gràcies a en Jordi Orell per haver acceptat la convidada i per haver estat aquí explicant-nos aquestes coses tan interessants sobre la música, sobre el fet popular, sobre el gaudi, etc. Gràcies, Jordi.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i enhorabona tant a tu, Joan Carles, com es fa per fer aquesta iniciativa tan potent de fer ràdio en català i de fer ràdio sobre la nostra cultura en un sentit molt ampli que crec que és més que necessari.
0: A tu, Jordi. I gràcies a l'equip del programa, en Cristian Pons i en Txec Pons. Recordeu que ens trobarem a Radio Far comentant les nostres impressions sobre la música menorquina i d'arrel, juntament amb altres programes de gran valor. Fins aquí, Arrelats. Esperam que us hàgiu sentit a gust. Fins la pròxima setmana.
2: Bones festes.
0: Bones festes.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Bogar a la mar és aplicar el principi de la palanca per fer moure una embarcació. Un sistema dels més antics, que practiquen pobles de tot el món. La boga era el motor d'antany, especialment quan el vent no bufava i les veles anaven tristes. Tenir braços potents a bord era una garantia de poder-se imposar a les incerteses del mar.
2: Època de muda. Capítol 10. Bogant, bogant.

0: Bugants se suposa que van arribar els primers pobladors a Menorca, amb les seves famílies i els seus animals domèstics. Probablement navegaven relativament propers a la costa i feien els trajectes llargs en dia de bonança, sempre tenint a la vista el nou litoral que es volia assolir. Bugant es feien també les guerres marines pretèrites, en aquest cas, coordinant molts de remers per poder travessar grans distàncies i moure's amb rapidesa quan la tàctica del combat ho requeria. Molta gent era esclavitzada o condemnada a les galeres, a remar fins la resta dels seus dies. Una de les claus perquè l'esforç de les mans traslladi amb eficàcia l'energia en forma de desplaçament de la nau rau en que els remers vagin al mateix ritme. Després de l'empenta sobre la superfície de l'aigua, el rem s'ha d'alçar per permetre que l'embarcació rellisqui lliurement, per després tornar-hi tots junts. Però si hi ha rems que entren a l'aigua quan no toca, la barca es frena i l'esforç fet no s'aprofita. A això se li diu popularment enredar la boga. Una expressió que també s'empra de manera col·loquial quan qualcú frena les coses mentre es fa el despistat. A Menorca disposam de 24 anys d'estudis que analitzen amb tot detall la freqüentació de platges, de manera que sabem quines són les que pateixen un excés de pressió humana. I d'ara el govern balear ha dit que vol fer els seus propis estudis abans de prendre cap decisió i que posaran càmeres per fer recomptes i després decidir. Enredar la boga. També el govern ha iniciat un procés que s'alimenta bàsicament de propaganda contractada com a publicitat als mitjans de comunicació, que pretén convocar tots els actors polítics, econòmics i socials de les illes per decidir què s'ha de fer davant dels efectes secundaris indesitjats d'aquesta aposta total per al turisme. Però no es prendrà cap decisió fins a haver recopilat informació que fa dècades que ofereixen els instituts oficials d'estadística. Enredar la boga. Més a prop, el Consell Insular, tenen un estudi pagat amb diners públics que diu que a Menorca tenim un 30% d'accés de vehicles al juliol i l'agost. El Consell ha dit que encarregarà un altre estudi sobre el mateix tema. No el tindran fet fins poc abans de l'estiu pròxim, amb la qual cosa no tindran temps de decidir cap mesura concreta. Enredar la boga. I, mentrestant, s'ha aprovat, per via d'urgència, un decret llei que permet fer més aparcaments a les platges, que permet construir de nou a zones d'alt risc, que eximeix grans projectes de la tramitació prèvia d'impacte ambiental, que facilitarà de nou la competència deslleial entre activitats econòmiques, quan l'estament públic juga a aquest joc, cal que la gent s'organitzi, que es fixin els rems als escàlums i que ens disposem a bogar a bon ritme i sense enredar més.
1: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

0: Bones! Això és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: En aquest segon programa, seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobretaula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb sa convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tarritik, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant sa improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
2: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A la secció Glosim Glosam, en Ramallet prepara el necesser i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
1: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: Saltreveu de sa Glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: i fem xerrant de lírica. És una qüestió que defineix bastant el caràcter menorquí en la seva relació amb la música popular. Sempre s'ha dit que Menorca és terra de cantaires i de so dona fe a la quantitat d'agrupacions corals que hi ha, més o manco formals. Per parlar-ne avui tenim una reconeguda artística polifacètica, una magnífica cantant soprano que ha participat de nombroses iniciatives en el món de la música des de diferents àmbits. Tenim amb nosaltres na Maria Camps.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Molt bé, altres?
0: Mira, molt bé. Estàs d'acord que Menorca és una terra de cantaires?
1: És una terra de cantaires. Menorca ha donat i dona molt bones veus i veus reconegudes no només dins la nostra illa, sinó també a l'àmbit balear, a l'àmbit estatal i a l'àmbit internacional. Per tant, no sé què... No m'hi atsaigo o se sal, no ho sé,
0: no sabem
1: però
0: què.
1: Alguna cosa hi ha que fa que aquesta terra doni grans cantants.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: De què havia tingut por? De qüestionar i de parlar, perquè pensava que Faró comportaria dolor o mort. Jo moriria més tard o més d'hora, tant si havia parlat com si no. Els meus silencis no m'havien protegit. El teu silenci no et protegirà. Estimadíssimes oientes i oients de Ràdio Far, jo sóc en Cristòfol Pons i aquest és el programa Càpsules d'Art. Un programa dedicat a l'art on fem entrevistes a artistes de Silla. Conversam amb els artistes sobre els seus treballs, però a banda de ratllar sobre la seva pròpia praxis, també volen saber què en pensen elles o ells sobre temes vinculats a l'àmbit cultural de Silla o a l'art en general. Aquest és, per tant, un programa que pretén anar de lo local a lo global. Un programa de caràcter polític que pretén ser radical. La frase en la que hem obert el programa d'avui és un fragment dels diaris d'Escàncer de la poetessa feminista Audre Lorde i m'ho serveix per presentar la nostra entrevistada d'avui. Ella és Nana Llorenç. Nana s'autoanomena artista multidisciplinar. Estudia Belles Arts a la Universitat de Barcelona. Nana ha viatjat, ha viscut a Berlín, a Mèxic i a Texas. Ha organitzat exposicions seues i d'altres persones. Ha editat. És professora d'arts plàstiques a l'Escola Municipal de Ciutadella. I a banda d'això, fa un munt de coses i no atura mai. Quan acaba els seus estudis reglats, fa diverses residències de creació a Hongria, Romania, Índia i altres procedències. Ha sigut premiada amb diverses convocatòries i beques d'artistes emergents, com els programes artístics educatius Intensitat, Interforum. També els punts Secs Barcelona, Tecnologies i Vigilàncies al Arts Santa Mònica i produït per CCCB. També els Translocacions, microintervencions en el mateix espai, a Santa Mònica. Monoengarra a la sala Art Jove i ha exposat a Fuga. Variacions per a una exposició a la Fundació Antoni Tàpies. El 2012 va inaugurar la seva primera exposició individual, White Room Black Contract, a l'espai Mevas de Santander i Cantàbria. Generalment, els seus projectes es composen d'instal·lacions amb diversos objectes, com vídeos, performances, pintures, etc. El seu contingut, tot i ser variable, és, en moltes ocasions, feminista i, com diu ella, intimista. I cit textualment. Des de fer reflexions personals sobre estats vivencials a propostes que tracten de posar en evidència situacions crítiques entorn de la política, d'allò social o de la cultura contemporània. Fetes les presentacions, començam. Hola, Anna, com estàs?
2: Hola. Bé, em feia gràcia comentar això, no?, de que amb alemany, a Alemanya es deia molt, la primera frase que vaig aprendre va ser solalà, i m'agradava molt perquè era com a... Encara, solalà vol dir ni bé ni malament, no? Però té un punt com a molt divertit, perquè de vegades estem bé o molt bé i no és pròpiament el que vols dir.
1: Olalà, idò.
2: Solalà.
1: Perfecte. Escolta, per començar i per introduir-nos en les teves pràctiques, van donar les ajudes de mínims del Consell de Catany en la línia d'investigació. Per si algú no ho sapigués, aquests ajuts del Consell consta de 5 línies de creació, investigació, exposició, formació i audiovisuals. El treball es titula Dones i exili a Menorca i ratlla de les artistes a les perifèries. Com us pots explicar un pot de què va?
2: Sí, tant. Bueno, vam, en un primer moment, sí que es veu que quan vas llegir la teva pregunta, no? me va estranyar que la definessis com artistes de la perifèria, no? Perquè fa res, bueno, que em sembla un nom molt contemporani, no?, de qualificar aquestes dones, però justament fa dues setmanes me vaig trobar a Laura Marte, que és amiga, col·lega i investigadora, artista i tot, i me va dir que ella estava ja engegant un projecte sobre artistes de la perifèria, no? Me va dir que xerraria amb tu, bueno, ja saps com és ella, no? I me va dir, i vaig pensar, no? Ostres, artistes de perifèria, no ho descriuria així a priori, no? Però sí que en té relació, i com el seu títol indica, no? Són dones exiliades, i però literalment exiliades, és a dir, en el context de la guerra civil, que comprendrien de, bueno, primers exilis el 36 durant la guerra i el 39 quan ja hi va ser rendició, no? Però en aquesta ocasió, com que me van donar la beca d'investigació artística, el meu projecte de tesi s'inicia amb aquesta premissa com a punt de partida, no? Sí, que les dones artistes menorquines exiliades, com podrien ser de totes les Balears o de tota Espanya, no? Però dona, fa foco, enfoca a les dones menorquines. I la meva hipòtesi, bueno, pretenia revelar, o si més no, fer-se a prop d'una forma artística, que com a forma de conferència performativa, una miqueta totes aquestes conseqüències d'aquesta partida, no? Com s'exili en el camp de la cultura, com va afectar en el camp de la cultura i de l'art a Menorca. Bueno, clar, amb la conferència performativa me serveix com una... m'atorga aquesta dimensió per xerrar de rigor, humor, diversió i tal vegada l'absurd, no? Perquè hi ha una comparació molt clara que jo faig en aquesta hipòtesi, que és que... compar aquestes dones exiliades amb la partida des de Mo amb es Déu en Xar el 39 de febrer 15 o 16, no record bé ara exactament, però que van arribar a les platges d'Argelers i que van estar en aquest camp de concentració, com ho comparo una miqueta amb la Posidònia seca que arriba a les platges i que queda allà i que durant una època molt gran no la vam apreciar i la vam rebutjar, no? Clar, aquí ja és com a raro, no? Expressar, fer una comparativa com aquesta, que ves que mescles una mica la ciència o una planta amb unes persones, no? I, bueno, a veure, me vaig centrar molt en aquestes dones perquè precisament quan estava exposant l'exposició d'un espai propi, més que set dones, sis capelles i un altar, pues, era sobre aquesta manca de referències menorquines de dones, no? Com deixar la dona artista si no té referències de mares, àvies, etc, que tinguessin aquest paper, no? Com ho encaixam? I semblava que era realment un problema cultural, polític, però també identitari, no? I, bueno, anant a la recerca d'aquest origen, quina és la justificació d'aquest viatge realment, de gènere, en quant a artistes, i, bueno, aquí estic, fent recerca, entrant i sortint dels arxius, de documentacions dels artistes així, ai, dels artistes, dels historiadors, no? Menorquins, que tenen un plegat de llibres. I, bueno, jo, per exemple, ara, les meves fonts de recerca, gràcies a l'aspecte que hi va haver, no?, de la llei de memòria democràtica, que hi va començar amb molta gent que ha començat a escriure i investigar sobre aquest tema, pues, pues hi ha el diccionari d'exilis d'en Bep Portella, ahir va presentar just un llibre molt interessant que és El gran exili menorquí del 1939, que ja és un llibre molt narrat, molt, amb moltes memòries redactades, ja no tant com un diccionari pròpiament, no? I pues, això és L'Hachín Sombrero, estic entrant i sortint d'aquests llibres de, bueno, Les artistes de l'exili espanyol, per exemple, molt potent, que hi ha molta recerca, i recentment m'he trobat un llibre també d'una tal Maria Lluïsa Gago Grau, que és de Memòries de la Memòria, que té també una narrativa molt poètica entorn a cada història, i, bueno, això... sí, va un pam més de so.
1: Hi ha molta feina a fer per encara, tot i haver tingut tants anys de democràcia, hi ha molta feina a fer encara de recuperació de la memòria en aquest sentit, és clar.
2: Sí, i jo intento trobar, a més, Tòfol, ostres, dones artistes, que és com un repte, saps? Perquè vaig trobar una Joana Tudorí, que és una Joana Tudorí Bonet, va ser exiliada i condemnada a mort, i bueno, quan va tornar la van condemnar a mort, i ella, clar, era cantant de Surfeo, havia participat a l'Ateneu, bueno, tenia una carrera com a cantant, i per aquest motiu, com que durant la república cantaven en pro de la república, tots vam tenir que anar-se'n, no? Mm-hmm. I és una de les poques dones que d'això. Llavors, no sé si hauré de fer una ficció, si hauré de narrar ficcions, però clar, les dates històriques m'interessen molt per situar-les en aquestes ficcions, no?
1: Però ara és un projecte d'investigació, després ja anarà agafant forma, m'imagino, no?
2: Sí.
1: I escolta, en aquest exili o perifèria, has trobat traves en el procés de recerca?
2: Clar, sempre passa el mateix, no? Així que és com mantes, com me presentes, no? Com a artista multidisciplinar, jo a vegades tinc molta dificultat amb aquest concepte, perquè, ostres, clar, jo me present com a multidisciplinar o interdisciplinar perquè me vaig llicenciar així, no? Però perquè ja durant la universitat, no, a la Facultat de Belles Arts, no me vaig situar com a artista pictòrica, sinó que anava fent de tot, no? I tot me servia en el mateix projecte. I anava teixint a través de diferents disciplines. Clar, què passa? Que tu quan fas una revista o quan toques la porta de CIME per un projecte artístic que és un ajut de Consell Insular, no? En aquest cas, te miren com un bitxo raro, saps? De dir, i ara aquesta que ve a fer aquí, no? O li demanes a un historiador també. I clar, bueno, jo ja estic un poc curtida amb això, però sempre t'incomoda. Perquè aquesta pregunta de i com lligues l'art i la Posidònia? I què necessites, no? És com a... Bueno, tens les meves raons, deixeu-me accedir i saps? I això, per exemple, ho veig responsabilitat poder de quan es planteja que està junt, no? Que tal vegades ja s'haurien de fer aquestes aliances o dictaminar, ostres, mira, persones que venen d'aquest ajut, doneu-los accés també, perquè, ostres, estem fent una investigació subvencionada per el Consell Insular, saps?
1: Bueno, me va molt bé perquè de part ja m'has explicat el que és un poc, no?, ser multidisciplinar. Bueno, es fer multidisciplinar a la teva feina. Ara no me sortia de paraula.
2: Bé, sí, a vegades és un rotllo.
1: Ve un pot de so, eh? D'anar, de fer aquesta mescla de disciplines que finalment acaben trobant una forma artística, no? Un plantejament sí. Plàstic visual. Bueno, a banda de lo que ja mos has explicat, veus que li manca alguna cosa en aquests ajuns de mínims del Consell?
2: Clar. Jo crec que això, amb aquest ajut, concretament, és aquestes aliances, no? El que els hi manca. I facilitats, podríem dir. Altres... jo crec que sempre és una miqueta, no? Perquè també és cert que molta aquesta interdisciplinaritat els agrada. Vull dir, ja és un objectiu dintre de les bases. Llavors, clar, si després vols que siguin a projectes interdisciplinars, multidisciplinars, llavors requereix aquestes aliances. Perquè són les problemàtiques que ens trobem després, no? Tocant a portes o volent una informació, volent entendre... maneres de fer que tal vegada surten un poc de l'art.
1: Bueno, mos queda clar també que el feminisme travessa de ple la teua feina. Com us has dit abans, tu vas comissariar una exposició al Roser, també amb els ajuts de mínims del Consell, però en la línia d'exposicions. Com us pots explicar, bueno, com es deia primerament i en què consistia?
2: Sí. Sí que antes l'he mencionada breument. Si l'exposició, clar, va tenir l'ajut aquest de creació d'exposicions el 2021-22 i anava talment de donar llum en aquesta problemàtica, no?, sobre la manca de referents a les Illes Balears, de dones, artistes. Prenia com a punt de partida el llibre d'Anna Virginia Woolf, d'una cambra pròpia, que es va publicar el 1929 a Anglaterra. Ja era molt llunyà, no?, amb el temps, però tenia allà referències visuals o molt metafòriques que ja me funcionaven molt bé. I la primera obra que es va considerar feminista dintre el món i la història de l'art, que és The Dinner Party, d'Anna Judy Chicago, que és aquesta taula en forma de triangle on ella posava referències a deeses, de persones importants en la política, en la història, que a ella li servien per empoderar aquesta dona artista, no? Que eren com els seus amulets. I aquesta es va exposar el 79 en el Museu de Brooklyn, a Nova York. I, bueno, d'això anava, no?, de treure dones que tenien diferents... aquí, bueno, que tocaven diferents disciplines com a artistes i agafar força entre nosaltres per sentir-nos un poc millor, no?
1: Toques de dir un espai propi?
2: Sí, un espai propi I més que sis dones i més que set dones a sis capelles i un altar, perquè tocava el roser, cada capella era per una artista i l'altar era ocupat per l'artista més veterana que...
1: I, bueno, diguent això, quines artistes hi van participar?
2: Bé, hi van participar Ana Maria Florit, Gomila, diré tots els cognoms, es fa més llarg, però és que el matern també és molt important, no? Na Quica Triay i Pellicer, que és fotografia, n'Adriana Aguilar Santolaia, que és de teatre, dansa i camp, també en aquest cas, Maria Genestà Mercadal, com a il·lustració, ara més digital, Maria Daven Florit, poesia i literatura, i na Mitico, que era la veterana, na Mitico Chirai va morir, que era amb esgravat. Jo també m'hi vaig voler posar perquè també reforçava un poc aquesta part de pintura i vaig posar allà un poc el meu caos també. No tan multidisciplinar, sinó allà vaig enfocar una miqueta en la pintura.
1: Mm-hmm. És a dir, que es fet multidisciplinar ja no només era en la teua feina, sinó que era en la proposta comissa de curatorial.
2: Sí, total, no? Total, mm-hmm. Total.
1: I com va ser aquesta feina de comissariat, que supòs que tu encetaves, no? Era la primera vegada que ho fes. Què tal va ser?
2: Molt, molt, molt guai i no, me sentia com a molt afortunada, molt agraïda, molt... També tot això com era molt nutritiu, no? Ajuntar aquestes dones. Tenia una funció emocional, tenia una funció pràctica... dins l'activitat artística, no? Per tant, era com a molt rica, la tindria que definir. De fet, tu no sé si te'n recordes que tenia uns pòsters que hi havia tota l'explicació en català, en castellà, hi havia tota una declaració d'intencions i a la part de darrere posava tothom hauria de ser, que era una referència molt clara en el llibre de Chimamanda Ngozi Adichie que va publicar el 2014, que era aquella... La coberta, el títol es diu tothom hauria de ser feminista, no? Jo ho vaig donar com a voluntari, que cada un posi el que vulgui. De fet, hi havia un espai on hi havia intervenció lliure per als infants que podien posar el que volien, que hi havia mil anècdotes allà. I jo, el que meu el tenc, hi vaig posar rica. I no era rica amb la part de fortuna econòmica, que ja, ojalà, no? Però era rica d'esperit, no? D'aquesta llibertat, de llum, no? De pensament... I m'agrada definir-ho així.
1: Perquè bueno, també es van fer tallers, crec, no? I se fan...
2: Sí, es van fer tallers. Hi havia una sala com a de te, així molt anglesa, que era molt referència a Virginia Woolf, amb una biblioteca, no? Que hi havia dones. A la biblioteca intentàvem que fossin dones artistes, escriptores menorquines. Era una col·lecció molt petita, perquè bueno, van participar a la biblioteca... I sí, va donar joc a poder treure debats, a tenir una miqueta de qüestionar tot aquest tema, després també donar lloc a expressions d'altres artistes que no podien entrar al que era l'exposició, però que jo volia... Clar, és que m'hagués encantat que hi hagués totes les dones, no? Però, clar...
1: I ara sortint del tema de l'exposició concreta d'un espai propi, però seguint amb el tema del comissariat, tu penses com a artista que necessitem aquesta relació tan jerarquitzada i en part paternalista amb els comissariats? Vull dir, creus que nosaltres, les artistes, no podem muntar bones expos i auto-organitzar-nos d'alguna manera?
2: Home, clar. Sí, jo tinc claríssim, Tòfol, que l'autoorganització és com el que hauria de ser, no? Que és el més nutritiu, que crea xarxa, que mos fa connectar, que mos apropa a tots i a totes. I, ostres, però clar, això, per exemple, el meu ideal aquest d'autoorganització, de muntar exposicions amb espais, tallers, col·lectius i tot, que, per exemple, a Berlín ho vaig viure, no sé si era perquè vivia a la zona de l'est... no ho sé, vull dir, una zona molt precària també a nivell econòmic, el capitalisme encara està molt, molt a fora, encara que no ho sembli, que clar, els artistes no veiem un duro, per dir-ho clar, no? I clar, és difícil imaginar-te, no? Clar, que a vegades penses, ostres, si és local, si és lloguer, la situació de l'habitatge estigués molt més... millor, poguéssim adquirir locals pagant una quota mínima i poguéssim ajuntar-nos i fer exposicions col·lectives, almenys nosaltres ja ens sortiríem guanyant, no? En quant a experiència. I després, la part econòmica, bueno, també penses, bueno, és contradictori, no? Però, bueno, el moviment que hi ha aquí, turístic, dius, algú, tal vegada vendries. Si ho fes... Però, clar, sense, si, si, hagués, si continua cap moviment turístic, probablement els locals no baixaran i llavors tot és una utopia, saps?
3: Sí, un peix que segur que s'ha quedat. Sí. O sigui, vols dir que aquesta independència cultural ve formada pel tema econòmic, no? Per aquesta
2: sí.
3: Manca d'independència econòmica que tenim els artistes, ja no només a Berlín, sinó arreu del món.
2: Clar, no, no, i tant. I jo veig molt bé que s'ha estat invertir aquí amb artistes, de fet, amb ajudes que serien molt necessàries en... d'alguna manera, lluar aquesta feina, no? També, o de protegir-les. Però, bueno, de vegades ho fan, però s'aproximen, però després no falta xarxa, falten aliances, falta respectar també aquesta companyia que es donen un suport, que es dona l'artista, l'artista, i va creixent en cadena. I s'òbvia molt, perquè són ajuts que te donen a una persona en solitari, on tu has de fer-ho, no? I de vegades som ja justes per una persona, com té més per compartir-ho, no? A nivell econòmic, llavors t'aïlla també, no? I...
3: És a dir, falten recursos, a més. Així com deien que a nivell comissariat també hi ha una certa jerarquització o paternalisme, creus que en els ajuts o també hi és aquesta paternalització?
2: Segurament. Sí, segurament... Clar, ara, per exemple, amb exposicions així col·lectives que han fet recents no d'artistes del passat i fer antologies d'aquestes, no? Que de vegades es gasten diners, que jo hi estic molt en contra, per exemple, amb aquestes antologies. No vull faltar respecte a ningú, però dic, ostres, per exemple, per això funciona molt millor que hi hagi una despesa econòmica perquè participin molts artistes que estan treballant ara, que són els que ho necessiten, no? Perquè gastar diners amb una persona que directament és morta i, bueno, mira, publica un llibre, ho fas d'una altra manera i qui el vulgui, doncs que se'l miri, però en directe, no? Es funciona molt millor aquesta col·lectivitat i donar resultats molt importants de xarxes, de gent que es coneix, que es fa favors després, que s'ajuda o que convida a exposicions, que presenta gent, no?
3: I arrel d'aquesta exposició va sortir una publicació. M'ho pots explicar un pot de què anava? Quin format tenia i quin era el contingut?
2: Sí, es deia un espai propi. Era com una extensió, no? Es deia que un espai propi més que 7 dones, 6 capelles i un altar era difícil de moure, tot i que molta gent m'ho va recomanar i me deien, presenteu aquí, presenteu allà. Jo deia, ostres, que he de fer una feina d'entrar a cada poble o a cada ciutat per conèixer els artistes locals, i així són decisions molt difícils, decidir qui o qui sí i qui no, no? I de fet, de vegades convides a gent i te diu que no, que, bueno, almenys mira, ja has convidat i t'han dit que no unes quantes, no? Però, clar, després, com que no me veia capaç de tornar a repetir tota aquesta exposició, que a més tenia els seus falls, com tot, no? Per exemple, els honoraris m'hagués agradat que poguessin ser més alts. Clar, són ajudes mínimes, com el seu nom diu, no? No és un ajut per pagar tants artistes. I, clar, algo que fos menys costós, però que tingués la mateixa funció o objectiu, que és visibilitzar, donar llum i cercar referències, se me va acudir que podia ser entrar en diferents àrees. En aquest cas, per exemple, va néixer, molt metafòricament, amb el tema de la maternitat. En aquest camp de donar llum de les comadrones infermeres, que eren el clàssic rol per excel·lència de les dones en l'esfera pública abans del sufragi o durant la guerra, no? Que van tenir aquesta funció les dones a nivell públic d'infermeres, i després anar a cercar les dones del camp de Menorca, quin paper tenien, com es deia actualment el seu... de ben vist, de mal vist, de ben pagat, de mal pagat, les seues feines. I després també va tocar el tema de la memòria democràtica, el tema més polític, amb dones de so, com la Joana Tudor i Bonet, que van exiliar, amb la Margarita Comas, la Margalida Comas, perdó. Després també na Carme... Ai, és que no, jo li dic Carme... Sí, la Carme Mesquida, també, que es monja Clarissa. I volia continuar, bueno, i un llarg etcètera, no? I després volia continuar amb les dones i la mà. Però clar, amb el canvi polític, de vegades dius, ui... bueno, quan ho tens pactat molt... perquè clar, aquesta revista es va iniciar amb un pacte, es va dur a terme gràcies, econòmicament, gràcies al pacte d'estat contra les violències masclistes, que va ser una forma de poder-lo, donar-li forma econòmicament, no? A través d'un ajut ministerial, no? En aquest cas, el Ministeri Central. I clar, ajudava, perquè tota aquesta visibilització, no?, ajuda a poder canviar algunes coses, no? I, clar, van fer tres publicacions. Jo volia fer la de la mà, que la de la mà era també biòlogues, capitanes, que és un món que també m'atreu molt, que està també molt masculinitzat. I també tenia moltes ganes de presentar la meva germana, que... Natita. I no es va poder fer per això, perquè ja amb el canvi de govern no he anat a tocar aquella porta. També per altres motius, perquè igual jo... Pues estic fent altres coses, ara estic amb aquesta investigació, igual és una extensió d'aquesta darrera publicació, no? De fet, me va venir d'aquí. Jo, sobre aquesta d'ara dones ja en Bart i Exili, va sorgir barrejat amb la Posidònia, perquè vaig fer una obra al Museu Museu Espai Marítim de Patrimoni Marítim del Castell. Me van demanar un encàrrec que fagués algú representant la Posidònia. I vaig fer una escultura que me vaig estar dies infinits tant tires de paper i pintar un Posidònia, i que vaig resoldre, crec, molt bé, m'agrada molt aquesta peça. I mentrestant feia aquesta publicació que m'adua molt mal de caps, perquè xerrar d'aquest tema és incòmodo, realment. Bueno, jo m'incomodida, a part, hi ha molta tortura, hi ha molta pena, molt de dol, no t'hi fiques i... I, clar, d'anar a tocar Posidònia, mentre pensava amb aquestes dones, se me va ocórrer aquesta mesclar-les, no? I clar, estic encara allarguissant aquesta revista, podríem dir, aquest tema. Llavors, el de la mà encara no toca. Igual, després m'ha d'anar igual, aniré a tocar la porta del nou govern i diré, escolta, vull fer la quarta. Teniu alguna cosa de dinerets? I si n'hi ha, doncs pues, bueno, si pica, pica.
3: Per el que entenc, la revista aquesta eren entrevistes a part de... Què mos en destacaries qualcuna? Alguna que t'hagués redat? Ja sé que és mal de fer, però bueno.
2: És molt mal de fer. Però la dona Carme Mesquida, pues, ja va ser una passada. Però també hi ha la Núria Capó Humila, que van allà en el mercat, en Nora Albert, també és de destacaria, no? Però Anna Carme, que és Clarissa des de fa molts anys en el convent de Santa Clara, a part de que és una dona meravellosa, hiperreflexiva, dolça, inspiradora... és pau total, té una harmonia aquesta dona. Clar, això m'ha fet posar llum, per exemple, les dones de la resistència que van quedar aquí, les dones que no van exiliar. És a dir, ella m'ha posat molt... Va, m'atura un moment, Anna. I les dones que van quedar, no? Jo vaig quedar com a, ostres, per què no en sigui un motiu meu d'estudi? Per què me vas tant amb aquelles que no hi són i que se'n van anar i que no han tornat tal vegada, no? Perquè clar, això és d'aquest buit, és d'aquest silenci, és d'aquesta manca de referències que anava, no?, a perseguir. Però clar, ella me va dir, però aquestes dones són molt lluitadores, van quedar aquí en la resistència, amb un silenci impecable, sense els seus homes, que molts d'ells es van executar, se'n van anar, mai van tornar, no? Clar, quan fas una entrevista a qualcú i te dona... Jo dic, no, me va fer canviar el meu punt de mira i el meu punt de visió, me va sacsejar, com aquell que diu, pues, això me va impactar. I li té molt de respecte i, de fet, crec que me va ajudar a continuar aquestes recerques, sempre tinguem present aquestes dones que van fer unes tasques i van tirar endavant i que, de fet, són els nostres referents reals. No, les nostres àvies, mares, que van quedar aquí, que gràcies a nosaltres estem aquí, vives i vives, no? I van néixer aquí a Menorca, concretament, és perquè aquestes dones van quedar aquí.
3: Uau, me sembla una reflexió superinteressant. I pues, ja aprofitam perquè justament la cita de Nald Lord, que han dit al principi, xerrava justament de son o dels silencis. Que... Tens algú, crec
2: que
3: tens...
2: Ara sempre ho amb
3: tens alguna... Bueno, hem xerrat al principi, abans de començar la gravació, que tu ja et coneixes aquesta autora i ja tenies una certa relació amb ella, no? Aprofitarem per demanar-te quina és aquesta connexió.
2: Sí, no, Audre Lorde. Mira, una exposició a Berlín, que no sé si era... Bueno, era una exposició multimèdia, on es mesclava tecnologia, música i tal, que tipus sonar, ara no me'n record com es diu, que de fet té lloc ara. Va sortir una catedràtica universitària, no sé si era de Chicago, que xerrava de l'empoderament femení en les càmeres de UBR. És a dir, com nosaltres teníem que aprendre a emprar aquestes càmeres perquè no es tornés a reproduir, no es tornessin a gravar arxius, per exemple, pornogràfics, o no es tornés a gravar tot Hollywood una altra vegada amb aquestes càmeres de tridimensionalitat. No? I ella citava a una cita de Audre Lorde que me va encantar, que era de Sautu, cura. Precisament, i amb aquestes frases i amb aquesta cita, ella el que volia explicar, aquesta catedràtica que volia que les dones artistes agaféssim les càmeres obertes i gravéssim els nostres documents artístics com a dones, no? I no deixéssim tot aquest mercat darrere, que tornés a ressorgir, va citar aquesta autora per empoderar-nos en aquestes dones, no? I deia que mos han d'autogestionar, mos han de crear el nostre material. I l'autocura era molt important per ella en un punt, no? De com una resiliència, resistència, que no... d'autoconsciència, d'autocos. I jo la vaig fer servir en aquesta exposició que va començar a Aina Pla, després de... Bueno, durant de distància social, per fer referència a una performance que vaig presentar que citava el text de Audre Lorde i també va ser el motiu tot el temps que me va generar el motor de la peça que jo vaig presentar de Mikados, les diferents peces que vaig presentar, que eren vàries. Diferents objectes, emprant diferents objectes. Aquesta sí que era molt, molt, molt multidisciplinar.
3: Molt bé, seguint amb el tema del silenci i el feminisme, el 2020, crec recordar el 2020, et vas disfressar de cavallera de Sant Joan i amb molta valentia et vas plantar dalt el bon i vas escenificar una espècie de performance. Crec que vas recitar algun poema. Mos pots explicar un poc en què consistia?
2: Sí. El poema, clar, no l'explicaré ben bé perquè no és d'estar llarg, a part, no? Però, bueno, el que va passar en aquesta performance és que jo estigui amb el col·lectiu d'Arts en l'Aire i me vaig engrescar a fer una performance per reivindicar l'espai, l'espai públic, que tots fèiem una cosa, no? I el que va passar allà va ser que, bueno, jo vaig dir, ostres, mirau, jo tinc moltes ganes de fer aquesta performance que va entorn a s'està atracant Sant Joan, he tingut diferents impulsos inexplicables i necessito fer so. I clar, allà la banda de Mo, la banda de tots els artistes de tota Menorca, la gran majoria de no, fora de Ciutadella, en aquest cas, ostres, me van recolzar molt. Em vaig sentir molt recolzada, la qual va ser super important. I a partir d'aquí, vaig fer aquesta performance, va tenir la seva controvèrsia, m'ho vaig trobar de cara, però jo la vaig fer, me vaig sentir molt satisfeta, de fet, va ser molt impactant, tremolava quasi, no... vaig emocionar molt. I després, bueno, van passar coses i a partir d'aquí, pues, bueno, ja vaig veure que hi havia tota una espècie de repte polític entorn a aquesta qüestió. Altres artistes que havien fet coses que també eren molt, molt polit. De fet, m'havia inspirat molt, jo crec que fa molts anys, i no ho recordava, la teva obra que hi ha de veure Sant Josep. Encara hi és, es va?
3: No, es va...
2: No, que ara han fet com un hotel, o sigui.
3: Bueno, de fet, el mateix plantejament de les festivals és tapar les peces una vegada s'ha acabat l'estiu.
2: Però va durar bastant aquesta, o no?
3: No sé si devia ser setembre, octubre, novembre, la van tapar.
2: Vale, vale.
3: Sí.
2: Bueno, ara no, sí, ja no l'havia vist, crec, recentment, però bueno, me va inspirar, perquè aquesta dona que era sobre, la teua s'inspirava en sobre de la Croix, no? La llibertat guiant el poble. Sí, molt, molt xula. I bueno, sí, el que després ja... I de fet, això que te deia, no puc dir el poema, però amb això, per exemple, va passar una anècdota molt gran, que me passa molt en qüestió de feina de dones, i és algo també, ostres, que te desgasta molt, perquè, per exemple, amb el poema, no, és com si no l'escrivia jo, t'ho juro, me vaig despertar, vivia en el carrer Sant Cristòfol, en aquell moment, i vaig tenir una sensació de no poder dormir, que quan em passa això, tot d'una, vull dir, m'adona en ella, jo m'hi dono a no poder dormir, és que no resistesc, m'adona, agafes el llibre, agafo el llibre o me'l poso a escriure, i, ostres, i me va començar a sortir un poema, que semblava que no l'escrivia jo, t'ho juro, me vaig cagar un poc de dir, ostres, tu... Com està passant, no? És que era com un canal que venia allà. I m'ha passat amb altres situacions entorn a la dona, amb història del passat de Menorca, que sembla com que connectes, no? I dius, no, ostres. Mm-hmm.
3: Alguna cosa esotèrica, alguna cosa així?
2: Sí, jo t'ho juro, no és que sigui molt esotèric, tinc un punt esotèric, però sempre molt racional, però, o no sé, intent... hi ha una línia que no m'agrada creuar, no? Però amb aquestes coses ho he sentit com a molt fort, no? Que diguis, com pot ser que te despertis vespre amb una sensació d'impuls, que no, que és quasi catàrtica, que l'has de treure, si no es te genera incomoditat. O aquesta també sensibilitat, no? Quan tenen les dones, no? Jo, de fet, ara que he començat una altra vegada tota aquesta història de Palestina i tal, jo... És que he tingut que deixar un poc aquesta investigació perquè ja no podia més. Vull dir, era com a guerra en un context actual on tornava tot aquest renou. I que no aturen les guerres, no? No aturen. Però quan estan molt presents i t'arriben, jo que no vaig darrere informació, de vegades així mediàtica, quan m'arriba, me toca, és inevitable. I si estàs darrere memòries i memòries amb dolor i constat i tot, ostres, ja era com a, ara necessito fer un parón i posar-me a fer collage o algun poc de colorido, saps?
3: Molt bé, i després, uns mesos després, crec que en va ser un altre, quan ja va acabar Sant Joan, ja havia passat el juny, es va?
2: Sí.
3: De què anava aquesta?
2: Bueno, anava a demanar un posicionament, de juntar, en aquest cas, amb més gent de Ciutadella, no? Perquè, clar, jo havia tingut molt de suport entorn a això, com deia, no? A la banda de Llevant, perquè, clar, allà fa mil anys que una dona es queixera, vull dir, no tenen aquest problema, que la resta de pobles... I clar, intentàvem juntar gent de Ciutadella, no? Que tingués aquest mateix parer de pensament i que se posicionés en un any que no hi havia Sant Joan. I de pas també utilitzar l'espai públic com a lloc per generar aquestes...
3: I vas tenir cap tipus de problema a nivell personal amb el tema de Sant Joan? Si és un tema, ja sé que és delicat, però si vols en xerrar, si no, cap problema.
2: Sí. A veure, jo és això que vaig veure, no? De fet, no va ser un problema radicalment, però bueno, jo ho vaig viure precisament, no? Sobre que hi ha la cita que fas d'en Audre Lorde al principi, jo que, per exemple, crec que no me call res, no? I que, de fet, l'art m'adona inclús per xerrar més i sóc molt xerradora, en aquest cas vaig tenir que recular un poc i me telefonaven per Ivetres, me telefonaven per no sé què i deia no vull xerrar, és com que no puc, saps? I és perquè jo crec que en aquesta intervenció i tot el que venia darrere, no? Bueno, sentia que en la meva manera de concebre l'art sempre hi ha aquesta connexió amb lo sutil, que després hi haurà diferents maneres, no? Jo, per exemple, la que més me conec emocionalment sempre és aquesta cosa, no? De dir, però no dir, d'expressar, però molt sutil, sutil. I, de fet, tinc una anècdota amb aquesta paraula perquè un col·lega que també coneixes, que era, bueno, que era molt amic del teu germà, en Versio, Enric, que jo li vaig demanar, Versio, com era la frase de No Maite Martín, que explicava en un documental que es van gravar a la Facultat de Belles Arts sobre el flamenc, i li deia, No Maite Martín va dir que l'art, l'art flamenc per ella era sutil, o l'art en general, no? I jo, clar, tenia 17 anys o 18 i era com em va impactar, com m'ho explicava, no? Com ella en tenia l'art. Jo, a veure, si com es deia? I m'enviava un SMS, sutil, i jo, per no deixar d'estar connectada amb aquesta manera de fer, no?
3: Uau, quin... És que... Aquest documental jo és que me'n record molt perquè justament vivíem amb Versio i és boníssim, us el recomano.
2: Sí, no sé si és fàcil de trobar o què, no. Però és molt guai.
3: Bueno, m'ha semblat superinteressant també això que deies abans del tema de la reivindicació de l'espai públic. No, no, m'imagino que no hi havia permís per fer aquesta...
2: No, això també genera un comoditat, no? És com... en el col·lectiu que hi havia allà, no... Però jo, per exemple, sí, ja va trencar... És a dir, no diré que no demanar permís, estigui bé o malament, no posaré que... Però jo me va incomodar, precisament, no? Perquè era com... no era, al final, una manera de fer que jo faria, saps? Com que vaig tenir conseqüències morals, emocionals, que després me van trair. Perquè, bueno, després, jo què sé, quan fas una cosa així, ja me van avisar, ara no ho facis, perquè tal, no sé què, jo... Doncs me vaig veure un poc, també, com a abanderada d'aquella lluita en aquell moment, i després és una sensació que no me va agradar, també, tenir, no? Perquè per jo ja arrossava el perill que de la sutilitat, de ja era algo que, no, saps? I igual darrere, aquest any, per exemple, vaig fer una pintura molt gran, quasi 3 metres, amb una dona caixera, en un espai que m'inspirava molt, que era allà on estigui fent feina vin i tort, i van passar coses, perquè allà van venir a demanar permís en els caixers, va venir el Fabioler, van tenir una xerrada, jo li vaig expressar, ell m'ho va expressar, van dir, comunica'm, vinga, va, també hi havia el caixer senyor, i van tenir una conversa, un diàleg, i jo en aquest quadre no l'he mostrat a ningú, també, no? I no l'he mostrat a ningú, o sigui, l'he posat per xarxes, però no l'he... Vaig dir a un col·lega, tal va, el podria posar a ca teua, i allà entra molta gent, i donar el meu petit gra d'arena, no? Però no ho vaig fer, perquè no me sentia... No sé si és amb forces o amb ganes de... Mm-hmm. De dir res.
3: I creus que aquesta, justament, incomoditat pot ser un mecanisme mateix del mateix pudor? O sigui, com us generi...
2: Segur. Segur. No. Segur. I no me sent víctima, no, d'aquesta sort, però me sent un poc com que jo, bueno, he tingut aquestes... M'ha activat aquests símptomes, saps? Aquests símptomes, molèsties, de dir... però també després, perquè veus, no ho sé, jo després, no, tot l'equip de persones que han tractat aquest tema i que l'hem dialogat o l'han qüestionat i que defensam la participació de la dona a les festes de Sant Joan. Clar, hi ha moltes coses que no et saben. Hi ha molts entramats històrics, molta informació documental que està allà i que és molt confosa, més, perquè hi ha interessos d'una banda i de l'altra amb explicar-los de la manera en què volen, no? Però hi ha coses molt evidents. Per exemple, a nivell socioeconòmic, per exemple... I és com ja entrant dins l'antropologia. I jo, per exemple, des del principi, quan vaig veure tot aquest tinglau, ja vaig dir, ostres, és que jo crec que més que entrar a fer manifestacions artístiques o tal, hi ha un desconeixement que s'hauria de donar a conèixer. I sempre deia, hauríem de fer, no sé, ara, per exemple, ho citava, no?, que en Macià Florit, que fa els seus documentals i molt etnogràfics en Menorca i tota aquesta cosa més documental, o en Cristian, o, saps? Fer una col·laboració tal vegada amb un vídeo col·lectiu entre diferents artistes que poden donar la seva opinió, per exemple, per manifestar tot això, no? Que hi ha una tendència perquè passa això a Sant Joan. I no només perquè és especial Sant Joan i perquè és allà on va passar, que és la resposta que tothom te dona, no? És com perquè està passant per un sistema que feudal, encara no diran que funciona, però bueno, se podria posar una mira allà. O precisament perquè no només és un problema de les dones, és que quina relació tenen, per exemple, la pagesia amb l'homosexualitat? Amb les dones lesbianes pageses o amb els homes homosexuals pagesos, saps? És que n'hi ha moltes realitats que desconeixem, que també... I, ostres, l'agricultura, el tema del camp és una cosa molt important i molt de pes a Menorca. Segur que hi ha aquests inconvenients. I donar-li veu també a aquestes persones des d'aquí...
3: Li hauràs de demanar sense dubte a en Macià, això, per favor.
2: No ho sé, sí, dèiem Macià perquè, clar, té traça ja per tot això, no? És com, fa molt bé, però era com, no ho sé, o posar-nos a gravar amb quants, o unes quantes, jo ho veia també, no?, des d'una petita llavor d'entrar, vinga, no ho sé, anem a explorar, què trobam, amb entrevistes, en format més documental, o per donar visibilitat a això, precisament, que és aquest desconeixement, que...
3: I en relació amb això, com veus el tema de la veritable igualtat de gènere? Us queda molt, com us queda per fer?
2: Malauradament, sempre aquí, ostres, sempre dic que encara hi falta. Hi ha avanços, i per suposat molts avanços, però bueno, encara hi falta. Sí, sobretot també a nivell lingüístic, saps? Per exemple, jo dic, ostres, quants de llibres per infants encara, no? Que hi ha molts bibliotecàries que estan fent una feina important, no? De treure molts llibres, descatalogar molts llibres i posar-ne de nous. Aquesta feina, per exemple, és crucial. La Fàtima Anglada, per exemple, té aquesta funció també. Però, ostres, és que n'hi ha molts de llibres que, tal com s'escriuen, no? Hi ha un codi totalment patriarcal, masculí, que encara... Encara quan un infant ho llegeix, encara ho adquireix, no? Com a part del seu coneixement. I això, per exemple, és inacceptable. O, per exemple, aquesta cosa que hi ha... Això precisament per Sant Joan, no? Que es digui que molta gent diu, ai, és que és com una obra de teatre que s'ha d'anar reproduint perquè, clar, forma part de la tradició i tot això, no? I tu dius... Sí, però és una tradició... Què passa si una tradició realment el que fa és anar en contra de la llei, per exemple, o en contra de situacions que, ostres, que l'Estat s'està gastant un pastona en fer campanyes antimasclistes. Hi ha tota una feina darrere de professionals i hi ha unes dades que encara diuen que hi ha tantes dones mortes cada any, que és increïble. Clar, no podem reproduir una obra teatral que uneix tant a un poble en la seva identitat amb algo que és, que en aquest cas... és totalment heteropatriarcal, saps? I que exclueix una part com la dona. Bueno, que això, per exemple, jo ho veig... I ara tinc una mirada molt irònica, com veus, però és que me fa molta gràcia perquè dic... Sí, clar, si la tradició o les historietes aquestes tenen alguna cosa enriquidor per la societat actual i contemporània i els fills, les nostres filles nebodes, tot, d'acord? Però si té alguna cosa que no els hi afavoreix... perquè ho han d'anar a reproduir. Millor crear contingut nou, reemplaçar-lo, o s'ha de fer amb molta cura i ha d'haver un equip de persones professionals que... No? Perquè, bueno, la tradició no s'ha de perdre, en certa manera, també diria. Però, ostres, si hi ha algú, s'ha de poder entendre que allò no és funcional actualment, que no compleix uns objectius. Però és que, clar, no és, que no és ni polítics, és que són de justícia, saps?
3: Uau, això és en part polèmic. Vull dir, tu estàs dient que segons quines obres, ja siguin teatrals, etc, no s'haurien de...
2: Sí, de vegades penso en una censuradora. Tu seria una censuradora, jo, de les males pràctiques? No, és que... Me fa posar... Ostres, seria autoritària, censuradora. Me fa posar a vegades amb la pell aquesta i dic... No, però me queda clar... que si tu reprodueixes un estereotip que no és funcional, ostres, algú bé no faràs. Sí que hi ha d'haver llibertat d'expressió i que cada ho digui i que, no sé, i en Hitchcock, altres artistes que han fet coses molt sanguinàries o jo que sé que, bueno, també és una part de sa vida, no? Però quan es tracta que crea una identitat vinculada a un poble, és perillós.
3: Mm-hmm. Bueno, canviaré de tema. Està clar que mirant la teua feina pictòrica, la dona o la figura femenina és molt important. Normalment aquesta figura ha estat tractada per homes amb la seva conseqüent condescendència. Com la tractes tu en aquesta figura?
2: Ostres. Bé, no sé si m'estic enredant molt, jo que soc molt xerradona. Però vam... Jo fa uns dies, em fa molta gràcia que me demanis això perquè llegia, jo que estic fent recerca d'aquestes dones artistes, no? I fins i tot que van estar a Latinoamèrica exiliades, Maruja Mallo, que és una figura increïble, apareixia un paràgraf seu en un article que estigui llegint que deia la protagonista por derecho propio. No? I me va encantar perquè era costres. I deia, diu, ni muses ni objeto de admiración, sinó la protagonista por derecho propio, es deia esa frase aquesta, no? I clar, jo què sé, jo sóc, per exemple, així que és com me defines com a feminista, jo, per exemple, amb el meu art mai ho havia pensat sempre, no? Era com des de petita, pintava dones, cares de dones o sentiment de dona, mai anava com un diari que explicava la meva vida, saps? Amb la meva veu pròpia. Llavors, clar, no m'ho vaig plantejar mai, si era feminista o no. I, de fet, el Museu de Menorca també em va demanar cosa de so fa uns anys en una petita entrevista i vaig dir, sí, ho faig, però... Igual que també pinta el meu ca, saps? Que molts de quadres hi ha sushi, com que forma part de la meva família. O no sé, és com un refugi per això la pintura. Llavors... amb les altres obres, igual més contemporànies, que hi ha objectes, intervenen coses, sí que té sempre un fil que estava ja la dona allà, però igual no és tan visible. En canvi, en les pintures, i bé, els amants també es poden veure reflectits, que a vegades m'ha dit, que són jo, això. Sí. I, bueno, clar, doncs el meu és un refugi, també. Jo he vist la meva vida amorosa, també, molt intensa. I allà també és un refugi per a aquestes penes, no? I de vegades m'identifico molt amb la Frida Kahlo, malauradament, perquè és com a art que me fa jo la pintura en concreta. Me sanes les meves ferides pròpies. L'art més contemporani, per això, ajuda a sanar les ferides col·lectives. És com una via, vale? Però l'art, la pintura, és com a... sí, desperta la meva Lili forta una altra vegada després d'un desengany, després d'una... hòstia, saps?
3: És a dir, que hi ha algú de la intimitat teua des dia a dia, no? En la pintura, si dius que pintes en sushi...
2: I per això, de vegades, crec que m'acosta també accedir més en el mercat, saps? Amb aquestes peces. Sempre m'ha costat. Va, el meu gestor diu que no són gens emprenedora o... que això és important també, sí. La figura d'un artista que sigui un punk empresari, zero empresari.
3: Si ho diu el gestor, de més, va a missa.
2: No, és que jo ja ho sé de fa estona, no. Però bueno, també m'ho va dir, m'ho va fer gràcia de dir, és que clar, si no és bona gestora, va, i bona empresària, però sí, no, també a vegades he pensat, ostres, igual m'acuarta un poc a mostrar la meva obra perquè és molt íntima, perquè em fa com a cosa... És com a desvetllar molta part de la meva part que quan me coneixen tot d'una no, són detalls que no perceps.

0: Allà fa 3 anys dono classes a infants, classes extraescolars, i, ostres, superguai, va, jo m'encanta. De vegades també crec que m'agradaria donar classes a adults, eh? I de fet sempre ho he volgut, però als infants és com que hi ha una part de joc que, no ho sé, en tots els contextos, els fiets, i les fietes, no, els infants són com un imant, els atrac, no? I llavors hi ha unes experiències molt enriquidores, també no, jugar molt, m'agrada molt aplicar joc, sempre joc és fonamental per aprendre, i bueno, de vegades me deixen flipada amb com fan les coses, com pinten, com agafen un llapis, com estràs en una pinzellada, o la satisfacció que tenen de venir a classe, aquesta alegria que desprenen, i quan els pares me diuen Anna, i les mares, Anna, que cada dia demana quan serà dimecres per venir a pintura. I veus que estan allà, que els hi encanta, dius, uala, ojalà duri. Malauradament, després fan altres activitats, tenen que, les seues curiositats, i no dura, no? I una classe a la setmana no dona per fer-los veure que el camí de Sart els he d'acompanyar per sempre, o m'agradaria que els acompanyés per sempre, de vegades no ho pots transmetre, però bé, nosaltres mos ho passem bé, que és l'important.
1: I creus que està, no està massa ben cuidada institucionalment xerrant, l'educació artística?
0: No. Pues, bueno, clar, jo no, per exemple, no he fet el màster de professorat, llavors no tinc accés a profe com a reglada, no? A nivell públic, estatal, de primària, secundària, ESO, batxillerat. Però, ostres, conec que tinc companyes i, bueno, cada vegada traguem més classes, seguint optativa, no? I per jo és fonamental, hauria de ser un pilar de l'educació. O sigui, jo, menys mal que no he fet cap màster, perquè si no seria molt revolucionari. Allà, no sé com, crec que tindria problemes les institucions. No, però sí que, ostres, que part, no tan sols a l'educació, sinó en els pensaments, saps? Precisament en un espai propi, Set Capelles, per si es dones una tap, vaig fer una visita guiada per infants i van venir de diferents escoles i col·legis, no? I quan els demanava que creien de la figura de l'artista i que trobaven que era l'artista, deien morir de gana, una altra vegada. I clar, tu dius, ostres, i això? A l'època que morir de gana, els meus pares no volen que sigui artista, jo no podré... Saps com... Te deien aquest relat una altra vegada i tu deies, uau, no?
1: Que fort. No recau aquest relat damunt d'un futbolista, no? Que realment també és superdifícil accedir en aquest...
0: Sí, però clar, i això, clar... Si no els hi transmeten aquests valors, i en l'escola d'art, per exemple, extraescolar, com que és una motivació extra que neix dins la família, perquè diuen, ai, els fills han de fer coses artístiques, no? I facin futbol, si volen, però que facin una coseta artística, o música, o pintura, o ceràmica, o el que sigui. I ho veus, no? Que clar, neix d'un impuls d'un pare i una mare, que tenen aquestes ganes que els fills experimentin amb els colors, amb la llum, etc. Que els fills, els infants els hi encanta, però que a la vegada... A molta altra gent, a moltes altres famílies, mai se'ls hi acudiria encara, no?
1: Actualment participes a un col·lectiu que es diu Beta Teatre, que mos pots dir un pot d'acabar i que fas allà?
0: Sí, a veure, Beta Teatre, aquest any he fet poqueta cosa, altres anys els he ajudat amb escenografia, però bueno, aquest any sí que vaig fer una peça... 13 missatges, que era una de les actrius. I bé, davant, metateatre és un món. Realment és molt interessant, però això és com a metateatre, no? És entrar dins el teatre i fer coses. Allà que passen coses que a vegades no s'entenen per els participants, per els espectadors. Però nosaltres, dins nosaltres, vivim experiències, totes les dones, i en aquest cas també en Jaume participa molt, que creen com una espècie de psicomàgia. I no sabem per què estem allà, però el que es tracta sempre acaba fent mella en una situació personal, saps? És a dir, uala, és com... No? Sí, jo li trobam que mos sacseja internament. I és com a teatre social, no? Que, bueno, i no sé, jo li diria que és això, com a més psicomàgic, però bueno,

0: I, bueno, sí, actualment no estic fent molta cosa, però sempre que me demanen intent poder estar allà amb alguna aportació.
1: Normalment demanam a cada persona entrevistada que en pensa de la professionalització de l'art. Els hi demanant si mos ajuda o mos precarioritza, si estem en una eterna situació de treball mal pagat que finalment es nota a sobre final. Bueno, so, quina és la teva opinió al respecte com a persona que ha estat molt vinculada a la defensa d'aquesta situació de la precarització de les persones artistes?
0: Clar, jo crec que ve un poc a lo que han xerrat antes, no? Abans també hi ha molta feina a fer en aquest cas. De fet, jo sempre, doncs és gràcies a l'associació d'artistes, d'artistes pla... Bueno, era l'associació d'artistes visuals de les Balears, que vau fer una feinada. Sempre moltes gràcies, tu, a Laura Marte i tota la gent que estigueu allà darrere, a la Núria Marquès també, no?
1: Naina Pla,
0: Naina Pla, Naina
1: Alejandro
0: Pla, Alejandra
1: Martín.
0: Mar... Bé, que vau fer una feinada, no? I això és una tristesa que encara no estigui actiu aquí a Menorca. Perquè totes aquestes ajudes, ostres, semblen simbòliques, però són molt necessàries. I sempre teniu un ull posat en les bones pràctiques, tot i que tots fem males pràctiques, en el sentit de, ai, ara te demanen per fer això i il·lustrar això, i dius, vinga, va, ho faré, i no cobres un duro, i són hores que tu fas. Però ja ho compenses d'una altra manera, no? I són aquests malabars que sempre feim, però dins un món... Ostres, un poc més just, tots han de cobrar per les nostres feines i per els nostres estudis i tot el que du darrere. I bueno, crec que encara hi fa falta fer molta feina amb aquest tema.
1: I quina ha estat la teva experiència en l'àmbit cultural de Menorca? Has trobat facilitats, dificultats?
0: Bueno, ja te dic el mateix. Crec que jo he vingut ja com en un moment on hi havia ja una lluita feta i molt ben feta i això m'ha ajudat. De fet, jo cada any que ara he obtingut les ajudes de mínims, per exemple, ha sigut gràcies a això, vull dir, va ser una ajuda que van impulsar des de Savip. A nivell també, veus que hi ha una certa curiositat, també sempre tinguent una via oberta en els tallers, a la part educativa. Jo, que sé, jo faig tallers així més educatius, però també faig tallers de Nadal, saps? I és una cosa que sempre tenc que tenir a mà, saps? I tocar portes. Que Nadal va ser com a, hola, que puc fer un taller per Nadal? Perquè, no sé, hi ha anys, és que cada any és diferent, és una vida molt inestable. De fet, la vida dels artistes és una vida molt inestable, per desgràcia, però mira, durant el Covid jo vaig viure molt tranquil·la. Deies que jo aquest tipus de vida inestable l'he mamat sempre, saps? I no me sentia incòmode, al contrari, no? No tenia res a perdre i tot a guanyar i res a perdre, no ho sé, me sentia així. I de fet, molt inspirador també, tot i que va ser molt trist i molt dolorós per moltes famílies i tal, no? Però sempre veus una oportunitat. I jo aquí a Menorca he vist moltes oportunitats també. Però ja t'ho dic, perquè hi havia molta feina feta. I encara se n'ha de fer.
1: Molt bé. Me sap greu, però se mos ha acabat el temps. Tenia preguntes que han quedat per fer,
0: Perdó.
1: però...
0: Ja. Bé, però bueno, ho hem resolt molt bé, jo crec que.
1: No, no, crec que tot ha quedat contestat, de fet,
0: Sí?
1: per altres bandes, sí. I, a més, és que ha estat un autèntic plaer tenir-te aquí i poder gaudir de les teves aportacions i reflexions. Bueno, a banda de so, dius a les espectadores que podeu trobar més informació d'anar en els links que deixarem a la web del programa. La cançó que sonarà per tancar el programa d'avui es titula Autoexplotación i és del grup Las Odio. Podeu escoltar la nostra llista de música en el canal de Spotify del programa. Trobareu l'enllaç a la mateixa pàgina de cada càpsula. Moltíssimes gràcies, Anna. I moltes gràcies, oients de Ràdio Far. Us esperam en el proper programa. Molta salut a tothom.

0: Rondalla ve, rondalla va. Si no és mentida, veritat serà. Això diu que era un rector d'un poblet que tenia una criada molt, però que molt trapacera. Sempre n'hi feia desgarrades, tenia el defecte de ser llarga d'ungles i aprofitava les estones que el rector tenia ocupades per menjar-se el més bo i millor que hi havia dins la casa. El rector se'n va arribar a cansar d'ella i un dia li va dir:
1: «Mira, he pensat que puc passar sense criada. He cercat un al·lotet per servir-me i crec que em bastarà. Ensenya-li el més necessari. Mostra-li tot el de la casa i quan ja ho sabrà, te'n podràs anar».
0: Ella ho contà a en Imorat i tan vendues com eren, van quedar pactats tots dos per fer-ne una en el rector. Agafà el criadet nou i li va anar mostrant totes les coses de sa casa, però malament. Li va mostrar al rector i li va dir que es deia el pare Santis Deis. I Salutet se'l va aprendre de cor, aquest nom. Després li va mostrar el llit i li digué que allò era es potestatis. «Mira, això són els xirimillis», li deia mentre li ensenyava els poucs. «I això són els escarabitatis», i li senyalava les sabates. Va veure el moix i li va dir que allò era el ratipoti i el foc la clarència. Li mostrà llavors la païssa i va dir que es deia el vitroc. El passejà pels carrers i li digué que eren les llongues llargues. Quan el va tenir ensenyat així, va avisar al rector que ja se'n podia anar i van quedar arranjats pel vespre. Ella, què fa? Fa venir Sant Imorat i quan va ser ben fosc que tothom ja dormia, van ben carregar un ase de doblets, sobrassades, cuixots i tot el més bo i millor que van trobar dins sa casa. Quan ho tingueren carregat, fermaren un serro d'estop a sa coa del moix i li van pigar foc i van fugir de veres de veres. El moix, quan sense calentor de vet sa carn, parteix com un coet cap a sa païssa, on hi geia el criadet, que estava just davall l'estudi de rector, i pigar foc a sa pa. El petit, just que se n'entem, s'aixeca i se'n va a l'estudi de rector, i per despertar-lo li deia:
2: «Pare Santis Deis, pare Santis Deis, vos qui esteu en potestatis, posau-vos a xirimillis i ets escarabitatis, que el ratipot hi vingut tot carregat de clarència, ha tingut poca prudència i a pigar foc en el vitroc. Pare Santis Deis, pare Santis Deis, vos qui estàu en potestatis, poseu-vos a xirimillis i ets escarabitatis, que el ratipot hi vingut tot carregat de clarència, ha tingut poca prudència i a pigar foc en el vitroc».
0: El rector, quan el va sentir, no el va entendre cap mot i es va girar cap a l'altre costat. Salutet, després corre cap en el balcó i comença a dir:
2: «Germans i parroquians, correu per les llongues llargues, que el ratipot hi vingut tot carregat de clarència, ha tingut poca prudència i ha pigat foc en el vitroc. Germans, germans i parroquians, correu per les llongues llargues, que el ratipot hi vingut tot carregat de clarència, ha tingut poca prudència i ha pigat foc en el vitroc».
0: Però la gent tampoc no es va moure. Ell fugia corrents i rectoria i rector va estar tot encès, i encara hi deu estar, si no ho han apagat. I darrere la porta hi ha un moix. Vet aquí que aquest conte ja s'ha fos.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

He trobat la plegueta on fa no sé quants anys un fill de la cucula va començar un poema. Només havia escrit aquest dodecasíl·lab. He pogut suposar per la cal·ligrafia que no era el primer cop que escrivia aquell vers. Llavors m'he demanat que què volia dir-me, que per què repetia un pic i un altre pic aquella ratxa trista, tan òrfana de tot. Perquè sincerament no en tenc ni puta idea. Quan tingui un poc de temps provaré d'acabar amb l'haver dit. Faré un poema que parli d'enyorança, del temps que haurà passat i de les coses entre aquell vers i els altres, de veus que s'han marcit. D'això anirà el poema quan el sàpiga escriure. Per ara, l'he estotjat dins el mateix calaix per quan em torni a lleure. La finestra era oberta i m'ha semblat que feia molt d'anys que feia fosca.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El primer contacte dels fiets i fietes amb la seva literatura acostuma a ser per via oral. Quantes meravelloses rondades han sentit postrats a la falda dels nostres majors? La meva àvia n'era molt de contar contes i rondades. A jo me n'agradava una, en especial, que amb els anys, la veritat és que n'han perdut tots els detalls. Ella deia que era la rondada en Catorzillo i era una mescla entre un patufet i una espècie de Lazarillo de Tormes. Era un fiat molt pillo que tenia diferents amos, es trobava amb animals, amb una senyora major i no sé què d'una butxaca. No sabeu la llàstima que me fa haver-lo oblidat, perquè he investigat allà on he pogut i mai ningú me n'ha sabut dir res. És molt trist pensar que hi ha un coneixement que es perd en la gent que se'n va d'aquest món.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a Illa en Vers, pens també Versos per la Llengua, Poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea, i en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona, i bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Quilòmetre Zero, el teu podcast de medi ambient a Radio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.
1: Benvingudes i benvinguts, us parla Karen López Real. Comencem ara el nostre podcast a Quilòmetre Zero, aquí a Ràdio Far, visitant avui l'Escola Infantil Sant Climent. Estem just a la porta, estem bé, avui tenim sort, tenim un dia amb sol i núvols, uns 15 graus, i anem a conèixer doncs, a les seves directores. Aquest és un col·legi una mica especial perquè cobreix l'etapa des del 0 fins als 6 anys, o sigui que és una combinació d'escoleta municipal i escola infantil de 3 a 6 anys del govern balear. Bé, anem a conèixer, com deia, a les directores, tant na Rosa com na Marta. Bé, anem a veure qui ens pot atendre i també anem a visitar amb els fillets de l'etapa de 3 a 6 anys l'hort escolar de l'escola Sant Climent. Som-hi, ens acompanyeu? Doncs ja som a dintre de l'escola, acabem de passar la porta de l'entrada, però encara estem en un espai

0: exterior. De fet, el primer que trobem aquí a l'escola Sant Climent és un jardinet molt ben cuidat, a més amb decoracions, amb troncs pintats de colors, però sobretot ens crida l'atenció aquí davant nostre que està ple de cireretes d'arbós. Un arbre, bé, és un arbust, però ja fa uns 2 metres, quasi 3 metres d'alçada, ple de cireretes d'arbós vermelles, algunes encara grogues. També veiem alguns oastres joves, el petit aparcament pels patinets i plantes, tot molt, molt ben cuidat, i la veritat que un espai verd molt bonic, just abans d'entrar on anem ara, el que és ja el vestíbul, la recepció. Saps on puc trobar na Rosa, la directora de 0 a 3?
1: Hola.
0: Moltes gràcies. Rosa. Hola, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Mira, penses que tens ara una estoneta de pati, no?
1: Sí, tinc uns minutets.
0: Beníssim, doncs bé, ets la directora del cicle de 0 a 3 d'aquesta escola de Sant Climent, que ja hem comentat, si m'ho vols explicar tu, que és una escola especial perquè, clar, combineu aquests dos cicles, no?, i cobriu des del 0 fins als 6 anys.
1: Sí, és una escola particular. Tenim tota l'etapa d'educació infantil completa aquí dins aquest edifici. 0-3 i 3-6. 0-3 pertany a Ajuntament, és una escola pública de l'Ajuntament, i 3-6 és de Conselleria d'Educació.
0: Bé, doncs estem encantats de ser-hi aquí. És l'única escola, de fet, que visitarem que cobreixi aquesta etapa tan petita, de 0 a 3. Però bé, segur que ja amb aquests fills tan petits, o si més no amb les famílies, o amb les vostres feines dia a dia, de qualque manera treballeu el medi ambient. No sé si me pots comentar en general una miqueta com... I després anem triant ja temes.
1: Sí, tenim diverses coses sempre en marxa des de que van anar venint aquest edifici. Aquest edifici ja és un edifici sostenible perquè té molta llum natural, ens fa molt poca falta emprar la llum artificial. Després té uns aljubs per recollir l'aigua de pluja, aquesta aigua sempre per les cisternes dels lavabos. I tenim un projecte d'hort sempre en marxa. I després, bueno, coses que els hi demanem un poc a les famílies, cosetes que anem fent amb els fiets. Bueno, tenim el reciclatge dins les aules, els tres cubells, els tres colors. Després els hi demanem a les famílies que duguin sempre berenar saludable i que aquest no estigui embolicat en paper o en una carmanyola, en un book and roll. Aquest paper el reutilitzem, el guardam, l'apilem i el reutilitzem. I també els hi deim a les famílies que els petits ruagons de pa que queden, que no els tornem, sinó que van a un cubell i aquest cubell el ve a cercar cada dia un senyor del poble que té gallines i que té porcs.
0: Bé, en un moment m'has dit ja un munt de coses, m'has parlat d'arquitectura sostenible ja des del moment que es va fer l'escola, de recollir aigua de pluja, de l'hort, que després anirem a veure, però no amb els nens de 0-3, sinó amb els de 3-6, que són ja una miqueta, són els grans, no?, d'aquesta escola. M'has comentat tot això del book and roll. Doncs comenta'm una miqueta la implicació de les mares i pares, com és aquesta resposta quan vosaltres intenteu, doncs, fer aquests hàbits, no?, de reduir, reutilitzar, reciclar. Com és la resposta o la implicació de les famílies?
1: La implicació és fantàstica, clar, no es veuen tan convençudes. Fa tants anys que ho tenim en marxa que ho fan molt bé. Ho fan excepcionalment bé, sí, sí. No tenim mai cap pega en aquest aspecte.
0: I estem parlant de quants fietes i fiets hi ha aquí a l'escola?
1: Hi ha uns prop de 100, uns 90, 90 i pocs fiets, sí.
0: I bé, després podrem, si me vols comentar, estem cercant també a la directora de 3 a 6, com es diu, perdona, i si la podem trobar.
1: La directora de 3 a 6 és la Marta Cardona, és també tutora de P5, d'ESPOPS, i crec que deu ser en espati en aquests moments.
0: Idò, doncs aprofitarem, anirem al pati a veure si trobem a na Marta i també a conèixer l'hort. M'hi pots indicar cap a l'hort, cap a on és?
1: Sí, anem. Bueno, anem pel passadís i sortim en el pati i trobarem sort.
0: Te segueixo, Idò, gràcies. Idò, ja veig a na Marta allà. Doncs moltes gràcies, Rosa, ja per acabar. Quina importància creus que té això, tot això que feu, aquests hàbits diaris amb els nens, per molt petits que siguin? quina importància creus que té aquesta transmissió, no, d'hàbits i de valors vostres cap al medi ambient?
1: Jo crec que és un model d'escola i que estan aquí 6 anys i que els hi quedarà aquesta petjada, no, de manera de fer.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies. Anem cap allà. Gràcies. Adéu, Rosa. Aquí estem. Hem entrat a la classe dels POPs i ens hem trobat amb Marta Cardona. Bon dia.
2: Bon dia.
0: La Marta és mestra d'aquesta escola i a més és la directora, ets la directora del cicle de 3 a 6 anys, que aquí, clar, són els nens més grans de l'escola.
2: Sí, sí, són els més grans i, bueno, i és qui assumeixen ja de cada vegada més responsabilitats.
0: Doncs mira, aprofito per comentar una miqueta on ens trobem, aquesta classe que té diferents espais. Bé, comencem veient una pissarra, però és que està ple de cartells de colors, algun que altre pop, clar, perquè estem a la classe dels pops, i jo sé que treballeu ja temes de medi ambient. No sé si me pots comentar aquí dintre la classe què trobaríem respecte a reduir, reutilitzar, reciclar.
2: Molt bé, bé, a la classe dels pops i com a totes les classes treballant per racons i a espais de joc, i també hi ha una sèrie de materials i que ens ajuden a assumir responsabilitats o tenir cura de la classe, de l'entorn i dels materials i de tot. Tenim el racó de pintar, de dibuixar, que sempre utilitzen papers reutilitzats, diguem, no? O sigui, són papers que generam a l'escola que no serveixen i utilitzam l'altra cara perquè els fills facin dibuixos. Després també tenim els encarregats de classe, que tenim un càrrec molt especial, que és encarregats del medi ambient i de cuidar l'entorn, que consisteix en tenir una miqueta ordenada sa classe, perquè també començam amb lo proper i després entenem lo de més enllà. I després aquests encarregats també s'encarreguen d'apagar els llums quan sortim de l'aula, molt important, i saben que l'energia és mos ve l'electricitat i l'energia produïda per una central tèrmica contaminant. Llavors, quan menys necessitem llum, doncs més estalviarem i menys contaminació. També hi ha un grup que és també de reciclatge, que s'encarreguen cada divendres de recollir les papereres de color groc i de color blau, a on tiram els plàstics i a on tiram el paper cartró.
0: També m'han comentat que recolliu a vegades les miques, els trossets que queden dels entrepans.
2: Sí, el que fem a la una és menjar fruita. Cada fillet du de casa seva una peça de fruita que pelam i posam en comú, i totes les peles i les restes de menjar, d'esberenar, de panets i peles de fruita les guardam i les duim a l'hort. A sort tenim una compostadora i allà pues, fem compost i podem tirar aquest abono que surt de la compostadora, la podem tirar a sort i cuidar les plantes també.
0: O sigui, aquí treballeu els hàbits en relació amb el medi ambient dia a dia, no? Amb moltes coses, molts conceptes que van entrant. No sé si també treballeu aquests conceptes dintre de lo que és la didàctica pròpia de lo que ells aprenen, o això és més endavant.
2: Bé, dins la didàctica i qualsevol mètode o projecte que sorgeix a l'aula, perquè clar, recordem que els projectes sorgeixen de temes d'interès d'ells, però sí que impregnam aquest esperit de cura del medi ambient i de tenir en compte lo important que és cuidar el que ens envolta. I hi ha una cosa important que és una activitat, que és l'activitat d'or, que s'encarrega una mestra en concret, i que aquesta activitat el que fa és que hi poden anar a sort, cuidar, observar tot el que és el cicle de la vida, val? Tot el cicle de com hem de cuidar i hem de veure créixer i hem d'ajudar a que aquest creixement sigui positiu, no? O sigui favorable, perquè aquesta terra ens aporta després, ens dona els fruits de lo que hem cuidat, no? I aquesta visió de cura de sa terra i cura de l'entorn i cura de sort ens ajuda a impregnar-ho després a qualsevol activitat. I també és important observar que no només és un hort a on sembram i cuim, sinó que són ecosistemes que es creen al redador de sort, no? I també doncs, hem de cuidar els animals que observem, tots tenen la seva funció, des dels cucs de terra que oxigenen la terra i tots els animals que envolten, i cadascú fa la seva funció. És una miqueta aquesta tasca.
0: És fantàstic perquè esteu ja treballant temes de biodiversitat, de consum, d'aigua, d'energia, com has comentat, encara que ells no entenguin aquestes paraules potser tan complexes, ho veuen això, els animals, les plantes.
2: Sempre podem trobar paraules que puguin ells entendre, és a dir, nosaltres aquesta biodiversitat, aquest vocabulari tan específic, sempre es poden trobar paraules en què ells puguin entendre i integrar conceptes.
0: Clar, molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies per la feina que feu. No sé si podríem anar a veure l'hort amb els pops.
2: Sí, sí, i tant. Abans si ells ho poden explicar també.
0: Perfecte, doncs anem cap a fora. Moltes gràcies, Marta. Hola, jo som na Carol.
3: Leo.
4: Lisa.
5: Zoe.
6: Juan.
7: Àmbar.
8: Juan.
9: Lluc.
0: Que bé, doncs jo som na Carol i aquí amb na Marta estem al pati aquest tan xulo que teniu, i dintre d'aquest col·le també hi ha un hort o no? Sí o no?
10: Sí.
0: A on està? Anem cap allà? Vinga, som-hi. A veure, Zoe, me pots explicar què teniu plantat aquí? Tot el que vulguis, explica'm de l'hort.
10: Estomàctics.
0: Què més?
10: No més.
0: Aquí davant, per exemple, aquí amb aquests bancals, que teniu unes plantes verdes, Àmbar, què és això?
11: Patates.
0: Patates? I com les regueu, les patates, o què feu amb això?
11: Les regam quan ve n'Ester.
0: Molt bé. Jo veig també que teniu allà al costat de la paret un raconet de plantes aromàtiques, que teniu menta, melissa, Maria Lluïssa, orenga... Tot això per a què feu servir? Qui m'ho vol explicar, això? Àmbar, per què feu servir tot això? Que us ho mengeu?
11: Per fer pizza algun dia i per cuidar.
0: Que bé, doncs una pizza amb orenga. Deu estar boníssima, no? Mm. Mm. Hola, Leo. A veure, quan veniu aquí a l'hort, què feu? Quines coses feu amb les vostres mans?
10: Reguem, excavem i sembrem.
0: I sembreu? Doncs teniu... Jo veig patates sembrades, lletugues de diferents colors, totes les plantes aromàtiques que hem comentat. També veig plantes de carxofes una mica més enllà. Quina feinada que feu, no? T'agrada venir a l'hort?
10: Sí.
0: Què és el que més t'agrada de fer quan vens a l'hort?
10: Sembrar.
0: Sembrar? I com és sembrar? Jo no he sembrat mai. Explica'm com és sembrar.
10: Pues agafes una llavor, fas un forat, la poses dintre, després tapes en la terra i després regues.
0: Molt bé, i després va creixent la planta i al final què feu amb les plantes?
10: Mos les mengem.
0: Que bé, doncs te'n recordes d'alguna cosa que t'hagis menjat, que t'hagi agradat?
10: Xerris.
0: Els xerris?
10: Xerris.
0: Ara parlam amb en Lluc. A veure, Lluc, aquí, amb aquest hort, que està xulíssim, que posa allà amb unes lletres de colors, sort de Sant Climent, també veig uns dibuixos, bé, com unes manualitats a la paret, que hi ha... una vea, unes flors, unes papaones, no sé si és un puriol, allò. Que trobeu animals aquí a l'hort?
11: Sí.
0: Quins animals? A veure, explica'm alguna vegada que t'hagis trobat algun animal o què ha passat amb els animals.
11: Tortugues.
0: Oh, tortugues?
11: Cucs de terra.
0: Jo veig també... Sí, hi ha com alguns cargols, n'hi ha, no? Per aquí, d'aquelles cargolines...
11: Però que estan morts.
0: Ah, molt bé. Què més, Lisa? Explica'm, què més trobeu d'animals o què és el que més t'agrada a tu fer aquí a l'hort de l'escola?
11: Sembrar.
0: Sembrar, també? I què heu sembrat últimament? Les patates les teniu bastant crescudes ja. I l'enciam també. Això ho heu plantat vosaltres? Ho heu sembrat vosaltres?
11: Sí.
0: I jo veig també, bé, explica'm, què és... Mira, Lisa, què és aquella caseta que hi ha allà com transparent? Què és això?
3: caseta per guardar estris.
0: Ah, ja guardeu els estris. Idò. I també potser teniu els planters, les plantetes així molt, molt petitetes. Me les vols mostrar? Va, te segueixo. Ara estem a dintre de la caseta on guardeu els estris i també està ple de... Què són això, Juan?
11: Plantes.
0: Molt petitetes, no? Estan totes juntes. A veure, són molt petitetes, no?
11: Sí.
0: I després d'aquí les traspassareu a l'hort, imagino.
11: Sí.
0: Molt bé.
11: Porque cuando se hagan más grandes.
0: A veure, com és, Lisa? Explica-m'ho.
11: Cuando se hagan más grandes.
0: Clar, ara encara són molt petitetes, no? Clar, molt bé, molt bé. I després també veig allà, en un altre racó de l'hort, que teniu com una mena d'armari. Bé, a mi em sembla que és... Com es diu allò, del fons? Què és?
11: Això!
0: Ah, estem assenyalant coses diferents. D'una banda tenim aquí davant nostre uns bancals petitets amb maduixes. Uau! Us heu menjat? T'agraden les maduixes a tu?
11: Sí.
0: I després, on estàvem arribant, a la... El compost. A veure, explica'm, Àmbar, què és això del compost?
10: El compost hi ha cucs i remenen... I surt la terra per allà i remenen els cucs i se fa terra.
0: I vosaltres què poseu per dalt?
10: Pues el tros de plàtan, el tros de pera, el tros de poma, el tros de tot.
0: Mira. Ah, i vols dir que per...
10: Surt allà la terra.
0: I és una terra que després podeu fer servir a l'hort?
10: Sí.
0: Que bé. I això es diu compost?
10: Sí, compost.
0: Doncs acabem ja aquesta estoneta a l'hort parlant amb na Lisa. Hola.
6: Hola.
0: Na Lisa, que tens 5 anys i m'han dit que ets l'encarregada de medi ambient de la classe dels pops. Idò, quines coses feu a la vostra classe per cuidar el vostre entorn, per cuidar el medi ambient, que diem? Digue'm alguna cosa que te'n recordis.
6: Reciclatge.
0: Feu reciclatge? Com és? Jo he vist que teníeu, sí, alguns contenidors, no? De quins colors? Com és això?
6: Blau i... groc.
0: I també, per exemple, si sortiu de la classe, no sé si tu t'has d'encarregar, quan sortiu de la classe, l'últim o l'última que surti, la darrera persona que surt de la classe, què ha de fer?
6: Abraçar llums.
0: Ah, o sigui que teniu en compte totes aquestes coses, eh? Molt bé, t'agrada a tu ser l'encarregada de medi ambient?
6: Sí.
0: Molt bé, moltes gràcies. Sortim de l'hort, ja hem acabat aquesta estoneta amb la classe dels pops de l'hort i recordem ara un detall que hem llegit abans a l'auca dels drets dels infants, que està també aquí penjada a l'escola Sant Climent, una frase que deia és millor menjar mongetes que xiclets i porquerietes. Idò, aquí poden menjar doncs, les patates i els tomàtics i els enciams que sembren ells mateixos a l'hort de l'escola. Doncs ja tornem a ser dintre de l'edifici de l'escola. De fet, estem al vestíbul a prop de la porta, estem a punt ja de sortir i, de fet, encara veiem molt de rètols i moltes informacions en relació al medi ambient. Dintre de la sala dels professors, un cartell, una manualitat que parla del projecte ambiental, dels residus, de les emissions i de l'impacte. I també just a l'entrada, sota del rètol, que recorda que aquesta escola de Sant Climent doncs, va ser inaugurada aquí l'any 2008, veiem també un contenidor de cartró verd que és doncs, per recollir piles o bateries ja usades. I doncs, just al costat de l'entrada també veiem unes manualitats, uns cartells fets pels infants de l'escola d'estiu de Sant Climent del 2020, doncs, que ens recorden que no hem de tirar els plàstics, que ells volen platges sense plàstics, que també es pot anar d'excursió amb una bossa per recollir els fems i doncs, que seguim la norma de les 3 R's, aquesta norma de reduir, reutilitzar i reciclar. Bé, doncs ja anem cap a la porta de la sortida. Agraïm, evidentment, a les mestres i a les directores, a Rosa, Maria i Marta Cardona, que ens han atès i que ens han acompanyat, a més, fins a l'hort. I ja, doncs, ens acomiadem. Fins aquí el nostre quilòmetre zero d'avui. Us esperem en propers reportatges, propers podcasts, en visites a centres educatius de Menorca per conèixer els seus projectes mediambientals. Salut!
7: Quilòmetre zero, el teu podcast de medi ambient a Ràdio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Marineres, mariners, seguim la travessa per la mà de contes, aquí, a Radio Far Menorca. Us saluda n'Andreu Llamburu. Ara anem a imaginar. Imaginem un món on no hi hagi res escrit, on no tinguem cap suport on emmagatzemar les paraules, on deixar escrit el coneixement. Us ho imagineu? Avui, això sembla quasi impossible. Sembla un món completament distòpic. Però va haver un temps que va ser així. Fa molt i molts anys, tot es transmetia a través de l'oralitat. No existia l'escriptura. A la mà de contes sempre hem xerrat d'aquesta transmissió oral, de com l'ésser humà ha necessitat de les històries per transmetre records, coneixements, sabidoria ancestral, mil·lenària... I està clar que es va transmetre molt de coneixement així, però jo supos que també en devien de perdre molt. Coses que quedaven en l'oblit, coses que hi havia fins a un punt que deixaven de ser transmeses generació rere generació. Avui en dia, de fet, tot i tenir l'escriptura, encara seguim perdent moltes coses en termes de cultura, de llengua. Sobretot en territoris on els pobles originaris encara transmeten molts coneixements de forma oral o en pobles originaris on no s'ha dut una tasca d'escriure per cuidar i mantenir aquell coneixement. Hi ha una part de l'antropologia que desenvolupa tècniques per anar emmagatzemant i compilant llengües, coneixements que puguin córrer el risc de desaparèixer, ja sigui amb la mort dels últims membres de determinades tribus o perquè la llengua es deixa de transmetre a les noves generacions. Per tant, és cert que l'escriptura mos ajuda i afavoreix en certa part el record, i no només el record, sinó l'emmagatzemar aquell coneixement. Es converteix en una mena de font que podem consultar sempre que vulguem. Però això afavoreix la memòria? Segons l'escriptora i narradora Estrella Ortiz, clarament no. Ella diu el següent: confiats en el suport escrit, poc a poc i al llarg dels segles hem anat emmandrint la memòria, ja que no memoritzem res. De fet, avui en dia no es memoritzen ni els números de telèfon ni la llista de la compra. De fet, ens posem alarmes que ens recordin allò que hem de recordar. Ens hem fet bessuts. Ja no tenim ganes ni de fer memòria. Vosaltres, quines coses sabríeu dir ara de memòria? Què trieu emmagatzemar en la vostra memòria? Per exemple, mons pares, tots dos, amb educacions completament diferents entre ells, assaven poemes de memòria, trossos de textos que avui, molts anys després, em segueixen citant de tant en tant. I ja ni us dic dels meus avis. Aquells sí que sabien coses de memòria. Tot i que sembla que amb els anys tenim el risc d'anar perdent-la. Què en penseu? Val la pena aprendre coses de memòria? Cal entrenar aquesta memòria? Tots en tenim, està clar. Inclús aquells que dieu sempre que no teniu memòria. Potser hauríeu de canviar aquesta frase i dir que no us ve de gust treballar-la, que sou més bessuts. Perquè finalment tots en tenim i quan les coses mos interessen, bé que mos en recordem. Sempre s'ha dit, i segur que totes sou conscients, que una bona història sempre la recordem. I ja no només un conte, una poesia o un relat, sinó qualsevol cosa explicada de forma diferent, carregada d'emoció. Allò es torna memorable i queda a la nostra memòria. Normalment, aquelles coses que som capaços d'imaginar sempre són més fàcils d'aprendre i el record d'aquestes perduren més temps dins nostre. Necessitem, doncs, recuperar i exercitar una mica més aquesta memòria. L'hem de cultivar, nosaltres i les noves generacions. Calen persones que els hi diguin poesies als més joves, que despertin ses ganes d'aprendre aquells versos de memòria. Cal fer memòria i treure dels racons plens de pols aquelles paraules que comencen a oblidar-se, però que sempre han enriquit el nostre lèxic, la nostra llengua. Cal no oblidar-nos de sa memòria, així no naufragarem. El conte que avui compartim és la història d'un naufragi, d'una travessa, potser com aquesta, que es converteix en màgica. El text és de Chris Van Allsburg, que si heu vist o llegit Jumanji sabreu que ell és l'autor. Va, marineres, mariners, desconnecteu la vostra realitat, obriu el cor i ses orelles, que el conte ja és aquí. Una vegada, durant un viatge per la costa, em vaig aturar en un poblet de pescadors. Havent dinat, vaig sortir a fer un tomb. Vaig enfilar un camí cap a les afores del poble, fins a uns penya-segats que s'alçaven damunt del mar. Just al marge d'aquests penya-segats em va sobtar la visió de les restes d'un petit vaixell. Un home vell seia damunt del costellam, destrossat, i fumava amb pipa. Em va semblar que m'havia llegit el pensament quan va dir: «És estrany, oi?» «Sí, com ha arribat fins aquí?» vaig respondre. «Les ones el van empènyer durant una tempesta. Costa de creure que ses ones puguin arribar tan amunt.» Aquell home ho va somriure i em va dir que en el fons hi havia una altra història. Em va convidar a seure i vaig escoltar la seva narració. Fa molts anys, al poble hi vivia un al·lot que navegava millor que cap home del port. Trobava sa brisa en el mar més calmat. Mentre tots els altres vaixells es mantenien ancorats sota uns núvols amenaçadors, sa al·lot sortia a navegar, disposat a demostrar a tota sa gent del poble i també al mateix mar que ell era un grandíssim navegant. Un matí, sota un cel sinistre, es preparava per fer-se a la mà amb el seu vaixell, el Zèfir. Un pescador el va advertir que es quedés a port. El vent ja bufava amb força. «No ho tinc gens de por», va dir el noi. «Jo sóc molt bon mariner». El pescador li va assenyalar una gavina que planava per damunt dels seus caps. «Vet aquí l'únic mariner que pot navegar en un dia com aquest!» Salot es va limitar a riure mentre hissava les veles sota un fort vent. El vent xiulava entre el cordam mentre el Zèfir avançava per l'aigua. El cel es va enfosquir i les ones van créixer com muntanyes. Salot lluitava per impedir que aquell vaixell s'obrés. De sobte, una ràfaga de vent va fer trebujar la vela i la botavara va colpejar el cap de Salot. Aquest va caure al terra de la banyera del vaixell, immòbil. Quan va obrir els ulls, era ajagut en una platja. Sa tempesta també havia arrossegat el Zèfir fins allí i l'havia deixat prou enfora de la vora perquè la marea no se'l pogués tornar a endur. Salot va anar a cercar ajuda. Va caminar una bona estona i es va sorprendre de no poder reconèixer aquella costa. Va enfilar-se en un turó, esperant veure alguna cosa coneguda, però en lloc de so va tenir una visió estranya i increïble. Al seu davant hi havia dos vaixells que navegaven ben per damunt de l'aigua. Sorprès, va veure com planaven. Aleshores, va passar un tercer vaixell que remolcava el Zèfir. Els vaixells van entrar en una badia a la vora de la qual s'estenia un poble i allà van deixar-hi el Zèfir. Salot es va afanyar a baixar el port, cap al moll on era amarrat el seu vaixell, i va trobar un mariner que va somriure quan el va veure. Va assenyalar el Zèfir i va dir: «És teu?» Salot va fer que sí. El mariner li va dir que no veien gaires estrangers en aquella illa, voltada com estava de perillosos esculls. Sa tempesta devia haver arrossegat el Zèfir per damunt dels esculls. Li va dir a Salot que més tard el durien amb el seu vaixell. Però Salot va dir que no pensava partir d'allà fins que no hagués après a navegar per damunt de ses ones. I el mariner li va explicar que calien anys per aprendre a navegar d'aquella manera. A més, el Zèfir no du les veles adequades. Però Salot li era igual, va insistir i va suplicar al mariner que per favor li ensenyés. El mariner va dir que provaria d'ensenyar-li si Salot prometia partir a l'endemà al matí. Aquest hi va estar d'acord. El mariner va anar a cercar un joc de veles noves. Van navegar tot el capvespre amunt i avall de la badia. De vegades el mariner agafava el timó i aleshores el vaixell s'enlairava màgicament per damunt de l'aigua. Però quan ho provava aquell al·lot, no aconseguia trobar aquell vent que feia volar el vaixell. Quan es va pondre el sol, van tornar a port. Van tirar l'àncora i un mariner els va dur a rem fins a terra. Al matí tornarem a posar les teves veles al zèfir i te'n tornaràs a ca teva, va dir el mariner, mentre duia a l'al·lot a ca seva. I li va presentar la seva dona, la seva família, i van sopar un deliciós peix. Després de sopar, el mariner va tocar la concertina i va cantar una cançó sobre un home anomenat Samuel Blue, que fa molt de temps va intentar navegar per damunt del terra amb el seu vaixell i va estavellar-lo. Perquè el vent terrestre no és mai estable ni fidel i tots els homes que hi naveguin es trobaran amb en Samuel. O una cosa així, deia la cançó. Quan van acabar de cantar, el mariner va fer anar l'al·lot a dormir. Però aquest no podia dormir, no tenia son. Sabia que si ho tornava a intentar, aconseguiria que el seu vaixell volés. Va esperar fins que el mariner i la seva dona van ser al llit i aleshores es va vestir en silenci i es va dirigir al port. Mentre remava cap al zèfir, va notar com sa brisa nocturna començava a bufar més fort i esdevenia encara més freda. Sota la lluna plena, va navegar fins a la badia. Intentava recordar tot allò que el mariner li havia dit. Provava de sentir com el vent empenyia el vaixell i com l'enlairava. De sobte, va notar que el zèfir començava a tremolar. El brugit de l'aigua que el casc deixava enrere es va fer més fort. El vaixell tava ses ones i omplia l'aire de ruixim. La proa va començar a elevar-se. Poc a poc, més amunt i més amunt i més amunt, fins que el zèfir va enlairar-se per sobre l'aigua. Ja no se sentia el so de l'aigua, només el so del vent a les veles. El zèfir, per fi, volava. Guiant-se per les estrelles, l'al·lot va posar romp a casa seva. El vent bufava fort i agitava la mà. Però això, el zèfir, tant se li donava, perquè planava pel cel nocturn. Quan uns nivolats van impedir a l'al·lot de veure les estrelles, va orientar bé ses veles i va volar encara més amunt. Segur que mai cap home d'aquella illa no havia gosat volar tan i tan amunt. Ara estava segur de ser el millor mariner del món. Era un bon navegant i abans que es fes de dia ja va albirar el campanar de l'església del poble il·luminat per la llum de la lluna. Quan s'atracava a la costa va tenir una idea. Navegaria per damunt del poble tot fent sonar la campana del zèfir. Així tothom el veuria i tothom sabria que era el millor mariner del món. Volava per damunt dels arbres que cobrien els penya-segats costaners, però en arribar a l'església, el zèfir va començar a perdre alçada. El vent havia rolat. L'al·lot aguantava el timó tan fort com podia, però no servia de res. El vent va tornar a rolar i l'al·lot va dirigir el vaixell cap a mà obert, però els arbres del voral del penya-segat es van interposar entre ell i l'aigua. De primer va ser només la remor dels esfues que fregaven el casc, però després l'aire es va omplir del so de les branques que es partien i de les veles que s'esquinçaven. El vaixell va estimbar-se contra el terra i encara és aquí. Uau, és un conte impressionant. I què li va passar a l'al·lot? Vaig dir jo quan el vell es va aturar d'explicar la història i es va encendre la pipa. Aquell vespre es va trencar la cama. És clar que ningú no va creure la seva història de vaixells voladors. Era més senzill creure que s'havia perdut en la tempesta i que les ones l'havien llançat allà. L'al·lot mai més no va fer res de bo. Tothom el va creure boig. Feia feinetes pel port, passava la major part del temps navegant, cercant aquella illa i el joc de veles noves. I aquesta va ser la impressionant història que em va explicar aquell mariner. Quan va acabar, es va encendre la pipa i va dir s'aixeca vent, he de sortir a navegar. Va agafar un bastó i vaig observar-lo mentre caminava, coix i a poc cap al port. El naufragi del zèfir, de Chris Van Allsburg.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ressona. El podcast transfronterer impulsat per Radio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.

0: Polska rusek, polska res. Digues-me coses boniques, digues-me coses bendites, que demà el serà fes. Parla-me, digues-me coses, amb aquesta llengua boja que se perden caminets. Digues-me que la setmana, quan s'acaba, no s'enganya, igual que la fi del mes.
1: Una llengua, molta història i diferents tradicions. No crec que haguem de filar prim, que no pilar prim, però som gent de buscar tres peus al gat, d'investigar fins al més mínim detall. Si us plau, si ens encanta descobrir les mil variants de dir les mateixes coses. Noia, alota, nina, xica, xiqueta, minyona... Siguem sincers, va, ens encanta. Doncs, amb les tradicions, fem el mateix. La base i l'excusa normalment és la mateixa. Per Nadal, Jesús, els Reis. Per Setmana Santa, la Quaresma, la Pasqua. Per les festes majors, celebrar un sant. Per Sant Joan, el foc, el solstici d'estiu. Però hi ha coses que ens fan únics, que fan que cada tradició sigui especial. Una llegenda, un matís, un detall. Posem-ne un exemple fàcil, per començar. Les tradicions nadalenques. A mi ja em perdonaran, però això de fer cagar el tió, que trobo molt divertit, és un fet mai vist. Quan ho explico als meus nens nord-catalans, parlant malament, flipen. Que fa caca de regals. La base de la tradició, per ser ben catalans, és el fet escatològic. Salten.

0: dorm.
1: Si continuem repassant Nadal, ens podem centrar en els pessebres, pastorets... A Illa, al Riberal, mossèn Josep Bonafont i, més tard, l'escriptora Llucia Bartra van escriure pastorals, amb les seves cançonetes i versets que són coneguts arreu, eh? La Santa Nit, el Noi de la Mare, etc. Però, ep, això del dimoni escuat que tric-catrac que veiem en altres territoris no hi surt. És la nostra particularitat, allò que ens diferencia dels pastorets de Figueres o de Puigcerdà. També he d'admetre que, de vegades, ens discutim per coses que al final són pràcticament el mateix. Ui, jo m'he menjat un plat d'escudella boníssim. Ah, no, és millor l'ullada. He tastat unes mandonguilles exquisides. Les boles de picolat de Cameua són molt millors. L'alcalde del meu poble... Com que alcalde? Un batlle és el que tens al poble. Al final, però, això és el que ens enriqueix i ens ha d'unir. Les tradicions que han sobreviscut i que encara, dins d'aquesta globalització massiva que vivim, continuem celebrant amb il·lusió. Sentir algú explicar les seves tradicions i festes, que les comparteixi amb tu, que te les faci entendre, és de les coses més boniques que es pot viure. Obrir els ulls, que no la ment, no cal fer tants esforços, i veure com tot allò històric, important, ens uneix i s'ha de compartir. No ho

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Càpsules d'art per Carles Jiménez.

Benvinguts i benvingudes, oients de Ràdio Far. Avui us presento una nova càpsula d'art, la segona part de Robatoris i Misteris. La Mona Lisa. La cultura popular del segle XX s'ha construït, en part, a base d'icones. De tots ells, la Mona Lisa n'és el més gran de tots. Segons Henri Loiret, exdirector del Museu del Louvre, dels 8.700.000 visitants que van accedir al museu l'any passat, el 80% va anar a veure principalment la Mona Lisa. Molts la van veure des de lluny. Van fer la fotografia de rigor o un selfie que certifiqués "jo hi vaig ser" i van marxar. Poques obres mestres de la història de l'art han estat envoltades de tant misteri com aquesta. Quan Leonardo da Vinci la va pintar, entre 1503 i 1517, ho va fer sense esbós previ, mitjançant la tècnica de l'esfumato i utilitzant veladures de fosc a clar per donar-li profunditat. Els estudis radiològics van demostrar que no hi va haver penediment, reforçant així la seva consideració d'obra mestra de la pintura. Qui era aquesta dona de somriure intrigant? Segons la història oficial, es tractava de la tercera esposa del notari florentí Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo, Lisa di Antonio, di Maria, di Noldo, Gerardini. La Gioconda seria, doncs, el nom associat al seu marit, mentre que Mona Lisa, nom establert per Vasari cap al 1550, responia a Mona, que és una apòcope de Madonna, i Lisa, el nom propi de la retratada. Tanmateix, Leonardo no va lliurar mai el retrat i el va guardar fins a la seva mort al 1519. Després va passar a mans de la reialesa i fins i tot Napoleó el va retirar del Louvre per gaudir-ne en privat, diuen que a la seva recambra personal. Quan Vincenzo Perugia va robar el quadre el 21 d'agost de 1911 del Saló Quadrat del Louvre, l'obra estava situada entre un Tiziano i un Correggio, pintors més valorats que Leonardo da Vinci en aquell temps. El seu robatori va desfermar, però, el primer gran fenomen de masses del segle XX, en el qual la premsa va jugar un paper cabdal. La notícia del robatori, insòlita en aquella època, va córrer com la pólvora

i aviat se'n feien ressò als noticiaris cinematogràfics i apareixia a les tanques publicitàries, postals i fins i tot en capses de xocolata, com molt bé descriu Darian Lieder en el llibre El robo de la Mona Lisa, Lo que l'arte nos impide ver, de l'editorial Sexto Piso, editat el 2014. La investigació policial va esdevenir una qüestió d'estat i quan una setmana després del robatori es va reobrir el museu, llargues cues de curiosos esperaven per veure el buit que la Gioconda havia deixat al mur. Molts d'ells ni tan sols l'havien vist abans. Començava a construir-se el gran mite del segle XX. L'11 de desembre de 1913 va reaparèixer a Florència. El mateix Perugia, que l'havia mantingut amagat 2 anys, va oferir el quadre a un antiquari per 1.500 lliures. En presència del director de la galeria Degli Uffizi i d'agents de la policia, va ser detingut i condemnat a 1 any i 15 dies de presó. Condemna reduïda després a 7 mesos i 9 dies. A continuació, es va iniciar una itinerància per Florència, Roma i Milà, mostrant l'obra com un trofeu abans de ser tornada a París, on va arribar al Louvre en una improvisada processó popular el 4 de gener de 1914. Passada la Primera Guerra Mundial, el mite de la Mona Lisa va anar creixent, i quan el 1963 va visitar la National Gallery de Washington, els mateixos John Fitzgerald Kennedy i la seva esposa Jackie van precedir una comitiva d'un 1,5 milió de persones. La construcció del mite de la Mona Lisa, alimentat pel seu robatori, ens ha dut, doncs, a la creació d'un imaginari col·lectiu en el qual pesa més la idea, l'ideal, que la bellesa mateixa de l'obra. Contemplar avui la Mona Lisa és mirar la història i els fets que l'han acompanyada.

0: hibridau la fotografia documental amb l'art. Volia saber també com aquesta visió més artística del documental i els límits del documental, com la concebeu vosaltres com a artistes personalment?
1: La pregunta
2: del millón. És una molt bona pregunta i és complexa de respondre així ràpid o breu. Per això també tot el diàleg, no? Vull dir, per això mos donem una hora, jo crec, per entrar dins tot aquest tema en profunditat, i una hora penso que se mos quedarà curta també, però com ho fem? Hi ha diferents maneres, diferents estratègies, no? Però el que sí que te n'adones és que el discurs canònic, històric o de on venim acaba sent limitat, no? I avui en dia, o per posar-ho, contextualitzar-ho a nivell contemporani, no? En un món on tothom està fent imatges, tothom està produint fotografies, aquí ens dediquem a la fotografia, el que fem és cercar noves maneres, noves formes de desenvolupar el mitjà, no? I llavors és, aquí és on entrem amb aquestes hibridacions que parlem amb el món de l'art, no? Jo sempre faig a modo de broma, però no és cap broma, de que dintre del món de l'art s'entén que hi ha artistes que utilitzen la fotografia. Doncs jo penso que nosaltres som fotografies que utilitzem a l'art, no? Sí. Som fotògrafs que utilitzem, fotògraf, que utilitzem l'art, no? Llavors és això, l'experiència creativa, dur-la més enllà, no quedar-nos amb un llenguatge o amb unes formes de fer fotografia que d'alguna manera, en el nostre parer, crec que per tots dos, han quedat d'alguna manera obsoletes, no? O sigui, el llenguatge evoluciona, la forma de parlar, per fer un símil, evoluciona, la forma de desenvolupar la fotografia també evoluciona, i això és aquí on nosaltres investigam, on nosaltres anem cercant noves maneres d'estirar el mitjà o de portar noves maneres de fer.
1: Però potser la pregunta està una mica fora de lloc, però hi ha alguna red flag o alguna línia vermella que quan es creua ja la fotografia deixa de ser documental i passa a ser art? O ficció, per així dir-ho.
3: És que potser tota fotografia és un constructe. Llavors el documental és tan sols un estil. I això ja ho va dir Olivier Lugon en el seu dia, no? Però sembla que no ha arribat a segons quins, no?
1: A la consciència.
3: Quins cercles, sí.
1: Ja.
3: Llavors, si tot és un constructe, no hi ha red flags, no? I el que no és pertinent potser són aquestes categories estanques. Cada projecte vol ser explicat d'una determinada manera. Si tu no cedeixes per aquestes red flags, estàs castrant el projecte. Jo tinc, per exemple, projectes que són tan sols fotografies meves i altres que no hi ha una sola fotografia meva. Per què? Perquè jo ho he decidit, no, perquè la història vols explicar d'aquesta manera. Necessito una foto teva, Lourdes, no la necessito. Una mica així. I bueno, crec que amb el Toni coincidim amb això, de posar-nos al servei de les històries que volem explicar.
2: Sí, és interessant, i clar, hauríem de definir què vol dir documental, què vol dir art, i llavors aquí entrem en un tema, perquè sobretot és un problema de la paraula, no? I aquí entrar a fer una...
1: La categorització de...
2: Clar, una relació entre el que expliques amb paraules i el que expliques amb imatges, no? O sigui, la paraula és limitada i les paraules per cadascú signifiquen una cosa, no? Igual les imatges també, però el que deia la Lourdes, no? Quan generes compartiments estancs, quan poses una sèrie de normes que no se poden moure o trencar, llavors és aquí ja estàs constrenyint d'alguna manera i és difícil, no? El que passa que a mi hi ha una definició que m'agrada molt, que documental és allò que s'aferra a la vida i que ens ajuda a entendre la vida, no? Llavors és a partir d'aquí, qualsevol cosa se pot tractar documental, però a mi aquesta base o aquesta línia base me sembla interessant, no? Els projectes que jo me mouen, els projectes que m'agrada fer i m'agrada, bueno, pues estudiar i veure, són aquells que passen per aquí, no? Que t'expliquen alguna cosa, que te fan veure la vida, te fan veure el món d'una manera determinada. I llavors això per jo entra dintre el documental.
4: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Però quines han estat les majors complicacions que heu tingut ara de rodar?
1: Les he de pensar. Mem, hi ha una complicació que és més com a econòmica, saps? Trobar la finançació per fer la pel·lícula, que vam estar 2 anys per trobar-la, i no és una pel·lícula que se fes amb tot el finançament que s'havia previst, exacte. Després, també trobar un poc que podíem esperar dels personatges, però sobretot en Andrés. No? En Andrés també era un repte, és un senyor que ja està una part de la seva vida, bueno, està retirat com a artista. En Andrés Ferrer és el mític mestre de cerimònies de Café Teatro Salón, que en els 83 va... No sé si ara és el 80, crec que és el 80, va heredar el lloguer del bar de son pare tenia el Café Salón llogat, i allà va convertir en un bar de transformisme, un cafè-teatre. La particularitat que tenia aquest bar és que hi havia un teatre enterrat o amagat datat al 1875. Llavors estem parlant d'un teatre del segle XIX. Llavors un edifici catalogat. Llavors sí, jo crec que també un dels reptes va ser treballar amb l'Andrés Ferrer, veure fins a quina part se podia implicar, quina no. Vull dir, també és una persona bastant imprevisible, és part de la seva gràcia. I trobar el to, no? Com volíem explicar la història i amb quins elements podíem jugar, no? Perquè tu pots jugar tant amb com graves, en quina càmera decideixes per gravar, en quina textura, a què li dones veu, que hi entra de drama, que hi entra d'humor, vull dir, no com a moltes decisions. També esto va ser una búsqueda interessant.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Les terceres jornades de podcast de Ràdio Far en directe des del Teatre de Fornells.
1: Bé, ara sonava Remei, que amb aquest nom tan exòtic, són un grup de pop folk, compost per en Pau Casares de Barcelona, en Francesc Aparicio de Palma i en Andreu Barceló de Ciutadella. Van fundar aquest grup el 2018 a l'Espai Mallorca, a Barcelona, i el 2022 van gravar els seus primers senzills en estudi. Avui ens entrevistam abans del seu concert en el marc de les terceres jornades de podcast de Ràdio Far, on som aquí a Fornells. I ara ens tocaran en directe, però abans un parell de preguntes. Primer de tot us volíem demanar per els vostres referents, és a dir, ja que els tres veniu de bandes no molt separades, però sí diferents dins del mateix territori, vau notar quan us vau ajuntar que cadascú duu un poc a les seves referències i les seves arrels, o teníeu un marc mental molt compartit en aquest sentit?
2: A un inici vam coincidir amb un estil més folk, més... escoltàvem molt Lumineers, Mighty Oaks, uns estils que ens quedaven en fora, però que per coses de sa vida els teníem a prop, no? I sobretot en Pau i jo, que érem els principals compositors, al principi bevíem molt d'aquests estils i m'ho sortia molt, no? Composar amb aquests gèneres. I es ve que hi va haver un canvi important farà 3-4 anys, que van començar a escoltar i a seguir més Ferran Palau, Marc Pujol, artistes més de casa, que inconscientment ens van influir i vam començar a composar en català, i en aquesta composició en català ens va sortir un estil més semblant a ells, no? Xerrem a vegades de pop metafísic, però bueno, és un concepte un poc obert, però un poc és això, no? Agafem-nos un poc en aquesta corrent i bueno, la veritat és que estem contents d'aquest canvi, perquè creiem que de qualque manera podem arribar millor a la nostra gent.
3: Sí, també en aquest sentit hem fet un camí quasi un poc invers per això, perquè ells dos estaven molt alineats en el principi, i sí que després, sobretot quan Andreu va agafar aquestes referències que ha comentat, que jo crec que també potser les duia un poc més d'abans, en Pau potser no es va pujar tant en aquest carro, i ell ha mantingut també, bueno, no ha mantingut, sinó que ara bueno, ha viatjat també per seus propis terrenys, i però jo crec que això és bastant interessant, perquè el que està fent és que les cançons que van fent un i l'altre com tinguin cadascun el seu segell distintiu, no? En aquest sentit és interessant que no hi hagi sempre com a una unitat estilística o referencial molt, molt concreta.
1: Bé, i ara us volíem demanar un poc per el vostre procés creatiu, és a dir, una cançó de Remei, com es gesta, com funciona?
4: Toca a mi? Vale. Ara, bueno, de fet, aquests dies, aprofitant venir aquí, volíem provar noves formes de fer procés creatiu, però fins ara normalment el que fem és més una feina individual que després es posa en comú. Per algun motiu, en Andreu i jo tenim facilitat per escriure coses, no sé si és defecte de no formació acadèmica, llavors ens surt més fàcil, i després portem coses, les valorem entre tots tres, i si ens agraden i entren, doncs ja li afegim una feina d'estructures, de revisar coses, que aquí comanda més i té més capacitat en Francesc que nosaltres, i arreglem això una mica, els temes, i on acaben de culminar-se les cançons i tot és estudi amb la mà de producció, que l'últim disc doncs hi ha temes que hi ha hagut una transformació molt gran gràcies a la feina de l'Andreu. Bueno, és una mica, va de la individualitat a la col·lectivitat, poc a poc, i acaba sent una mica de tothom després el resultat final, que és la idea.
1: I a principi d'any vau treure el vostre nou disc, que va ser Ceràmica i Fang, que ara ve, no? Abans de quedar, i ara sa cara ve. Com va? Teniu concerts? Teniu coses pensades?
3: No tenim absolutament res.
1: Avui sí.
3: Avui sí. No, nosaltres crec que estàvem quasi més contents que en Sacarà, o bé, no ho sé, sí, no? No ha tingut menys recorregut, no és que Sacarà hagués tingut gens, però encara menys, ha estat un recorregut, ha estat com estadísticament invers, però bueno, paradoxalment estan bastant contents perquè això ara com m'haurà obert una finestra per passar temps junts i provar coses que no havíem provat mai a nivell musical. Ara el format d'avui, per exemple, és el resultat d'això, és inèdit. Me'l vareu proposar aquest format i com que no teníem com massa cosa més no feia, vàrem preparar una cosa com un pot diferent i l'hem estat cuinant a poc, no l'hem acabat de fer, li falten 5 minuts de forn, però bueno, ja la traurem així perquè els comensals ja esperen, per tant, bueno, potser serà un poc el que serà. I aquest és un poc el resum, no? No estem tenint una gira de grans estadis, precisament, però ho hem convertit en una virtut també i en un moment nou, no tan creatiu, pot ser més com d'enfocar-nos en directe o de preveure també com les diferents possibilitats de concerts que poden sortir, no? Des de qualcun més gran que ja havíem fet i esperem repetir, no tant per la quantitat de públic o això, sinó també de vegades per formats que te brinden de poder fer coses diferents a nivell tècnic, a nivell musical i fins a formats com el d'avui, que crec que quasi no hi haurà ni micro ni res i serà una altra experiència diferent. Llavors ara estem amb aquesta aventura d'anar provant.
5: Molt bé.
4: Sí, no, simplement en aquest, bueno, és el que deia. Hem fet, bueno, hem acollit aquesta falta d'espais que no hem trobat, que per cert estem superagraïts de tenir un espai perquè ens està costant molt trobar espais per defensar les nostres propostes, però hem convertit en virtut el sentit de que, tu deies, teniu concerts, idees, doncs mira, no tenim concerts però totes les idees que teníem els hi podem donar espai ara i encara que sigui el local d'assaig, doncs allà les idees estan sortint totes. I era un temps que no havíem tingut en 8 anys i que ara estem tinguent.
5: Perquè nosaltres sabem que vos dediqueu a altres coses a part de la música de Morenguar, no? Si no...
4: Menys mal.
5: Per lo que veig. Perdoneu. Sí. Una broma. Sí. Però com esteu combinant les vostres professions amb aquest projecte? Com flueix?
4: Bueno, sí. Jo som... En Andreu i jo som... del món de l'educació i per tant, bueno, és bastant compatible amb fer projectes creatius i artístics. Una altra cosa és que ens quedi energia vital quan arribem a assajar, però això, intentem veure'ns cada setmana, fer assajos o tenir converses o compartir espais entorn a Ramer, a part de les vegades que m'ho ajuntem i realment desapareix, bé, perquè també ho necessitem. I això, ens intentem trobar cada setmana, plantejar noves idees, i de fet aquest format s'ha construït d'aquesta forma, de dir una proposta, un input, una cosa que no havíem fet més que fa 8 anys, quan vam començar tot d'una, i recuperar-la i donar-li una nova forma. I bueno, nosaltres això, som profes, però en Francesc sobreviu més a la vida, és l'artista del grup.
3: Sí, sí, jo sí que has dit sortosament no vols dedicar-vos a música, jo sí. Per desgràcia. I res, és una aventura molt, molta aventura, és que no se pot dir res més. Llavors, sí que en aquest sentit és tot el contrari que és, no tenc un horari fixe i quan tenc un concert d'una altra cosa normalment passa per tot el món de Ramer, llavors mos hem d'anar muntant, ara... Pues avui mateix això, fins a darrer moment, fora sabrà molt bé quan podia ser-hi o no, o si hi seria, o si hi serien ells dos, i bueno, però amb això anant trempejant i per sort els calendaris sempre més o menys van quadrant, sempre les estrelles solen jugar a favor nostre i anant trempejant així, però això és el que ho fa divertit també, no?
5: Sí. Molt bé, pues moltíssimes gràcies. Dit això, ja podem passar a aquest concert que ens ve molt de gust. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies.
6: és molt de remei tenir aquest públic. Aquest...

0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies per estar aquí un dia de pluja, un dia que costa sortir de casa. Amb el Pau comentàvem, vam arribar ahir i uau, ens va impactar molt, que supos que és la realitat, que ens n'oblidem un poc, que de sobte vam arribar, vam passar per Mercadal, vam arribar aquí, Fornells, ahir cap a les 6:30, 7, i estic un poc cagats perquè era com, uau, no hi ha ningú, però ningú és ningú, està desert. Què està passant? No, per sort vam arribar aquí, hi havia Ana Maria, vale, vam dir, sí. Salvaos,
0: però... Contacte humà.
1: Però sí, vull dir que en vista dels habitants i de, no, un poc de com està la situació, us agraïm molt que vosaltres hagueu fet l'esforç de venir aquí i viure aquest moment que per nosaltres és super especial, perquè com ha comentat en Francesc, duim uns mesos assajant i practicant aquest format. I la veritat és que ens feia molta il·lusió compartir-lo amb gent, que la gent el pugui viure, el pugui... I per nosaltres també és com molt diferent, no? Viure-lo a casa, estàs tots sols, que amb aquesta bona companyia. Així que moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies.

0: acompanyantes teus amb aquest pes. Moltes gràcies.
1: Que guai.
2: Que guai, eh? Com... com un assaig obert. Està molt guai.
1: Va, ja la trobarà.
2: Té.
1: Estic fent un silenci preciós, el millor demanarem, bueno, és que no demanarem, mantenim aquest silenci per escoltar Sàvia.
3: Sí.
1: I ja està.
2: Es passa ràbia. Som-hi.
4: Sí, és un segon. Sí, clar, tu comptes.

0: Ai.
1: A lo millor no ha estat la millor idea del món posar aquestes dues cançons juntes, però...
2: Sí,
1: ha sortit així.
0: Vale. Bueno, anem a seguir, no?
1: Seguim.
0: Anem a cantar un...

un grup de música no som, no som tabureta, no, no som fills de rics. Llavors, ens agrada molt posar en valor, pues, d'on venim i d'on surt tot el que som.

0: venen.
1: Sí, molt, molt xulo. Aquesta cançó, tot i que hagi sortit al final molt canyera i molt a tope de power, ve d'una història, direm, com totes les cançons quasi meues, nostàlgica. És un futur imaginat on creixes amb la persona que dus molt d'anys junts i per lo que sigui, pues, una de les dues persones no acaba d'estar en el 100%, no? I per això un poc, si no estic cansada d'ajudar-te a vestir, de sortir alterada, de ser nerviada que me vas agafar perquè tornes a ser una criatura, no? I bueno, m'agrada molt, li he pogut donar aquesta energia i, bueno, i convertir-la en el que és ara. Vull dir que estic molt agraït en aquests dos personatges que m'han animat a fer-ho. Així que gràcies, cares guapes.

Come.

0: moltes gràcies. Estic molt tècnic, però estic molt de manera. Sí, sí, sí.
1: Bueno, com podeu comprovar, els temes tenen a veure amb nosaltres. Sí, ens hem de deixar de fer mal, en aquest sentit.
0: No, no, no és mal. És...
1: Però...
0: és una altra cosa.
1: Molt guai. Està sent molt xulo cantar aquí.
0: Sí. Està sent molt polit.
1: Molt,
0: molt, molt. Mil gràcies.
1: Ai. I res. Bueno, anem... anem a un d'aquests temes que ens va agradar molt produir, que no tothom ha escoltat, però que a nosaltres ens agrada molt.
2: Dic que és un dels darrers, també. Estam...
0: Sí,
1: sí.
2: Estam acabant ja.
0: Molt curt.
2: Sí, sí, ja ho tenim quasi enllestit, això.
1: Avisàvem amb temps. Que després passa sempre el mateix.
2: Sí, no, sí, és que no en tenim més, vull dir, boc. Tampoc podríem fer molt, molt de pregar. Així que ja, això, Francesc Darreres, moltes gràcies per haver vingut. I per haver-nos convidat, també.
1: Sobretot.
2: Perquè això és com la per més venir a nosaltres, també.
1: Això sí que...
2: Per poder que hi hagués un concert.
0: I poder estar a sa casa, també, que no sé si m'ho comentat.
2: Ah, això encara no havia estat, perquè sí. T'has arribat, però...
0: En Pau i jo vam arribar ahir i vam estar a sa casa a prop de Mercadal, entre Fornells de Mercadal, una casa preciosa, super acollidora.
1: Bueno, jo he sortit del llit perquè teníem el concert.
0: Sí, si no...
1: Si no, o sigui, venia... Clar, he de pensar, a mi em queda una setmana d'última avaluació i clar, jo em quedo a la casa, no torno. No vull tornar a Barcelona.
2: Així que moltes gràcies a... en el Faro Cultural, que molt amablement mos l'ha cedit i mos l'ha
1: promos. Som-hi.
0: Un, dos, tres, un, dos...

0: Bueno, en Pau tenia bastant de dubtes amb aquest format, no? Perquè anàvem fent assajos i jo no... Clar, és que Ventura, si no heu estat a gaire concert de Ramé, normalment faig com percussions i tot la bateria i aquestes coses. Llavors, no vos penseu que venc aquí i m'assec i ja està, com faig avui, sinó que bueno, el meu sol no m'han costat justificat de qualque manera, també.
1: Que és cap.
0: Sí. I ell m'anava demanant, a mesura que anàvem fent, perquè va dir, bueno, ja haurem de començar a fer com qualque assaig, ja com a més general, no? Com més realista de com serà el concert. I jo, sí, no facis pena. Perquè qualque cosa ho diràs, i jo, sí, bueno, ja ho veurem. Jo sabia que no, però jo ho anava fent, bueno, anava fent evasives. I ja, però l'altre dia ja m'ha dit, però no durà ni un shaker, ni una maraqueta, una pandereta. No, Pau, no duré res. No duré res. I bueno, he vingut més lleuger per començar, cosa que m'ha anat bé.
2: És de
0: greu. Sí, li ha duit la guitarra, no entreu. Descotxo fins aquí, perquè ja en Pau me mirava com que, tio, en sèrio, saps? I bueno, pues... I... Però bueno, jo crec que les cançons... No, que feim, bueno, que feis, realment. Com que, bueno, s'aguanten també, totes soles. Hi ha un...
1: Que mal que t'acomiadem.
0: No. Hi ha un terme de, com de jerga musical, no?, americana, que diuen campfire test, sí. que és com una manera d'agafar una cançó i avaluar si pot funcionar o no, que només tocar-la com en guitarra i bou, com si estassis a un campament, com així de Boy Scout, no? O d'un cau o això, o de voltant d'una foguera en la nit, no? Només amb una guitarra i ser bous cantant la cançó. Si la cançó així funciona, queda bé, té un pot de ganxo, vol dir que si després vas a un estudi, no?, i li afegeixes instrument, no?, bateria, sintetitzador i tal, també anirà bé, perquè en el campfire test ha provat. Si en el campfire test suspèn, no hi importa que t'entestis en posar més percussions i per tant mateix, la cançó no val per res, per tant, no hi importa perdre resistents. I jo trobo que avui, bueno, com però m'ho he provat, el campfire test, eh? Vull dir que m'ha agradat fer aquest concert. Fora tocar res, perquè bueno, les cançons també han sobreviscut, per tant, a més jo sentia la percussió dins el meu cap, Pau, per tant, jo ja l'he agudida, també.
1: T'has de fer polític.
0: Res, ara ja mos queden molt poques cançons, anem amb una nova d'en Andreu, quasi inèdita, com que ho l'ha sentit, però quasi inèdita.
1: Hi ha una persona que està atenta, sisplau.
2: Avui sí, per favor.

0: Ai. Bueno, anys a darrere. I no n'hi ha més.
1: No donen permís.
0: Sí.
2: Tampoc m'ho han demanat.
0: Però som família i la confiança fa toi. Bueno. Sí. Ha passat altra vegada. Són el nostre públic, els he coneixat. Vivim a casa meva. Ai.
3: Bueno, res, moltes gràcies una vegada més.
0: Sí, moltíssimes gràcies. Jo m'ho he passat molt bé.
3: Per haver-me convidat.
1: Un gust.
0: Vam venir cada cap de setmana.
1: Sí, clar.

0: Moltes gràcies.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

0: Я замес туда, мабуть, закрив, я только що прощу. Вечерина устрілі, що мати покажу. Казіє паспорту на валді, радше право без розгляд. Лініка паренча, церква забирай.
1: Чек! Pero...
2: Ai, gener, comences més de posar ordre.
3: El febrer és curt i ja no hi som a temps.
4: El març, el dia s'allarga i procuram llaurar, quin sàpid.
2: S'abril, mos tornem beneits.
3: Maig, miram el sol.
4: Juny, parlem al nord.
2: El que passa a juliol, queda juliol.
3: Per agost, mos amagam.
4: Setembre és nostre, o sí, nostre.
2: A mitges. S'octubre, frisam.
3: Novembre és una contradicció.
4: I és desembre...
2: Eufòria!
4: Eufòria! Sí.
0: Un port blu! Port blu!

0: Avui, en un exercici de desesperació, una escartetjada de falta de temps i desorganització, recupera la història que vaig preparar per esporquetjar de se'n va de festa a Sant Cristòfol, del millor gran, que jo no hi vaig poder anar.
1: Tranquil, ja vaig anar per tu. Ja vaig anar per tu.
2: Ai, van tenir
0: per
2: 10
0: persones.
2: Van tenir
1: també...
0: I, bueno, estic ratllant de la història de la revista Llum Nova, que, si no record malament, es va esmentar en aquell programa. Però,
2: un poquet.
0: Però aquí en donaré unes quantes pinzellades més, així que així com també reivindicar aquesta revista que no té res de desaprofitament.
1: Aprofita tot, com el porc.
0: Tot es pot aprofitar de la revista aquesta. Bueno, el primer número de Llum Nova es publica el 29 de juny de 1912.
1: Sant Pere.
0: Sant Pere, això és Sant Pere? Sant Pere. De 29.
2: I d'abril. 29
1: de juny.
0: De juny.
1: De Sant Pere.
0: De 1912 sí. I es presenta d'aquesta manera. Allà en fora, darrere la muntanya que s'alça sense llum, i brollen raigs de claror. És el sol que surt radiant i escampat per tot arreu Llum Nova. Saluda amb els seus raigs vivificants a tot quant existeix damunt la terra. En el poblet del Mitjor Gran s'aixeca també de bon matí Llum Nova, que, volent ser i donar proves de ben educada, el primer que fa quan s'aixeca és saludar a tots els qui tinguin l'amabilitat d'agafar aquest periòdic i llegir-lo. Bon dia i salut, diu en bona hora a totes les autoritats de Menorca, així a la civil com a la militar i eclesiàstica. Bon dia i salut, diu a tots els menorquins, així en els que viuen dins els pobles i ciutats de la nostra illa, com a tots aquells forçosa o voluntàriament han hagut de sortir del niu i volar mar en fora a cercar dins altres terres millor fortuna. Bon dia i salut, diu, i especialment a tots els bons mitjorners que es preocupen del nostre poblet, cercant son benestar, millorament i progrés, així moral com material, Llum Nova a tots saluda efusivament i a tothom demana bona acollida. Essa!
2: Però
1: molt bé.
0: Una bona presentació.
2: Boníssima.
0: Sí.
1: Mitjor, en aquell poble que prometia.
0: Prometia. Bueno, Llum Nova...
2: És un poble gros i que té una palmera.
1: Sí. Tenen la palmera que l'agafa un mercadolenc per ses festes.
2: I esperi i van dir que el venen.
1: Sí.
2: Està en venda.
1: Sí.
0: Tot està en venda.
1: Ara, tot està tot en venda. Jo estic en venda. Surt barat. El meu cuerpazo està en venda, xec.
0: Pas el preu.
1: Tantes quilos se'n sorprenent.
0: Té un perner aquí. Per gastar. Bueno, continuem amb Llum Nova. Deien que és una revista que es definia com una publicació apolítica, per fugir del monopoli que tenien les publicacions polítiques de l'època a l'illa. Va ser una iniciativa dels principals literats del poble, com Francesc del Branca, el metge Camps, i el mestre de l'escola, en Andreu Ferrer i Ginart, així com de múltiples col·laboradors. La publicació era quinzenal i es va publicar durant un any i mig. La revista es basa en dos eixos. La primera és una necessitat molt marcada de dirigir-se a la gent del poble, tant de persones il·lustrades com aquelles persones que saben amb prou feines llegir i escriure. Recordem que estem ratllant de principis del segle XX, on la majoria de la població és analfabeta.
1: Encara n'hi ha d'aquests.
0: I un segon tret característic, sobretot en la primera etapa, ets a recerca d'una difusió de la llengua catalana, més concretament de la nostra varietat dialectal menorquina.
1: Digues coses xistoses que ens creixen sa borrà i toques botons. Fes xistes.
0: Ara arribem en els acudits. Abans us fan gràcia. Perquè, bueno.
1: Acudits de 1929.
2: I dia secció d'acudits.
0: Sí. Però, va, començam a repassar una mica la revista. Llum Nova recueix els interessos següents. Interessos pels migjorners, és el que passa en els pobles, costums i els principals esdeveniments, com a la secció Costums de Santigó. És a dir, que aquesta secció recull costums ja del segle XIX. També hi ha una secció de folclore, sobretot en la segona època recueix rondalles típiques menorquines, acudits, endevinars, tradicions, entre altres factors identitaris. I en aquesta secció vos duc un quants d'exemples, avant, si us fan gràcia o no, que bueno, també trobo interessants. No? El primer és un acudit, bueno, també hem de tenir en compte que jo no tinc moltes gràcies a l'hora
1: d'estigar acudits. Que sí, que estàs fet un poeta.
0: Sóc un comediant. Bueno, això són tres frares que anàvem per un camí.
1: Xista de frares.
0: Xista de frares. I troben un lotet i li demanen...
1: Tres frares que troben un lotet.
0: No, no va per aquí.
1: No va per aquí.
0: I troben un lotet i li demanen... A on va aquest camí? I Salot contesta... Aquest camí no va. Està quiet.
3: Inventari.
0: I els frares li diuen: com te dius tu? I se la respon: jo no me dic, me diuen.
1: Toma.
0: I els frares li tornen a dir: però com te diuen? A crits quan estic en fora i baixet quan som a prop. I emprenyats els frares li contesten: i en el teu poble dels al·lots bandues com tu que en fan? I Salot respon: els fan estudiar per frares.
2: Boníssim, boníssim. Uau,
1: està bé.
2: Escolta, ara xerrant de frares, estic fent una investigació.
1: Ai.
2: Quan sabeu, faig les entrevistes aquestes de memòria oral, no?
0: Mm-hmm.
2: I no diré qui, ni quan, ni on, però una de les confessions d'una persona de 102, troc que ets la persona més gran, més major que he entrevistat mai.
0: Hòstia,
2: me va dir que els frares, la seva època, sobretot bueno, durant la dictadura, deien que tenien la feina més difícil que hi havia. La feina més difícil que hi havia era la capellà, perquè era fer creure en els altres coses que no existien.
1: Està bé.
2: Imagina't tu,
0: molt bé,
2: imagina't
0: molt bé.
2: Tu, dona-li sa volta, sí, quina feina més difícil,
0: eh?
1: Sí, com en l'iPhone, fer-li coses, que no sa gent que se fa moltes coses, després no. Però sí. Mala feina. Digues, menxistes.
0: Bueno,
1: acudits, perdó.
2: Sí, posa ordre.
0: Xist. Vos duc exemples de semblances.
1: Ahà.
0: Amb què s'assemblen el poble del Migjorn i els budells?
2: Els budells.
1: M'encanta la xista, que dur. Primera campanada, però de Migjorn.
2: Però què vol dir?
0: En que tots dos són llargs i prims.
1: Migjorn... Vale.
2: Bueno, era un carrer, no? Un carrer...
1: Sí, supos. Va, encara és llarg i prim.
0: I aquesta, bueno, aquesta jo m'ha costat entendre-la. He hagut de cercar el significat d'una paraula.
1: Uh-huh.
0: Amb què s'assemblen un mercadalenc i una vaca?
1: I que has hagut de cercar mercadalenc o vaca?
0: No, la solució.
1: Vale.
0: La solució.
1: Un mercadalenc i una vaca.
0: Amb que tots dos tenen quarters. Esa, veus, ho sabia.
1: Ja. Que són els quartets de la vaca.
0: Els quartets són les parts de... les quatre parts en què està la vaca.
1: Ah, vale, les carnisseries.
0: Exacte.
1: Ostres.
0: Sí.
2: I...
0: Jo això no ho sé, jo els quartets que conec són els de la barca.
1: Ah, mira, que tu ets home de la mà.
0: Jo som home de la mà.
2: I però per què un mercadalenc? Per què un mercadalenc, però? Perquè també té...
1: Té quartets, que estic de vora.
2: Va, que els quartets per...
1: Wow, vamos.
2: Però, bueno,
0: aquí defensa...
2: però els quarters són molt més recents.
1: De fet, tenir d'antes, jo què sé.
2: Bueno, de quin any has acudit aquest?
0: De 1912.
2: No pot ser.
0: 12?
2: Sí? Bueno, sí, hauríem sí. de saber quan es van fer. Això em van dir que els quarters de Mercadal els van fer a partir d'un afer que es veu que els militars que venien a Menorca i estaven aquí a Mercadal estaven allotjats a ca famílies, obligats.
0: Sí. Com els guiris, no? I... en l'època...
1: Com?
2: Jo no sé si és cert que m'us diguin, que m'us arribi informació, però resulta que... Bé, ho demanarem a qualque persona major, de vegades ho sap. Arran d'uns afers que hi va haver, que no sabem si eren bons o dolents, però van fer els quarters perquè hi havia conflicte entre els militars i ja residents d'aquí.
1: Hombre.
2: Perquè els hi ocupaven les cases, no?
1: Ostres, tu. Cabrones. Que bo. Antes de militar, ara francès, bueno, mira.
0: Sí, sí. Bueno, us duc un altre exemple d'una cosa que es diu xarada. Una xarada és un joc de paraules que consisteix a ocultar la paraula, que és la solució, trossejada en diverses parts amb sentit independent. Com que es tracta d'una xarada sil·làbica, les parts de la paraula corresponen a les seves síl·labes. Les parts se solen numerar en el plantejament i s'hi accedeix resolent un seguit d'enigmes. Jo tenc un exemple d'aquí de xarada i vos la dic, abans si sabeu la solució. Lletra sola n'és ma prima i diuen si és vocal.
1: Digues, va, perdona, torna-hi.
0: Lletra sola n'és ma prima i diuen si és vocal. Aquesta és una mica difícil, però bueno, hi ha cinc vocals.
2: Diuen si és vocal.
0: Hi ha cinc vocals, i bueno, és una d'aquestes,
2: no?
0: És una d'aquestes vocals. Anem a la segona pista. Prima segona és un líquid molts de dies emprat.
2: Ostres, quin saber que tenies, la gent. No sé què diu.
1: Pixo.
0: Tres quarta no és mentida. Si no és mentida...
1: Es va.
0: Es va.
1: Va.
0: Nosaltres ens quedem amb es ve.
1: Vale.
0: Es ve és la tercera síl·laba.
1: Ok.
0: I dos quarta és un instrument. Aquest també és una mica especial, l'instrument aquest.
1: Sí, clar, però no diu que instrument.
0: Bueno. I el mentot, és complet,
1: sí?
0: Diren que és un arbre que fa el fruit molt excel·lent.
1: Ver. Uau, no sé.
0: És difícil, eh? És difícil. Tenim, per exemple, la segona síl·laba.
1: Sí? Que
0: està formada per la primera i la segona. Que és un líquid molt emprat per cuinar.
1: Aigua, oli.
2: Oli.
1: Olivera.
2: Ah, oliver.
1: Olivera.
2: Olivera.
0: Molt bé, la solució aquí.
1: Xarada, sota que tinc aquí penjada, xaval. Home, quin premi. Puc enviar una carta de llum nova?
2: Una camiseta de ràdio.
0: Sí, sí. Escriuen en el branca.
1: Els nets.
2: I això n'hi havia a cada capítol? Hi havia un...
0: A cada revista hi havia una xarada d'aquestes.
1: Que guai.
0: No, jo em va sorprendre molt, és una cosa...
2: Clar, que ens hem de recuperar.
1: Sí, les xarades, sí. Que tinc aquí penjades, per fer una secció nova.
0: Com
1: si
0: ets sobrassades.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, seguim amb altres seccions de la revista. Hi ha una secció per culturitzar el poble, també hi ha una secció d'esdeveniments del poble i també hi ha una secció de notícies. Mm-hmm. I en tinc un parell aquí que són un poc xistoses. Abans... diu, mos diuen que dins el Mercadal va molt abandonada la vigilància dels caçadors de perdigot, de tal manera que aquests passen per davant les autoritats civils i militars i ningú diu res. Deu ser que qualcun d'ells en mengen sense molestar-se a anar a caçar-los.
1: Vale.
2: Ens hi anaven donant, no?
1: Dures paraules.
0: Es veu que sí. Una altra notícia diu, la setmana passada va ploure alguns dies, donant bona saó en els nostres camps, que ja la desitjaven de debò. El fred sembla que s'ha deixat sentir aquest mes amb més intensitat. És bé que febreret curt, fred com a turc. Aquesta no l'havia sentida mai. No l'havia sentit mai. Molt, molt, molt guai. I bé, després també hi ha una secció de reivindicacions, una de les quals és la independència.
1: Ja, clar.
0: Ja, sí, sí. Ja anava de...
1: Sí, bueno, sí,
0: a principis de segle.
1: Per Mercadal, vaig aquí, perquè sí, sí.
0: I, finalment, també articles d'opinió, que són tant de col·laboradors habituals com d'escriptors espontanis.
1: Ah.
0: I bé, Llum Nova és una radiografia d'un temps i un espai molt concrets. Ofereix detalls de com ets a Menorca de l'any 1912, com costums, que, per exemple, anar a cercar caragols el dia de Sant Cristòfol, i reflecteix l'estat d'un poble rural de l'època en què Menorca es començava a obrir al món, a la cultura i sobretot a la indústria. I bé, jo reivindico aquesta revista, que la podeu trobar a totes les biblioteques de Menorca, i si li podeu donar una xuruada, feu-ho, que com he dit, no té desaprofitament.
1: Molt bé, xec. Llum Nova.
0: Llum Nova per tothom.
4: Dies i estrabades, rotondes de cavall i suc.
1: Merda, porqueria, un porc!
4: Persones humanes!
1: Parlo!
4: Parlo!
2: Ja tornem aquí a la secció aquesta que ens agrada tant, perquè ens venen a visitar aquestes persones humanes, i avui tenim a Joana Bravo Molí. He dit Bravo o he dit Bravo?
1: Bravo.
2: He dit Bravo, no?
1: Sí,
2: no,
1: bé,
2: és Bravo, és Bravo, amb B. Amb B de Barcelona és la primera i B de Barcelona és la segona.
1: Ah, sí?
2: Sí, hola. Bravo.
5: Totes dues.
2: Bravo. Hola, Joana, què tal?
5: Hola, bona tarda, molt bé, i vosaltres?
2: Bé, aquí a Sassoll. què fas per Menorca?
5: Pues estic aquí, som d'aquí. Vaig i venc, però què faig per Menorca? Ara estic presentant memòries de projectes, buscant projectes nous, preparant actuacions, bé, tot el que puc.
2: Joana, ets artista o projectista?
5: Totes dues coses, o sigui, no pots fer art si no vas projectant què faràs.
2: I com te definiries?
5: Comunicadora. Comunicadora en diferents formats. Darrerament atrevessada per la llengua de signes, en
2: Ostres.
5: El darrer projecte amb persones sordes d'aquí de Menorca també, en col·laboració amb Sorme, que al final sóc una xerraire i mira, pues, si hi ha més maneres de xerrar, pues, venga, una altra.
2: Avui en la llengua de signes no podem fer molta cosa, però sí que m'agradaria que m'expliquessis el teu darrer projecte, no? De, no sé, audiovisual, crec que és.
5: Bé, sí... Vaig demanar per fer... En realitat, jo volia fer uns cursos de creació, uns tallers de formació, creació amb persones sordes, signants. Pel camí me vaig donar compte que hi havia molt que explicar sobre la comunitat. Hem estat fent, amb una ajuda del Consell Insular d'Arts Visuals, amb col·laboració amb Sorme, aquí amb la comunitat sorda menorquina, a dos trobades al final, perquè era més fàcil que no fer una activitat setmanal, tres trobades, dos de cap de setmana a diferents cases de residències, on he portat també artistes sords i hem estat fent, pues, treballant, fent creació artística, formació, tal. Pas camí anava coneixent més gent, aprenent més sobre la comunitat, cada cop és més interessant, i una cosa que l'objectiu principal pensava que era poder oferir eines que ajudessin a les persones a trobar-se millor amb si mateixes, perquè per mi bàsicament és per lo que l'art serveix, em vaig donar compte que l'objectiu principal havia de ser que els oients sapiguessin alguna cosa d'aquesta gent que estan, sembla que visquin en un altre Menorca, en un altre món,

0: Això, pas que a mi veus que hi ha més coses que contar, que la qualitat artística al final no és la fi, que no és tant el producte final, sinó tot el procés que hem tingut tots els que hem estat fent el projecte. I ara estic volent fer muntar un documental més intensiu sobre això. Ho he estat fent aquí a Menorca amb sords menorquins i sordes menorquines, a Barcelona amb una beca d'Art for Change de la Caixa, també amb col·laboració amb el Centre de Cultura Contemporània, amb el CCB, amb la Fundació Miró, l'Escola Xanfrà.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sempre m'alio massa. No podia fer més petitet.
1: No faig les mides, no faig les coses a la mida de Menorca.
0: No faig les coses ni a la meva mida, tampoc. A la meva mida, però després acabo cansadíssima.
1: Bueno, per el que te coneixem, tu ets una persona que transcendeix o que ha transcendit quan ha fet coses, no? Sempre has aconseguit que la gent li arribi el teu missatge, no?
0: Tu me vas dur a Fornells.
1: Sí.
0: Fins a Fornells arribats.
1: Fins a la fi del món. Fornells ja no es pronuncia, no es pronuncia en aquesta taula, ara és la fi del món.
2: Ara canviarem el nom.
1: Si Menorca és el centre del món, a Fornells és la fi del món.
2: Un cartell enorme, benvinguts a la fi del món.
3: This is the end, my friend.
1: Com a performer o com a en la teva disciplina de performance has arribat a moltes coses i sí que hi ha un parell de performance que són, una és molt sonada.
0: Una és molt sonada.
1: Sí. I la gent quan s'entera de que era una menorquina que va fer aquell poema en el programa de literatura, un poema hiperconegut que és Tu tot tothom, la gent no s'ho pot creure, li travessa com una espècie de llamp enmig, no? Tu, Txec, ara poses cara de flipar.
0: Tu ho sabies?
2: Sí, ho sabia. Sí, sé quin és.
1: Però això n'hi ha un que m'agrada molt teu, que és el no.
0: Sí, el projecte per aprendre a dir que no.
1: El projecte aquest m'encanta. I no sé si m'ho podies fer un verset de no és molt dir, no sé si és molt difícil, però no sé
0: no,
1: si
0: ho farem junts, mira. Tu que tens una veu molt greu, faràs no, no, no, no,
3: ja?
0: No,
3: no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no,
3: ui,
0: no. T'ha sortit un ui perfecte.
3: Vinga, Txec, vamos. No, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no me sirve, gracias, no, que no me sirve, que ni queriendo servirme me sirve eso a mí, lo siento, pero no, que será con amor, pero no gracias, por favor, que no, que no, que no me sirve, que no, que no, que no, que no,
1: que no. Espera.
3: Un aplauso, Cristian, un aplauso, que a tu, hombre.
1: Increïble. No sé què podríem fer amb Tu tot tothom, però no ho farem. No ho farem.
0: Escolta, que igual ens fem famosos.
1: A veure si ara s'ho han de fer cada setmana. L'edició gràfica d'aquest treball me sembla una cosa increïble, perquè cada no té una mida, cada no té una gruixa de lletra, cada
0: una
1: no
0: tipografia.
1: Té una tipografia, que al final és això, no? El que transmet, les maneres de dir que no i com dius que no.
0: Sí, i això venia perquè sempre havia estat treballant el missatge en positiu. Vaig estar visquent a la Índia, a la Fundació Vicenç Ferrer, un any, treballant amb ell, escrivint un llibre amb ell de secretària personal, i havia de respondre als seus emails, i llavors ell no ens deixava dir que no. Deien, si tu deies, et deia, han escrit esta senyora que no pot venir, digue-li que no vingui. Tu dius, moltíssimes gràcies pel seu missatge, ara en aquest moment no tenim les possibilitats de que vinguis, ho sentim molt, però tal. Això està fatal, això està fatal, et corregies, i et deia no, tu li has de dir, qué maravilla que haya tanta gente solidaria en el mundo. Saber que hay gente como usted. Bueno, tot una cosa que era un poema cap a la senyora, no? I actualment ja estem fent aquest projecte que vostè ens proposa, molt semblant, i ja l'estem duent a tot. Quina sincronia que, saps? Com dir les coses sense dir que no, però al final era

0: que no podia venir.
1: Però sempre, la persona, sempre positiu, no?
0: Sempre positiu. La persona s'ha quedat contenta. L'altre dia amb una altra amiga menorquina que també va estar després de jo, em deia, sempre me quedarà la idea de Nana Ferrer i en Vicenç, que era, trigues el mateix en dir moltíssimes gràcies, quin plaer conèixer-te, que perdona, ara no puedo, me voy corriendo. Són les 8 mateixes paraules, no? I molts cops diem, no, estem estressats i diem, no puedo. No, en comptes de dir, gràcies, que bien que me lo pidas. Hablamos cuando podamos. I llavors això em va travessar bastant. Vaig estar fent un projecte que es deia en tres paraules creant tot missatges en positiu i amb la força el missatge en positiu. I al cap dels anys vaig dir, jo no sé dir que no. Només m'he concentrat en dir que sí. Tenia un espai a Barcelona que es deia The Yes Place. La contrasenya del wifi era yes, yes, yes. I dic, què me passa, no? I era que no sé posar límits, encara no en sé del tot, però bueno, ensenyo amb uns altres a posar-se'ls, però jo després m'equivoc. I llavors vam començar, em van proposar de fer una publicació, un puesto que es diu de Madrid Marca Blanca, sobre això del sí. Dic, mira, és que estic en el moment, no? T'assembla que ho fas? I diu, ah, pues me sembla molt bé, també. I va ser la primera edició, i la vaig fer allà, que al final vaig haver-li de dir que no amb ella també, que no ho faria amb ella, però la vaig treballar ja perquè era un desastre sempre. Quan arribava tard, era com, no hi havia manera de quedar, i vaig dir, és que aquí és el primer límit que haig de posar. I llavors vaig fer un recull de poemes que tractaven més la capacitat de dir que no, i després he estat fent tallers per aprendre a dir que no, des del cos, també des de la part performativa, de com és una resposta agressiva, com és una resposta passiva, assertiva. Ho he fet a Mèxic, ho he fet amb una beca de resistències artístiques de València, amb un institut al carrer Menorca, Balears, al carrer Balears, no, Institut de Secundària Balears, al carrer Menorca de València, que dic, ja toca collons. Sí. Durant un any, però que es va trencar al final per el Covid. Després ho he fet aquí a l'Escola d'Arts també, amb alumnes d'aquí. Ara me'n vaig a fer-ho a Argentina. Tinc una petita gira amb un altre espectacle i el que no a Rosario, els tallers, perquè de que no tinc espectacle. Fem una posada en escena després dels tallers amb els que participen. Però no tinc un espectacle, crec que és una cosa que hauria de fer. I faig l'Alone Together, un altre espectacle als centres culturals d'Espanya, de Buenos Aires, Rosario i Córdoba.
1: Aquí volia anar, en aquest, precisament, Alone Together. De què va aquesta peça?
0: Aquesta peça també és bastant dedica, no? Per això va relacionat amb aquest.
1: Bueno, és posterior, no? No és, no?
0: És el mateix moment, més o menys. Sí. La vaig escriure mentre estava fent el taller a la primera publicació a Madrid. Uh-huh. Me'n recordo allà escrivint el rastro. Boja, perquè estava deixant de fumar, i sobre deixar de fumar, sobre l'ansietat.
1: En en Xegli diria molt bé que...
2: Sí.
3: Jo, passem el llibre.
0: Mira, jo com estic.
1: Bueno, jo l'he fet.
0: Porto un mes ara sense fumar.
1: Jo vaig estar a Sassínia. Vaig estar a Sassínia quan un vas fer allà a Sassínia. Em sembla molt xulo.
0: Sí. I clar, aquesta la vas estrenar a Mèxic. Després va estar a Barcelona des del, em sembla que era el 5 al 10 de març, i el 14 ens confinaven. Uh-huh. I a més el 14 ho paraven a ma mare, havia de venir corrents a Menorca perquè havíem d'anar a Mallorca, ja no vam poder anar-hi. I vaig passar el Covid aquí i van cancel·lar la gira bastant. Després es van començar a fer coses al setembre, a Tarragona un festival que hi ha de noves dramatúrgies, però clar, de cop i volta era... aquest espectacle és amb antifaz, és tot auditiu. Jo estic a una petita taula d'operacions on vaig llançant sons, igual que feu altres, i fent sorolls en directes, no?, de... ASMR i sorollets.
1: I amb això deixes de fumar.
0: I amb això deixes de fumar. Ja estaria bé. Normalment dona ganes de fumar. Aquest espectacle, la gent m'ha dit, tinc ganes de fumar.
1: A veure, Joana, que ja duim una estona i hem d'anar acabant, que sí. Aquí el temps corre molt ràpid.
0: Vinga, va.
1: No, te volia demanar, com veus la creació artística aquí a Menorca?
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Veig que hi ha molts artistes.
2: T'has pensat molt la resposta. T'has saltat l'alarma.
0: Perdona. Veig que hi ha molts artistes, hi ha molta creativitat, però després també veig que hi ha com una lliga de supermuseus, galeries i tal, que, on no entrem els artistes menorquins. Inclús et diré que a vegades en el claustre també la participació a llocs més petits d'artistes menorquins i el pressupost que es dedica és molt poquet, no?
1: Bueno, te deixen que vagis allà perquè ho puguis posar en el currículum, no? Ja. Si no te fan pagar per anar-hi...
0: Llavors has de sortir una mica fora d'aquí, no? Està clar, que passa que... Sí, jo sempre he estat sortint, perquè al final aquí paguen tan poc que no podria ser artista. Hauria de fer altres coses i fer-ho com fan molta gent que està aquí, amics meus, que es dediquen a les arts escèniques, però fan feina a Correus. I són artistes, no? Però...
1: Et donen feina a Correus?
0: Si ets artista, a... si tens un bon currículum d'artista. No, bueno, vull dir Correus com vull dir qualsevol cosa, no? Però sí, que al final, si no surts de Menorca, és difícil, però també tenim ajuts per sortir i és una feina que s'ha de fer, que els artistes també ens fa molta mandra sempre, no? Demanar subvencions, ajuts... Ah, no... Clar, la gent diu, no, és que tot això està amanyado. Jo no conec ningú i a mi m'han donat molta cosa i no conec ningú, ni soc res, ni ningú, vamos, tant a Balears com a Espanya.
1: Bueno, t'has currat els projectes i t'ho han donat.
0: Sí.
1: I, doncs, Joana, per anar acabant, sí que m'us agrada sempre que m'ho recomanin una cançó per acabar l'entrevista. Què m'ho recomanes?
0: Bé, és una recomanació una mica hippie i que tira cap a casa perquè és un grup que tenia el meu pare, que era el compositor de totes les cançons amb el Sisa i altres... Selene, eren quatre, Selene i Albert Batista, als anys 60, abans de venir a viure aquí a Menorca, i que supos que és una mica... Bueno, és l'origen de la meva feina amb el missatge i els sons i tal. Ells treballaven amb onomatopeies, no hi havia lletres, era rock progressiu, i aquest disc pues és un referent dintre de tota la comunitat de rock progressiu. S'ha reeditat diversos cops, tant en CD com en vinil, música dispersa. A mi m'encanta la de Suani, però crec que havies posat Anillo, que un dia us explicaré una història, Anillo amb Bach, que m'ha passat amb aquest tema, que és molt forta. Però jo us explicaré en un altre programa.
1: Idò, moltes gràcies, Joana, per aquesta visita.
0: A vosaltres.
1: Ha estat un plaer. Vinga. I anem a escoltar Anillo, de Música Dispersa.

0: Quant t'agrada aquesta cançó aquesta?
1: Canta, tio. El posem els concerts abans de sortir.
0: Te trauria.
2: Nius de porcajades!
3: Uau!
1: Estem avui sembrats, xavals. Una protesta convocada contra la massificació turística a Esquerra de Ciutadella atreu a 7.600 turistes vinguts de tot Espanya.
0: Com a atracció turística.
1: Vam veure per Insta que hi havia molt bon ambient, que l'allotjament era barat perquè era temporada baixa, i van decidir fer una escapadeta. Declaro un jove vingut de Toledo, o de Madrid, o de Burgos, és igual, m'ho invent. Baleària llança una nova connexió entre Ciutadella i Alcúdia amb el seu nou servei de tirolina. Estimam una durada de 90 minuts si agafes arrencada des del canal Salat, afirma un directiu de l'empresa. Tindran servei de wifi gratis, però t'ho que recomano no treure's mòbil per si hi ha una gavina i te'l fot.
3: Si quedes enmig.
1: I el Club Esportiu Mercadal aprofita la reforma de l'estadi de Sant Martí per construir un parc subterrani de 536.000 places.
2: Hòstia!
1: Aspiram així a cobrir un 50%, de més d'un 50% del pàrquing desmarcat de nit des dijous. A fin de dia.
0: Em pensava que aquesta setmana hi hauria una notícia d'en Tauli, però sembla que serà la setmana que ve.

0: Llecuntapres!
1: Ui, en directe!
2: Bon dia d'alegria! Com estem?
1: Com us duts, sí,
3: molt bé, sí, sí.
2: Avui, mira, avui m'he cansat ja de ratllar de català i avui volia xerrar d'altres llengües.
1: T'has cansat molt ràpid?
2: Bé, perquè hi tornarem, passis pena. Continuarem ratllant de català.
1: Cada dia hi torn.
2: Però saps què passa? Mira, segons etnòleg,
1: Qui?
2: Clar, tal vegada ho hauria de pronunciar una mica més a la francesa, no? Etnòleg.
1: Oleguer Freses.
2: No, etnòleg, és una de les fonts d'aquestes lingüístiques, una de les més conegudes, no? I bé, actualment estimen que hi ha poc més de 7.000 llengües al món, llengües vives, en dades del 2023.
1: N'hi ha massa. Escolta, anem a començar a reduir aquí, que això no pot ser. Mantenir tot això no pot ser.
2: No pensi, jo quan estudiava solien xerrar de 8.000, 9.000. Això vol dir una que torbell i dues que moren moltes cada dia de llengües.
3: Les llengües es moren, o què?
2: Desapareixen. Deixen de xerrar.
3: Bueno.
2: I clar, nosaltres sempre reivindicam la nostra, bàsicament, perquè és nostra, però ostres, hi ha moltes llengües al món que es podrien reivindicar i que hi ha algú que els hauria de reivindicar i no els reivindica perquè per això es moren, no? Perquè si no els reivindiquessin no es moririen. I bé, i per exemple, tenim un estat com Papua Nova Guinea que té al voltant de 840 llengües.
3: Wow.
2: D'acord?
1: Ostres, tu!
2: És un estat que és més petit que l'estat espanyol i ja veus. I més curiós és que fins fa un segle, un poc més, no havien tingut, bé, això és pel que he llegit, però no havien tingut mai cap problema d'entendre't ser. Fins ara, que la llengua oficial és l'anglès.
4: L'anglès, sempre.
2: En el moment que hi ha una llengua que s'imposa, és quan venen els problemes. Ostres, tan feliços que podríem ser tots, perquè, clar, penseu que també la ONU reconeix 193 estats. Per tant, si tenim més de 7.000 llengües i 193 estats reconeguts per la ONU, a quantes llengües per estat surten?
3: Jo no sé. Molt de matí. Però sí, jo què sé.
2: Clar, no.
3: No sé quina hora.
4: No mos dona, no mos dona sa vida per...
2: Xec, tu que és de lletres, quan surten? 7.000 entre 200?
4: 10 per am.
3: 10 o 12.
2: I, però bé...
4: No te dona sa vida,
3: Per quantes dones? Quantes donen?
2: Quantes dones? No, jo no ho he calculat, no. Jo pensava que vosaltres m'ho sabíeu dir. I ara aquí no ho tinc previst.
3: Tu segueix.
2: Però bé, jo xerrava de llengües del món per acabar xerrant. A veure, un fet innegable és que vivim a l'estat espanyol. Clar, a l'estat espanyol, quantes llengües diríeu que xerren? No oficialment, sinó llengües que territorialment s'aixerren. Clar, una altra cosa és que me diguis, no, ha vingut un parlant d'urdu, no sé què. Sí. Però surdo no és una llengua que xerris a l'estat espanyol com a territori, no?
1: A partir de quan es considera que se xerra sa llengua? Per quants de parlants?
2: Amb una tradició.
1: Ah, vale.
2: Clar, amb una tradició, clar, a veure...
1: Anglès, francès... Menorca, deus xerrar amb un de francès, o no?
2: No, però no comptam això. Comptam en que els nadius de generacions endarrere xerren una llengua, no? Per tant, quantes llengües me diríeu que se xerren a l'estat espanyol?
3: 10. Mira, per mitja, 35, que és el que sortia en 7.000 entre 200.
5: Allà va.
2: Vas desencaminat, però molt bona la calculació. Molt bon càlcul.
3: Gràcies, l'ha fet un iPhone. Que no patrocina. Aquesta com el Rambú, que s'ho van patrocinar.
4: Cercant patrocinadors.
3: Poden enviar cime, vale? Que faig feina allà.
2: No, en Txec no va desencaminat. Perquè...
3: Això no dit res.
4: Jo he dit 10.
3: Ah, vale.
2: He dit 10. I clar, després depèn de com consideres llengua, que, no, que tal. Però clar, si consideram el gallec i el portuguès com una sola llengua...
3: Hola.
2: Perquè...
1: Buah, tio, te passes.
2: Clar, és que si no és l'estat espanyol, se xerra gallec i se xerra portuguès. Després també tindríem, abans, si consideram l'asturiaonès com una sola llengua, o consideram, per exemple, que l'extremenyo de les Urdes és una llengua a part. Clar, és a dir, hi ha coses allà, per filar prim... Que val més tampoc no entrar molt amb el de so. Tampoc podem comptar el Silvo Gomero, perquè el Silvo Gomero és un llenguatge, el Silvo Gomero no és una llengua.
3: El Silvo Gomero com aixerà?
2: Així, exactament així.
3: Silvo, si fas... Xec.
4: En Silvo vol son.
2: Si fas... Pues estàs fent una vocal i si fas... N'estàs fent una altra. I... No,
3: ets... Sí, sí, ets un fidel. Pues tu, més...
2: Això és. No, però El Silva Gomera en principi se xiulava a partir de... Clar, ara tenim un mòbil i, ostres, espera, avisaré amb un WhatsApp, no? No, en aquella època estaven allà a la Gomera davant de banda de Silla i enviaven quatre xiulades...
1: No me contestau?
2: I...
1: Jo t'estic xerrant aquí.
2: Vindré d'aquí una estona, saps? I originalment ho feien a partir de Sillengo Guanche, és a dir, el Gomero, el Silva se representava a partir del Guanche.
3: Ja dus més de 10 llengües, ja.
2: Però quan el Guanche... No, però una és morta i l'altra no és llengua, tio.
3: Vale, el Silva.
2: I quan va desaparèixer el Guanche, pues van començar a xiular damunt del castellà. Però clar, no ho podem considerar una llengua. Igual que tampoc consideram aquí, amb aquest recompte, com a llengua territorial, escaló. Que escaló és la llengua de gitanos, d'acord? Que es basa en el romaní, que el romaní és un d'europeu, però bueno, està bastant més emparentat amb sindi i panjavi, no? D'escaló, per exemple, ens han arribat paraules bastant interessants com xaval, calés, jalà, i no surten al diccionari, però el de mudar i currar també són d'origen caló, no? Però clar, caló no ho podem pintar en un mapa tampoc i per tant no se sol considerar en aquesta llista de llengües territorials.
3: Apassionant.
2: Com a llengües territorials, considerant tot això, jo me'n surten 9 de llengües.
4: Ui!
2: Per sort, a veure, mira, només considerant que el portuguès i el gallec són dues llengües diferents, ja ho tindríem. Tenim el castellà, tenim el català, tenim l'occità, tenim l'aragonès, tenim el basc, tenim l'asturiagonès, tenim el gallec, tenim l'àrab i tenim l'amazic.
1: T'has deixat de principat.
2: Però és que l'estat espanyol hi ha tantes versions de Le Petit Prince que és que...
3: El principi.
2: Jo sé que em fa més ganes de llegir és en Manchego, saps?
3: Perquè
2: en
3: Manchego?
2: Es diu El Principete.
3: Aquesta la vull, jo. Aquesta la vull, jo.
2: I clar, fa gràcia.
3: Ai, que bo.
2: Però bé, tenim aquestes 9 llengües. Tenim el castellà, que és l'única llengua que és oficial a tot l'estat, d'acord? És a dir, això que dèiem abans, ostres, no ens haurien d'imposar. El castellà s'imposa damunt les altres llengües de l'estat, d'acord? Sigui d'una manera o d'una altra, és l'única llengua que és oficial a totes les altres comunitats autònomes, d'acord? També teníem el català, que no l'he dit perquè ja el don per com assumit, que ja el coneixeu, ja n'hem xerrat en altres programes, és a dir, no...
3: Sona.
2: També tenim el basc, que després les llengües se classifiquen amb tipologies lingüístiques, no? I, per exemple, tenim llengües xineses, tenim llengües semítiques, dintre de les semítiques hi ha les llengües àrabs, no? Tenim les indoeuropees, que és on hi ha les llengües germàniques, les llengües romàniques, com són les nostres. El basc segueix una branca totalment independent de totes aquestes i no està emparentada en cap altra llengua. Sembla que antigament sí que havia estat emparentat amb el gascó, però el gascó ja és mort. I per tant, no mos va, bueno, xerra una mica sols, País Basc, Nord de Navarra i França. De tot el que us he dit, és a dir, jo crec que com us pot sorprendre, no m'heu dit res, però bé, ja us ho dic jo, és que l'àrab sigui una llengua espanyola.
3: No m'ho sorprèn.
2: No m'ho sorprèn? Ostres, jo em va sorprendre. L'àrab de Ceuta, o d'Arija, d'acord? Ceuta és una població on me sembla que un 20% de la població són policies o militars, i els qui no, pues molts són àrabs. No sé si, clar, jo, com sabeu, m'agrada ratllar de futbol.
3: Com la plaça Miranda.
4: Que cabro!
1: És un gueto, no? Un gueto.
3: I jo.
1: En Pedro està a punt d'explotar.
3: Jo vaig ser estonat. Ai, que vull fer una vermuta, és igual.
1: Tu se passa Miranda i vas a cagar i a pixar, ho sabeu.
3: Bueno, sí. El que vull fer una vermuta i que s'ha hagut d'esquivar. És igual.
2: Jo tornava a ratllar de futbol.
3: Els policies, no? És igual. És igual.
1: Pedro va passejar...
4: Ho hauràs d'explicar, no?
1: Va passejar els cans i ara, bueno, té les seves obligacions.
2: Però bé, la qüestió, que s'estima que un 42% de cens de Ceuta són araboparlants, d'acord? I en canvi Melilla no està a zona àrab, sinó que està a zona masiga. D'acord? A Melilla, la llengua pròpia de Melilla és el samasic, també conegut despectivament com bereber. Ah. No? Passa que bereber ve de llengües romàniques, ve de bàrbar. No? Ja són els bàrbars, els berbers. No?
3: Bereber
2: no, per això no ens agrada a nosaltres, no els agrada a ells emprar amazics. I amazic és la llengua que xerra a Melilla i territorialment una llengua totalment espanyola, igual que l'àrab. I quan comencem a respectar-nos tots una mica entre tots, viurem més tranquils, no? I això era per avui.
3: Gràcies, tio, quanta pregunta.

Estat segur que t'ho daré, que es

0: Molt bé.
1: A veure, és que per fer gloses has de tenir ganes, eh?
0: Sí, has de respirar, jo què sé, no? Vull dir, no, poeta?
2: Sí, sí.
0: No, si no ve, no...
2: No pots forçar la respiració.
0: No, però ja està, una glosa sobre no tenia ganes de fer glosa. M'agrada aquesta.
1: O sigui, ara no tinc ganes de fer glosa,
0: pues
1: de que
0: sobre
1: faig la glosa.
0: Sobre això.
1: Clar,
0: sobre
1: això. No tenir ganes de fer una glosa i haver de fer la glosa per compromís.
0: De res, és que sí, perquè si no...
1: I... Ai, mira, se m'està despertant la boca, a poc a poc.
0: Ah, fer un xiste, però no me'l deixes fer.
1: Quin xiste.
0: És igual.
1: Tu, que el dentista fa molt de mal, tu. M'ha fotut un xiringasso. I ara ho he notat, ho he hagut de dir.
0: Vale, vale.
1: Res, sobretot jo diria que...
0: Te deixem una pronta recuperació, Cristian. No.
1: Ara te mostraré la llengua, a veure. Me la deixa. Escolta, el compromís dels glosadors, si fos a tota la societat, tal vegada...
0: pues sí, ha de cosa.
1: Tal vegada no estaríem on estem. O pitjor.
0: El compromís.
1: Pitjor tal vegada, pitjor, no ho sé, però bé. Compromís, companys, companyes. Compromís.
0: I eufòria.
1: Eufòria. I ja acabem el programa avui i l'homenatge d'avui per romper aquesta criptogínia que està a tot arreu.
0: Mal, criptogínia mal.
1: Criptogínia és el mal. Avui dedicam aquest comiat a Anna Maria Lluïsa Serra Balabre, nascuda a Mo un 21 de juliol del 1911 i mos va deixar el 19 de novembre de 1967. Va ser una arqueòloga, historiadora i arxivera. A més de filla il·lustre de Mo, el 1971.
2: Anna Maria va ser directora de diversos museus i institucions culturals menorquines, participant en nombroses excavacions durant tota la seva vida. Va ser una de les grans divulgadores del patrimoni de Menorca, organitzant exposicions d'art, història, arqueologia, així com des de la seva vessant d'investigadora. Tot un referent.
0: I ja ens despedim amb una cançó de nostres amics Pol de Gall, que es diu Maria, i que segurament li van dedicar a Maria Lluïsa Serra.
1: Evidentment. Sí, vinga, Maria, va. Vamos. Per tu. Fins la setmana que ve.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: De petit ja m'ho digueren, ets un noi molt descarat.

Sa cara representa l'ànim que volem mostrar. Sa cara és part d'un disseny gràfic a mig acabar. Sa cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. Sa cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. Sa cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. Sa cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. Sa cara és un mirall gegant ple de petits detalls. Sa cara no és res més que un rostre que ningú ha triat. Sa cara que

0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.
1: Bon dia, migdia, tarda, vespre o nit, companys, companyes i oients del Ressona. Aquí Lula, integrant de l'equip del Principat Català en aquest bonic projecte d'intercanvi cultural. Avui parlem de tradicions. Com deia Sant Agustí, examineu-ho tot i conserveu allò que és bo. Deixem de banda la connotació eclesiàstica, crec que el meu posicionament actual envers les tradicions es podria sintetitzar en aquesta sentència, i és que penso que ha quedat demostrat que hi ha coses que no es poden sostenir només amb el pretext de «això s'ha fet tota la vida». Quan estava a la universitat, crec que era l'assignatura d'antropologia, ens van parlar del sati, una pràctica duta a terme per determinats cercles socials a l'Índia, originalment, pel que sembla, als guerrers. Aquesta consistia en la immolació, en principi voluntària, de les viudes hindús, que es llançaven vives a la foguera on es consumiria també el cos del seu marit, mort recentment. En alguns casos, es tractava de dones molt joves, fins al punt que l'any 1853, sota el govern de Jung Bahadur Rana, es va prohibir la pràctica en els casos en què la viuda fos menor de 16 anys o bé els seus fills menors de 9. Aquesta tradició va ser abolida del tot l'any 1920, tot i que aparentment continua practicant-se en algunes de les regions més allunyades del país.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: Això va ser una cosa que fa molta estona que és millor tenir ganes d'això. Però són coses molt males de fer i molt, molt difícils. Ja veus fornells fa anys que van darrere separats i no poden. Allò hi va haver un grup de persones, també hem de dir que jo això ho tinc molt a la baró, i és que se van juntar esquerres i dretes i van fer junts tots la força per separar-nos de Mercadal. Allò va ser una festa grossíssima. Jo en aquest moment de la vida feia feina a Sant Tomàs i no vaig assistir a les coses, però sé que un vespre van fer una ballada de fora a la plaça de l'església, que van venir autoritats de pertot, i després aquell dia que van venir ja, que venien amb el fet de que quedàvem ja separats de Mercadal, la gent va venir de Mercadal a peu fent grupos de gentada que va anar a Mercadal a rebre aquests papers, supos que eren uns papers que duen, que jo no te puc dir perquè t'he dit que no ho vaig veure. I a la plaça, al carrer Major nostre, hi havia una taula posada de menjar quasi tan llarga com el carrer, saps? Va fer molta festa.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.
1: Bones, això és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
2: En aquest segon programa, seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobretaula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb la convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tàrritic, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant s'improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
3: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, en Ramallet prepara el necessari i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
2: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
0: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Avui ho fem xerranda lírica. És una qüestió que defineix bastant el caràcter menorquí en la seva relació amb la música popular. Sempre s'ha dit que Menorca és terra de cantaires i de so dona fe a la quantitat d'agrupacions corals que hi ha, més o manco formals. Per parlar-ne avui tenim una reconeguda artística polifacètica, una magnífica cantant soprano que ha participat de nombroses iniciatives en el món de la música des de diferents àmbits. Tenim amb nosaltres na Maria Camps.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Molt bé. Altres?
0: Mira, molt bé. Estàs d'acord que Menorca és una terra de cantaires?
1: És una terra de cantaires. Menorca ha donat i dona molt bones veus i veus reconegudes no només dins la nostra illa, sinó també a l'àmbit balear, a l'àmbit estatal i a l'àmbit internacional. Per tant, no sé què... No m'hi atsaigo o se sal, no ho sé.
0: No sé ben
1: però
0: què.
1: Alguna cosa hi ha que fa que aquesta terra doni grans cantants.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: benvinguts, Fènix, grup de moda de l'O. Benvinguts a Maquetes una altra vegada. Miquel ja és un... ja el tenim quasi assalariat aquí a Radio Far, que ve cada temporada. Però Miquel, presenta-me... Miquel, hola, com va?
1: Hola, bon què? Bon capvespre.
0: Bon capvespre, bon dia, bona nit, bon capvespre, segons quan t'ho escoltin, perquè això poden escoltar com vulguin. Presenta-me'ls en aquests joves que han vingut amb tu a Radio Far avui.
1: Bàsicament... Els Fènix som un grup de jovenets de l'O, que ens agrada molt la música. És com una malaltia que tenim, saps? Això del rock and roll. I per això ens manté joves fins al dia d'avui.
0: Qui presenta mals per avui?
1: A tots.
0: Bueno, clar, a mi, si heu vingut tots...
1: Començaré per l'esquerra, que m'agrada més que la dreta. L'esquerra tenim en Larry del Campo, baixista.
2: Bravo!
1: Ha estat en grupos, bé, que ho digui ell, ja estic fart,
2: no
1: se n'en recorda, ha fet gospel també, o fa gospel, és un tot terreno, no? A mi izquierda també, no riguis perquè no n'hi ha per riure, és un molt bon guitarrista, vam ser companys amb grups fa una estona, en Situs Cànoves, guitarra elèctrica, 6 cordes.
0: 6 cordes, eh?
1: 6 cordes.
3: Bones tardes.
1: Jo ja està, no?
0: Jo
1: ja no
0: cal tu ja fa, tu ja tornes amb aquí ets.
4: Tu ets impresentable.
1: Tu tampoc.
0: Jo tampoc, jo tampoc.
1: Ja ho sabem
0: qui ets. També.
1: I a la meva dreta, que també hem compartit banda amb ell, un senyor que toca la bateria. Josep Jou Vinent.
5: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

Avui, si us sembla bé, dedicarem aquest programa, aquest espai, en aquelles cançons, diríem cançons d'anar a Vega o cançons d'anar fora, o n'hi ha que diuen cançons de taverna, també. Són aquest tipus de cançons que acostumam els menorquins a cantar quan ho anam amb els companys a fora, a fer l'estona, o després d'un dinar, quan treus les guitarres. Són aquestes, és aquest repertori que mos acompanya i que, bueno, que de qualque manera, això, el cantam perquè mos agrada, perquè és nostre i perquè mos ho sentim. Ja que dic que amb els anys ha canviat això, abans cantàvem unes cançons, ara s'encanten unes altres, però farem un repàs per cançons que en el seu moment era normal sentir-les cantar en aquest tipus de trobades.

Sagramola, on en Bep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Ajuda-me a lá.

te'n deixaran que ho tinguis clar. No creguis que ets diferent ni especial. No lliuraràs del sastre que t'alça en el mateix moment que dius adeu i gires el cap. La llengua esmolada fa tant de mal, sigui en el boca a boca o a les xarxes socials. Sense cap mirament, culpable és l'innocent i la mentida inventada es torna en veritat.

0: els amics, els enemics i tota sa gent. Xerbat, xerbat.
1: Tu
2: escrit penja transatlant.
0: Xerbat.
1: Diuen que ell no ho sabia.
2: Sa dona només repensa.
0: Xerbat.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes Radio Far, el teu podcast de música guapa menorquina, avui amb un vell conegut, amb un habitual, diguéssim, amb Miquel Plana, amb el seu nou projecte Fènix. Tenim una xarxa amb ell avui bastant divertida, i va dur els seus nous companys de grup, en Joe Vinent, en Larry i en Situs, i estan, bueno, han passat una estona xerrant amb ells d'aquest nou projecte, de les ganes que tenen de tornar en directe, que no han fet un concert i ja tenim ganes de més. I res, aquí està la nostra xarxa amb en Miquel i els seus companys. Espero que us agradi. A xalar!

0: Benvinguts, Fènix, grup de moda de l'O. Benvinguts a Maquetes una altra vegada. Miquel ja és un... ja el tenim quasi assalariat aquí a Radio Far, que ve cada temporada. Però Miquel, presenta-me... Miquel, hola, com va?
1: Hola, bon què? Bon capvespre.
0: Bon capvespre, bon dia, bona nit, bon capvespre, segons quan t'ho escoltin, perquè això poden escoltar com vulguin. Presenta-me'ls en aquests joves que han vingut amb tu a Radio Far avui.
1: Bàsicament... Els Fènix som un grup de jovenets de l'O, que ens agrada molt la música. És com una malaltia que tenim, saps? Això del rock and roll. I per això ens manté joves fins al dia d'avui.
0: Qui presenta mals per avui?
1: A tots.
0: Bueno, clar, a mi, si heu vingut tots...
1: Començaré per l'esquerra, que m'agrada més que la dreta. L'esquerra tenim en Larry del Campo, baixista.
2: Bravo!
1: Ha estat en grupos, bé, que ho digui ell, ja estic fart, no se n'en recorda, ha fet gospel també, o fa gospel, és un tot terreno, no? A mi izquierda també, no riguis perquè no n'hi ha per riure, és un molt bon guitarrista, vam ser companys amb grups fa una estona, en Situs Cànoves, guitarra elèctrica, 6 cordes.
0: 6 cordes, eh?
1: 6 cordes.
3: Bones tardes.
1: Jo ja està, no? Jo
0: ja
1: no
0: cal. Tu ja fas, ja tornes amb aquí ets.
4: Tots impresentables.
1: Tu tampoc.
0: Jo tampoc.
1: Ja ho sabem
0: qui ets. També.
1: I a la meva dreta, que també hem compartit banda amb ell, un senyor que toca la bateria. Josep Jou Vinent.
0: Bueno, Fènix, aquest grup que s'acaba d'estrenar a ses ondes amb un primer tema que acaben d'escoltar, que es diu Sorpresa, i està una sorpresa molt agradable. És una sorpresa d'aquelles dolentes que et diuen, ai, tiene dolor de tal, vull dir que és una sorpresa.
1: No sé quins són.
0: I res, explica'm-me com sorgeix aquest projecte, quan sorgeix, com qui és qui arma so, qui comença, estan tots en plan tu, xerra tu, que no sigui.
3: Bueno, vam.
0: Sí, que bona pot ser.
3: Vam coincidir en Jou, en Miquel i jo en els darrers anys de Puretones.
0: Correcte.
3: D'acord? I pues, després d'Espanmós pues, va sortir el tema abans si seguíem o no seguíem, o si començava en algú nou o...
0: Quin any era, això, més o menys, te recordes?
3: En deu fer dos, màxim.
0: Vale.
3: Per aquí damunt, dos anys.
1: Finals del 22.
3: Uh-huh. I, pues, van decidir seguir, o bé, seguir, començar un grup nou, i van contactar amb ell, que també havia coincidit amb en Jou, tocant bastant de grups, i en jo també. Van,
0: sí, no?
3: Van començar en aquest món, entre comilles, tocant amb ell.
1: I a més, perdó que t'interrompeixi un moment, quan vam dir, hem de menester un baixista, no? Quin baixista? Cada un tenia que dir el nom d'un baixista preferit per entrar a la banda. I tots tres vam dir...
0: Mira.
1: Sí, no hi va haver discussió.
4: Hi va haver unanimitat.
3: I res, això. Més o menys això va ser el principi.
0: Vau començar...
4: Tu a més és història,
0: diuen. Ah? Tu a més és història. Sí. Vau començar a fer temes junts, però sí que havíeu coincidit... Com és el grup? Algun grup que teníeu vosaltres dos, no me'n record. En Jou i en Larry, almenys, no?
5: Sí, nosaltres havíem coincidit a Pinot Planet, fa molt d'any.
0: Pinot Planet, aquests vos hauria de pillar qualque dia.
5: Amb orquestra, també.
4: Amb orquestra Eclipse.
5: Sí.
0: Eclipse, estàveu junts, també? Sí, vale, sou vells.
4: Les meves primeres passes en...
5: Sí, després havíem fet qualque estiu, que jo venia a fer qualque substitució d'estiu.
4: Exacte, no? Té el sí que venies. Sí.
0: Vale.
4: Xavi, Ana Maria i en Pere. Ja mos coneixem. Ja.
0: Sí, va, sou veus coneguts tots. Començau a fer temes i començau... Clar, jo me'n recordo sentir que havíeu muntat coses i que vinga ensenyar, que vinga a fer temes, perquè el que volíeu fer era no començar fent versions, com comença tothom, sinó començar fent temes propis, no?
1: La primera idea era... Volíem fer un grup de tribut a Mecano. Però ells van trobar que jo no donava la talla com...
0: Bé, te podies posar...
1: Cantar com aquella...
0: Els catxarros aquells.
1: Va, me n'hi faltes, no tinc qualcuna, se me Barcelona. I al final, vist que no podia ser aquesta via de fer un tribut a Mecano, doncs vam decidir fer temes nostres.
0: Temes vostres amb quin rotllo, vull dir, quin estil musical diríeu que... Ui, ara, quines, o quines influències?
1: T'ho expliquin ells perquè fem de tot.
3: La veritat és que tenim... El punt en comú supos que és el rock, no?
0: Sí, tenim, sí, està clar.
3: Tenim clar, això. De vegades en Miquel escolta un poc més de rock més clàssic, un poc més antic.
1: Ja està.
0: Antic,
1: diu, saps?
3: En Juanjo pues, escolta de tot, evidentment.
2: Jo no volen escoltar la música que jo escolto.
0: Esto què és? Quina música escoltes? Tan mala que no va.
4: És més d'indi. Va, eh?
3: I en Joe i jo, pues, bueno, nos atracam un poquet més, un pot de heavy metal, rock.
1: Home,
3: clàssic.
1: Jo som antigós, llavors som els més vells de tots amb moltíssima diferència. I llavors jo m'he quedat penjat a finals dels 60, 70, principis dels 80.
0: S'època.
1: A mi donem Jimi Hendrix o Frank Zappa abans que L'Oreja de Van Gogh, per exemple.
0: Home, sí, també seria. Bueno, un estil, en general, pues, més... Bueno, ja he escoltat un tema només, el tema que vau penjar el dia de gravar avui, pues, no fa ni una setmana que vau penjar el tema aquest a Spotify, no? Quan va ser que el vaig escoltar jo?
2: Jo vaig penjar, el vam penjar dijous.
0: Dijous,
2: crec que va sortir divendres o dissabte.
0: Divendres? Vale, sí, però ja deveu tenir 700 milions de reproduccions, supos, ofertes de discogràfiques, supos que sí, no?
1: Sí, no t'equivoques.
0: No, està molt xulo. Més bàsic, més, vull dir, els puretones, al final era un... No diré recarregat, però era un grup que tenia molta... La música s'havia complicat bastant, s'havia fet molt... Pues molt de reggae, moltes guitarres i tal, i ara vaig com a molt més bàsic, molt més tornar un poc a llevar brossa i fer un poc més...
1: La veritat, jo personalment no ho sé, perquè jo no m'agrada mirar enrere, jo... La època de Puretones va ser genial per jo.
0: Ah, sí, clar que
1: però,
0: sí.
1: Però Año Nuevo, Vida Nueva, saps què vull dir? Partim de zero i no me'n recordo res, ni ganes de recordar res del que he fet amb tota la meva punyetera vida. No, personalment. Va tingut la sort de trobar uns tios pues, que com a compositors són molt bons. L'únic hàndicap que tenen, que se'ls podria tirar encara, és que totes les lletres les tinc que fer jo. I estic fart d'això, ja. No sé què dir. Però són uns músics excepcionals i els temes són... No sé si està bé o no que ho digui. Són molt bons.
0: Sí. Bueno, és l'únic que escoltar, perdona, Larry, digues.
2: No, jo el que deia és dir que en la formació que tenim, la formació és bàsica, vull dir...
0: Sí, és un trio.
2: 10 baix, bateria i guitarra i...
1: Això que em donin vent.
2: Bueno. I harmònica.
1: Ah, sí, i pandereta.
0: I pandereta. Com a petita percussió, t'ho ha de dir.
3: És un poc complicat. És fer música bàsica i no complica molt massa sa...
2: No complica molt massa sa vida. Això.
0: Rock and roll senzillet, sí. Sense més coses.
1: No, tampoc és això. Tampoc són tres acords i ja està, eh?
0: No, però bueno, vull dir que... És...
1: Això de sense més cosa, no.
0: Bueno, vale, ok. Va, de 4 o 5 acords, tampoc te'n passis, eh?
3: Jo volia dir una cosa, vull dir, tu quan graves pots gravar pues, mil coses, mil guitarres, mil veus, mil el que vulguis, però després has de tenir un pot de sentit en directe.
0: Efectivament, sí, que després es complica les coses.
3: M'entens?
0: Sí. On tu has gravat aquests temes, per cert? A casa, supos?
3: Sí.
1: Aquests temes tenim un amic, en Larry Sánchez, que no té res a veure ni amb ell, que és Larry, ni amb tu.
0: Ni en Jacques Sánchez. Sánchez.
1: No té res a veure. Aquest amic, casualment, va estar a Menorca, tenia un equip de bolsillo d'aquests, saps?, de butxaca, una coseta mínima, i ho van gravar així.
0: S'has mentit? És que no sé si es queden jo, hòstia.
4: No. Això t'ho acabes d'inventar.
0: És que no sé quantos bueno, queden jo, Miquel.
1: Havia quedat la risa, xef.
2: La risatge és el meu pseudònim.
1: Ah, doncs ho va gravar ell.
0: A casa, no? Vau fent això? O com?
2: Bueno, a casa no.
0: A casa local?
2: Vau fent el local. Vale. I amb un amic nostre, amb Miquel Pons, de l'O.
0: Vale.
2: Qui sempre ha estat involucrat en coses de gravar, experimentar i sobres, van dir que no mos faries el favor i mos va dir tot d'una, no.
0: I van a fer una cervesa.
2: El van convèncer i mos va ajudar i ha estat esquiar tret així com està ara, ho ha tret ell. Nosaltres vam fer dies gravant i tal, veus, bateria, guitarres i tot això, i després ho van...
1: Baix també.
4: Bueno, sí, se pot dir que ho ha gravat ell. Vull dir,
2: sí, ho ha gravat ell.
4: Ha estat tècnic, ho
2: ha fet tot ell.
0: Vale. No,
2: estem molt agraïts, un beso.
0: Quan tu graves a casa teva, el complicat és dir, ara ja està acabat això, perquè sempre pots dir, mano, ja tornaré demà cap vespre i gravaré altres màgiques que no m'acaba de fer, avui posar unes veus més aquí, és el que acaba passant, no?
2: De fet, mos posaves les cançons i mos deia, l'Ots, això que trobau, i nosaltres obrien els ulls, s'ho escoltaven i deien, no sé, tu què trobes?
0: Sí, tio. Vale, quant de temes teniu gravats, més o menys, fins a la part d'aquest que heu tret? Teniu 4?
2: Aquests 4.
0: Vale, sí, és que hem vist per aquí, no ho tinc emprendre, que m'he guardat, però ja he escoltat les
2: en privat. De fet, mos ha dit que no m'ho gravarà cap més, eh?
0: Ah, bueno, bé.
2: Ha suposat un esforç tremendo i no... Bueno. Ja, mos haurem d'apanyar nosaltres.
0: I també heu fet una actuació en directe fins ara o com és això? Us volia anar un poc, teniu un caché astronòmic o què passa? Conta'm un poc sobre aquesta actuació, que va ser a Bont i quant i...
4: Bueno, van debutar fa pràcticament un any. Uh-huh. Van anar a la sala CC3 de l'O.
0: A CC3.
4: I, bueno, estem molt contents perquè van tenir bona resposta la gent. Imagino que hi havia una mica d'interès, no?, per, bueno, aquesta banda de l'O, així nova, sí, temes propis.
0: No sé on era jo que no vaig poder venir, però sí.
4: I ho celebram, que, bueno, que la gent demostrés aquest interès per sobretot això. Jo des d'aquí vull reivindicar la música un poc pròpia, no? que és aquesta faceta que molts artistes ja tenen mig perduda o abandonada. També tenim a tu, Pedro, que tens un projecte superinteressant teu. Sí, però vull dir que no ho hem de perdre, que és una...
1: Però tu saps, Pedro, que tant aquí a Menorca com el resto de l'Estado, si fas temes propis ho tens molt més difícil que el resto de mortals que fan música. Sí, sí. Per exemple, aquí a Menorca, si ets un cantautor o ets un duo, un trio ja no sé què dir-te, surt massa car. Llavors, que contractin un grup que faci temes seus és bastant complicat.
0: Sí.
1: Nosaltres doncs, nedam contracorrent perquè és l'únic que ens interessa fer. En el fons, el que volem és ser famosos, eh?
0: Però... Ser rics, sobretot. No? Rics i famosos. Famosos al final.
5: Som a junts.
1: Com us encalcin ses al·lotes pel carrer, aquestes coses.
2: Crec que aconseguirem antes amb una primitiva, però...
0: Seu està.
1: Però si fas temes propis, tu saps, és xungo.
0: Sí,
1: és xungo,
0: sí, sí, sí. Està complicat sempre i no hi ha una... N'hi ha una escena de grupos com fa, no sé, jo recordo sempre l'època de Power Trip, de quan va sortir Leon Manso, que estava als Puretones amb el primer disc vostre, quan hi havia Ciscos Moix, que era una poqueta que, bueno, que portava vora uns als altres, i almenys eren 20 persones, hi havia un poquet de caliu, i això va haver un poquet, vull dir, en Music Box, per exemple, que t'aixeràvem amb en Joe, sí que s'ha creat una mica d'escena allà, de grupos més potser més punkis que hi ha allà, que hi ha aquest, bueno, un xaval de loca, no me'n recordo el nom, aquesta gent que té, i allà, bueno, t'agradarà més o t'agradarà menys, que jo no és el que més m'agrada del món, però també m'agrada veure una laboratòria qualque vegada, i hòstia, doncs allà hi ha un rotllot allà de grupos punk, que està bastant bé.
1: Qualque grup blusero també hi ha.
0: Sí, el rotllo de Salta i Vaig estar també en concert de grupos bluseros allà, que és un poquet d'en Nacho i tal, els Foxy, sí. Bueno, jo què sé, és qüestió de fer, i que la gent que ens agrada la música en directe, i és rock i tal, doncs ja no surtin tant, vull dir, jo és primer, no? Vull dir, antes quan teníem 20 anys menys o 10 anys menys, fins i tot, pues fa més ganes anar a veure què fan a CC3, a veure què fan a Sacalarre o a Jazzba, i ara ja pues mos fa més vessa, perquè si ja té cap vespre estem cansats de...
1: Jo fa 20 anys em feia un poc de vessa.
0: Ja, però tot és incombustible, no? Bueno, a veure si a poc a poc també avui dia pues, hi ha els grups com Parlat, com Dàlia, com Ses Vistes Mongofa, que potser tampoc són l'estil que mos flipi a nosaltres, perquè no és superguitarrero, però bueno, fan coses xules i estan fent cosetes. És diferent, és tot super, super diferent, però bueno.
1: El Leo Manso ha gravat un disco.
0: Estem tots esperant a veure què passa. Sí, m'ha dit que com jo me passa una còpia adelantada, ja quedarà en Miquel i fem una birra i l'escoltam, bueno, quedat tot. tots. Però sí, sí, sí, anem evolucionant. Un concert, molt bé, vau rebentar la CC3, va tocar aquests quatre temes així tres vegades o quatre per fer una hora i mitja, o com va anar?
1: No, no, no vam repetir.
0: Vau fer un sol de bateria molt llarg i...
1: No vam repetir un punyetero tema, no. Vam tocar, penso que van ser 19 temes.
0: 19 temes teniu fets?
1: No, en tenim més.
4: No, tenim 20.
0: Me cago en Déu. Perdó.
4: En tenim dos.
1: O 17, en teníem.
4: Estaven xerrant que en tenim dos que no van fer aquell dia. O sigui, si ara fessin un bol a la mà, encara en farien dos de nous.
0: Joder.
1: Una hora i mitja la tenim segur.
0: Joder. Pues a gravar amb els altres temes aquests. Vinga, va, que se'ns pot quedar amb... amb els assajos i coses, vull dir que, i qual situació en directe tenim ara per presentar aquest flamant single que heu tret o no? Teniu qualque cosa?
1: Tenir no. El que passa que hem ratllat, hem tirat la canya a diferents bandes i estem esperant respostes.
0: Vale. Bueno, doncs estarem atents a veure si... si... que si us puc veure en directe. I, bueno, després xerrar amb vosaltres d'una coseta que us vull comentar, a veure si us fa gana jugar. Bueno, doncs, poqueta cosa més, perquè jo què sé, sempre solem xerrar un pot de la carrera d'abans, però en Miquel el tenim supercobert, i vosaltres ja vos pillaré d'altres bandes, que us vull pillar d'altres coses. No sé, qualque cosa més que digueu que afegir, qualque projecte nou que tingueu amb Fènix o alguna coseta que us faci ganes comentar, no sé, una poesia, un xiste, alguna cosa més?
1: Ui, no. Els xistes no.
2: Miquel, el contra de catalans.
1: Els xistes som jo, els xistes, i tots són contra catalans, i no vull ferir susceptibilitats.
0: Si a Catalunya no escolta ningú, i a Menorca tampoc, això no passa, això no escolta ningú. No, presenteu-me un poc aquest altre tema que voleu escoltar, que es diu Jutjat, de què va la cosa, de què xerra,
4: bueno,
0: com el presentaríeu? Si haguéssim presentat en directe.
4: Particularment, el que té aquest tema és que va ser un part llarg, sí. Va costar, fins i tot hi va haver moments que van dir que potser desistiríem. Era el típic tema que cada ensai fèiem al repertori i després dèiem, vinga, anem a posar-nos en matèria nova i avançava molt lentament. I no ho veiem clar, i fins que, bueno, van anar fent i seguint el camí, van fer les passes. I al final, bueno, crec que ha quedat bastant... Sí. Allò que semblava que no, però vull dir, bastant coherent, no? Per dir-li, és un tema, vull dir, està... I tot d'una semblava una cosa super rara, i, bueno, i és un tema així... És un, que li dirien, un mig temps, no? Així de ritme en blues pur, que t'agrada tu, Miquel. Jo, tot d'una, quan no tenia títol, anàvem a fer-se de Rollins, anàvem a repassar de Rollins, però, bueno, he tingut uns quantes d'aquestes, un par de Rollins.
2: Amb allò que deies tu de si és petits que fèieu darrere, com es diu, un trabalengües, allò que fèieu vosaltres de...
4: Sí, un tirallongues.
5: Espinal, les coses.
2: Espinal, era molt catxot, Domènec. Espinal,
5: la cosa que empraves de mestre amb els fills petits.
4: Ai, no
5: per localitzar o alguna cosa.
0: Mira si fa estona.
5: Sí, no fa estona. Va ser...
2: Tu no t'has arribat a ser tan Miquel? Sí, era molt catxot. Digueu, vinga, es podia anar... Era un trabalengua, es feia.
5: El complicat va ser que tenien parts, però no es aconseguien...
4: Ah, ja, sí, com que no tenien sa lletra, vols
5: sí,
4: dir.
5: Sí, i no es aconseguien lligar uns trossos amb trossos.
1: Això va ser el complicat. La culpa és meva.
4: No, però no, sí, vale, sí, ja sé com vols dir, això.
2: Va, en Miquel enreda bastant en treure les lletres, eh? Normalment la música està feta. No sé què fa tothom, si fa primer les veus i després la música. Nosaltres feim la música primer i després les veus.
0: Després esperau que en Miquel
1: vingui. No, jo faig una melodia i després intento posar una lletra un poc coherent i que ratlli d'algú... una mica de sentiments i...
4: Interessant, i sí.
1: No. Res de te quiero, te adoro, te compro un loro, això no.
0: No, i bones lletres que fas, Miquel.
1: No, bones no, però que intento...
0: Bones, t'ho dic jo, que som escrit i musical.
1: Intento explicar alguna
0: cosa. Molt bé, doncs anem a veure què expliques amb aquest jutjat, amb aquest tema de cocció lenta, i res, gràcies, Fènix, espero veure-vos en directe prest, a veure si ho aconseguim, vale? Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, gràcies i a tothom gràcies. Que està parant sorè, doncs també.

0: puta societat.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Canals.
2: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Es Far Cultural i Cas d'Artistes presenten la mostra oberta 51 de l'artista Clara Garriga Andreu. Compartirà un procés creatiu de desfragmentació i reconstrucció de la imatge que investiga la fotografia com a vestigi material i emocional de la violència de gènere. Vine a conèixer el seu treball el dimecres 13 de maig a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. Cal inscripció prèvia. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

0: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrové.
1: Heus aquí. Jo he sentit el galeig.

ja he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc. Quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el so, jo l'he vist tornar a prendre, descendre el goig

però tots els calfreds, totes les espinades, talment un cor atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall. I en la llum,

0: vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
2: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
0: Just el pla de la pell en omplir-se de lents.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

faria una cançó i no vull xerrar de tu ni dir-te que t'estim molt, que so d'estar animorat i fer poemes amb un nom me sembla tan desfassat. Vull fugir d'aquest amor, vull recitar lo bé que em sent, reviure tots aquests moments i quan quedi tot sol pensant tu i amb tanta gent, i per això estic aprenent a nedar entre sentiments, mirar-nos de més amunt, saber estimar

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el torròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre s'estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquit allà, i mos duies a calç, i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, l'aigua, la calç anava fonguent a poc, i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bullingués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava a la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant a que llavors cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia per l'altre.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.